0: te sé com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes, Icar.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Mono, m'encanta!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 22 minuts.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per
2: home,
0: favor, que
2: passa
0: la cara
2: avui
0: de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat al Ludegas, que és on hi havia la aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3... Ja espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Udegas, el rei de la festa, no? El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que han anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: I que guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar. Deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir.
0: Es nota, i a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull dir...
0: I tant. M'encanta que veuen ja Jan Laporta com un guru de l'Udegas, que m'encanta, eh? Vull dir, que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí a l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes a aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no teníem
1: ja.
0: Veu, no teníem veu. No, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir del llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, el programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista. Us hem donat un parell de motius per saltar del llit. La resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça de Lliga, farem... totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar i sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, uns quants titulars que en traurem del programa d'avui.
2: Ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, un quart de 6 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casado celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home.
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casado ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos colors més. I mentrestant, què passava a l'Udegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot,
0: aquesta nit. No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Maya Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Maya Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Pero esto sabes que solo se va a vivir una vez y lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu,
0: clar,
2: poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remonti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos, en jo dic en primera persona, sí. Fins ara considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
2: Quin gran tema i quina gran fotografia. Esperantíssima, aquesta fotografia, sí, també t'ho dic, eh?
3: Pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017, el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí.
1: T'ho has pensat, però molt ràpid.
2: Sí,
1: però
2: sí. Has dit que sí, eh? Sí, sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons, per exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
2: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si són allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
2: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys a tots tres, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fent camí cap a 4:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, al Lu de Gas, després de la victòria del Barça ahir. Vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
2: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
2: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
2: Nervis,
0: sí. Nervis. Ja,
2: però ja va començar bé, amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'U de Gas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment, enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Està... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí.
5: Han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estàvem aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
5: quan
0: normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporte encara és a dins de l'U de Gas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fumes a la porta.
2: Bueno, no, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
2: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que de fet, és cert que un dels cantants ha estat el Guillem a primera hora del matí quan hi hem connectat i estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Crec que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 4:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
6: A les 5.
0: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Udegas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
6: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, fins ara.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda,
0: sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures

0: Comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa tres quarts de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui du una foto diferent en portada és La Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick l'acompanya al titular La Lliga amb el millor final possible.
1: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
0: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
1: Per acabar, altres temes de portada, al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta d'Andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
1: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
0: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
1: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
0: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
1: L'antivirus, com deies, també segueix capcopant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
0: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
1: El País se suma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
0: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
1: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
0: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
3: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
3: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dahra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic, que en total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només a Espanya, sinó també a Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponesa.
2: Qui recula?
3: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
3: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
3: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
3: Sí.
2: Mare meva.
3: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ai, ja està, ja ho hem fet, això.
3: Ja ho hem fet, això.
2: Ja està.
3: Sí, les noies.
2: També, perdoneu.
3: Però amb vestits.
2: Avui estic d'un costat cap a l'altre.
3: És dilluns.
2: Si són aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
0: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio. L'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frena el feixisme espanyol i català.

0: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
1: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
0: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
2: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí, i
0: altra, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Hola, Anna.
4: Hola.
3: Amb Ricard Ostrell.
4: Rupiti. Rupiti.
5: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
6: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
7: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
8: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
7: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
9: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
10: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
11: D'acord.
3: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
12: Conxita Badia, us sona?
3: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon, bon dia.
0: Escolta'm, avui és que vull entrar el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Ludegas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses, moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? La vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una veu,
1: despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat,
0: una veu, respecte. Una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda amb més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada a la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí, sí, sí, sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall. El Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu. Així que serà una setmana mogudeta. Mare, no pas càlida.
0: Jo pensava que al maig començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no.
1: Veu que no.
0: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno.
0: Però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí, sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
2: Doncs pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
2: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens, intens. Molt perquè bé. El dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé, bé, bé.
0: Sí, noi, és el que té. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
2: Saps que fan que xerren per quadrar el minut? Que,
0: no,
2: que
0: falta. O sigui, anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
2: Ah, sí? Sí. Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, Mariners. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.
3: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: qui és el primer que endevina la premissa.
1: No,
0: ha guanyat el Sergi.
1: Oh, per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí, sí. Ah, sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que, ja, però és que quan ell també crida ja no sabes de res cridar.
2: Preparant a l'Aia per tot.
0: És més, saps com ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
3: Estem preparadíssimes.
4: Molt bé, Roger.
0: I ja està, i aquesta és la...
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Goses?
1: Goso,
0: doncs
1: mira.
0: Comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, a més de cantant i guitarrista, també és acordionista. No hi passa.

0: sentiu l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo arrenco amb un gran acordionista, el Carles Velda.
2: Ai, Maria Mercè, Mercè Vives, i ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer.
1: Mira, si fins i tot l'estàs cantant,
0: perquè m'agrada molt aquesta cançó.
1: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel Velda de la Triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la Pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
0: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues Princeses Barbudes.
3: Això és vida, no es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feiners.
0: És el projecte Les Dues Princeses Barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de Vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també.
1: Si poc teniu... acordió aquí, eh?
0: No, escolta, que no ho sents.
1: Titiri, va fent titiri.
0: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
1: Oh, i tant.
0: Sí, que seguríssim.
1: Jo
0: sí que els he vist en directe i són boníssims.
4: Dubte. Hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
0: Si vols, t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
1: El diatònic,
0: exacte, i l'altre no me'n recordo com es diu.
1: El de claus?
0: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
4: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
1: L'altre necessites prema les tecles per canviar
0: les
1: notes.
0: I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
1: És la bufera, no?
0: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
1: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
5: Cullerets de llum, mala tarda en dia, xerros pel xador, tot és de joguina.
1: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia amb mi? No.
0: Perquè
1: el Rauxa,
0: no tens cap tipus de gust, jo sí que en tinc.
1: Formats a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Cullerets de llum, que segur que tots recordeu, i que fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
0: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt, que passa que potser no ho havies detectat.
1: Quina?

0: tots al rellotge.
1: Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també incorporava.
1: Quina mania, posar coses de fora. És boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: Julieta Venegas. A més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadal.

0: Mortela, que és aquesta que us he punxat de Nadal. És una cançó que ha esdevingut un himne occità, que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim. I, de fet, aquesta cançó es considera un cant a la llibertat. És com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la Immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què et penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal de l'Immortela i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi.

0: Mira, si te'l quedes tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona que
0: t'ho dic. No te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És patrimoni si col·lectiu de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga. Ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per la Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta, perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella, i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic, en Garriga.
1: Veus? O sigui, que m'ho dones el teu vot, eh?
0: No, és perquè gràcies. No et pots quedar en Garriga per tu, gràcies. Ja està. És patrimoni
1: ara,
0: col·lectiu.
1: Clar, ara no m'ho puc
0: Impugno, perquè el Garriga...

0: l'hora del compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que... Parlem del TermCat, d'acord? Que és, un, sabeu, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el TermCat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de, doncs, de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè, clar, també depèn... Paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última... Diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat, segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu, el que hi ha a la càmera?
1: No.
0: Que s'arriba massa aviat.
1: Perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig és, no és gens, o sigui, lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es veu, diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
2: Però no, jo ara tinc el dubte de promptografia.
1: Que el busco. Aneu parlant que busco el de promptografia.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps a l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptografia a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat la Pokéball, per exemple.
1: Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Bueno, és per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke. Pues perdona, molt millor, digueu bol de poke i no digueu més
2: Pokéball. Bol de poke.
1: Subscriviu-vos al TermCat.
0: Sí. Bueno, fai follow, no? Perquè sí, subscriure's no...
1: És que, bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia, doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts, en aquest còmic, es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar perquè els morts no somien i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo i no 100% fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes precisament de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa? Que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari.
2: Sí,
0: doncs,
2: és veritat.
0: Això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic... És de les parts que fa més por, Laia. Bé, sí, m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present. Sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí, doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
4: El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: Et le personnage de la jeune fille, c'est la Marie.
4: La Marí té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
0: De la chanson. El senyor Búho i el país de los muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot Los sucesos de la noche o Por los caminos oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh? Mortal Kombat 2. You want to know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with. Ah, ja, per com, si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, eh? Aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
2: Sí, no, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, no, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li el 95, que quan jo tenia 12 anys, que on es va estrenar em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensa, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
1: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
3: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
2: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que, clar, m'estan explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, gairebé un remake, no?, d'aquella pel·lícula, i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
1: Oh! Es van tornar a avançar!
2: Sí, és increïble que passi això, no?, que creïs un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència. Clar, però vaja... que, per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
1: Mortal... Ah, personatge preferit de Street Fighter?
2: Van Damme, Coronel Guile.
1: No dic el... Ah, vale, el de... El de la gorra, sí.
2: Quan jugava a videojocs, ja era el que... O sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. Uh-huh. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
3: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
1: El de judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
3: Era un de sumo,
2: Onda.
3: No?
2: Onda.
3: Onda, Onda.
1: I el de judo, el protagonista, així?
2: El Ryu.
1: Exacte, sí. Laia, tu...
4: No sé gens de què parleu.
1: Digues la Chun-Li.
4: La Chun-Li.
1: Continuem, sí.
2: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No, no, no, no es puc enganyar.
4: No m'he perdut res, veig.
2: Segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
1: Doncs...
2: No, Relaia,
1: que ara ve una familiar que jo he llegit, que és d'aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
2: Sí. If there's one secret to happiness in my life,
1: it's taking care of the kindest creatures on earth. Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
2: Sí,
1: sí. I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
2: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
1: Home!
2: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
1: D'una ovella o d'una persona?
2: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies de és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, eh? No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, bé, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
3: T'ha deixat pòsit. Molt
2: sí,
3: bé.
2: Sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
4: L'acudit aquí...
2: És un acudit reciclat, per això.
1: Bé. Jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives.
2: Sí, està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que em diuen, saps? Au. Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
1: Anem amb més criatures, ara criatures lluminoses. Humans, for the most part,
0: are inept creatures.
5: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
6: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
7: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
2: Sí, i mira, no hi havia caigut, és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen, concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
7: El que va fer d'Octopus a Spider-Man, uau!
2: Sí.
3: Està fet per això o no?
2: Doncs suposo que sí.
3: És possible, no?
2: Sí, m'imagino que sí. I és un altre feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
7: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
3: Pensava que anaves a dir tinta.
7: No, bueno, també, no? Els caramans.
2: Rius de tinta.
7: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
2: Què vols dir?
7: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
2: Bé, no són guardes de

0: pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ho fan, ara ho fan les plataformes, bàsicament.
1: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions
0: sí,
1: pròpies.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, endavant amb aquesta.
1: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb la llumeta?
0: No.
2: Però sí. Aquesta entenc que és per tots els públics, també?
0: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
3: Hombre, la señorita. Dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
1: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
0: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda. És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar. I clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses. I clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen. I és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però, clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
2: Que també és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
0: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat, però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
2: No és perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests.
4: Sí.
1: La jove protagonista, Júlia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es van dur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
0: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons? Molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
1: Jo no moriré d'amor. La germana gran és de Laura Weisbach.
0: Sí, i també està molt bé.
1: Vale,
0: sí.
1: Trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, m'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
0: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
1: Jo no moriré d'amor.
5: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
1: I per qui li agradi les pel·lis de judicis.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato i és un cas molt curiós, El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, En el nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules. I és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo. I és una pel·lícula que llavors, com es diu, Recreación de un asesinato, perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
1: O sigui, a la vida real el cas està igual, o sigui, no es va fer res.
0: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui,
2: clar, devia morir Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
0: I, clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això? I, en fi, i llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot de tots fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, L'única que pensa que és innocent.
1: La que va a la contra tota l'estona.
0: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
1: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment. Per què Irlanda no va extradir un suposat assassí? El país al costat, podríem dir que és França.
0: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional.
2: Sí,
0: no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, és, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint.

0: Nisbut, diu, si no, tens, no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis, de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
1: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
0: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
2: Els experts, ICAT.

0: Parlem ara, Laia, d'Eco Blanquet.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident. Però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar mil arbres, n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta, eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un principi.
1: Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per llavors, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: a l'empresa, eh? Vull dir que,
2: sí.
1: Aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat. Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els tiraven al putarro,
1: vaja. Exacte. De fet, hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu perquè fa, sobretot, té tres línies, és Aviram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú, Serbatxan.
1: Bakú, no ho he dit,
0: no,
1: dit bé.
0: Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és boví.
1: Bakú, no, boví, Bakú. Bakú deu ser Bakú, nom castellà, no? Sí. Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir
2: que són molt brutes.
1: Ho són, de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però, clar, no donen xifres. Però, a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però, clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més a més, també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú que digui estàs mentint. Clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha una
1: això.
2: Resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Ah, exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut. Però clar, això sí que és el ecopostureig de

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya.

0: dansant!
1: Això és l'Ara Muntanya de la Lide Sanz, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res,
2: jo, sempre... Sergi, no fas apologia de la platja,
1: sempre aquí. Ens colaven aquesta cançó.
3: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
1: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
2: Uri Geller,
1: i Los Cucharas. Que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh?
2: One hit wonder total.
1: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció, política i humor, i com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
3: En la biblioteca me fuma ubeta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
4: Música moderna.
3: Música moderna.
1: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat Discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques, i quatre... I així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot de fora del país, eh?
3: Una

0: els experts. I cap.
1: Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bueno, n'hi ha per triar i remenar. Hi ha cançons que tenen nom de flors concretes com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no a una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán de la Rafaela Carrà. Oh, de fet, n'hi ha 50.000,
1: A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó, de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5 hi posarem Flors i Violes, de l'Osa. M'han dit que hi ha un

0: M'encanta aquesta cançó.
1: Però aquestes flors i violes?
0: Aquestes flors i violes, i tant que és flors
1: i violes. Jo pensava que la tornada és més com flors i violes i romànic.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava, vale, molt bé. Doncs sí, sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, no passa res.
0: És la doncs que tenen sí. Les cançons que tenen...
1: És la que l'han tocat, de fet, dimarts al desconcert.
0: Mira, mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs.
2: De flors i violes i romaní.
0: El, ara, ara. El romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí. No és ara, ara no està pas florit el romaní. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de la Zalosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga, de Manel. I és quan...

0: que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura, jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algun oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3, Flowers, de la Miley Cyrus.
1: A mi m'agraden les mimoses com a flor groga.
2: Oh. I a mi les roses
0: aquestes
2: de Mishima.
0: Aquestes feixen al febrer, les mimoses, per exemple. Oh. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se doncs, a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, de les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant.
0: Sí,
2: no?
0: Exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa. Flors de terra salada,
2: flors de terra oblidada. El grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
3: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
3: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, hem de pensar que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'està temps... Ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella Oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, Oceà.
3: Home, aquí la van punxar moltíssim.
0: I, en canvi, que Flor de pols jo trobo que és xulíssima, també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, l'hem de dir a Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
3: Sí, que la
0: de bo. Ah, ja ho ha fet, eh? Doncs aquesta no la va posar.
3: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula. Després del número 1, Flor de primavera, la troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
3: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bueno, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és arribar al bon temps i el Garriga aquí... Sí.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també, en sentit sud. Pel que fa a la C17, a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. En moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I per tancar portada, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que hi va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat en contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la 50ena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
7: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
6: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
10: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
1: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
11: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
12: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
1: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén a estar atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
14: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge, tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
1: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
14: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, però que poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
1: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
18: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
19: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
20: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
21: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
1: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera desesperada per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
2: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
1: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
3: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Han fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot. Ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi, Badalona. Ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4-9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
7: Ràdio Arenys.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
10: L'informe el que planteja
7: perquè és, una, és un repte de, doncs, gros. El que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
9: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb 2 accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat, ambient agradable a la resta del país i força suau.

0: destacables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
1: My mom called me and she said that my father passed away.
2: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
1: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
2: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
1: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
0: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat en contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la 50ena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
4: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins a l'aeroport port ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
3: El govern d'Espanya, com no, ha autoritzat que els ciutadans que estan en el barco, entre els que quiero recordar que hi ha

0: 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
1: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
2: It's not another COVID.
3: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
2: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
1: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
4: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
4: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Hola, bon dia.
4: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
7: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per a la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i esdevé de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit tenim en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
4: Els repatriats espanyols, incloent-hi els cinc catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies, segons autorització judicial, o 42, segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
7: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I per tant la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
4: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
7: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. Se n'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i per tant sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
4: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé. Fins una altra.
7: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
4: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
8: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
4: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. El govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
9: Cal enviar un missatge de confiança. El govern segueix governant. Estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
4: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
10: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
4: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
3: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
11: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
3: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
12: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
3: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
4: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
13: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
14: De lo que he vist fins ara m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt, perquè, esclar, no es podien posar plantes, i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
4: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
15: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
4: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
16: Felicitar primer de tot l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
4: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé tot.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
6: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
6: Som a la Riera, Parafita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
6: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
8: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
10: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
11: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
10: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
10: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
13: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades, més o menys habituals, d'altra banda, això és cert. En el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, a Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
10: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
14: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda, sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa. Edició matí.
10: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el campionat que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
15: My mom called me and she said that my father passed away.
16: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
15: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
16: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
15: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
10: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casador i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
17: Què tal, Helena? Molt bon dia.
10: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una Lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic guanyar un títol d'aquesta manera i, sobretot, fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
17: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick. Ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè sabia, a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant. Jo no he vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casador, no?
10: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
17: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà si volen, els dos equips, els altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna a haver jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, l'Alavés un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
10: Pitu Bril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
17: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
18: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
10: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
19: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
10: Mentrestant, a Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
20: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
0: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
20: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
21: It's not another COVID.
22: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
21: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
20: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
10: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
11: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
10: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
23: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
10: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
10: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
1: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
1: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
3: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
1: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
10: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
4: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
10: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'Uni, que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altre semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
24: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
10: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Postlleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Postlleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastàsil. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès, que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta.

0: This moment, I'm proud, you know, and never will forget this day.
1: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
0: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
3: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
4: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
5: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder... Va ser brutal.
6: Però lo ha seguido, sí, des del principi al fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
3: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i inicia després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
2: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist, és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Però avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els

0: quals els 5 catalans ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
1: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
2: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
1: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
3: It's not another COVID.
4: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
1: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
5: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
0: Dos minuts per arribar a 9:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
6: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
7: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
6: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
8: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
6: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Ho sentíem, eh? El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: I gràcies a vosaltres.
0: El sentim molt fluixet. No sé si podria pujar el volum.
9: Sí.
0: Ara sí, perfecte.
9: Bon dia, sí.
0: Bon dia, perfecte, perfecte.
9: Bon dia.
0: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
9: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és doncs, esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir, doncs aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més, igual suposaria que places quedessin desertes o diguem que una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-lo.
0: Però el que sí que com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
9: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. Si 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, tot això dependrà nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors, en aquell moment, el nombre de places que haurem creat en el sistema addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els números hauran canviat substancialment.
0: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps, Miquel Soriano. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
9: Bon dia, moltes gràcies.
0: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls, el Guillem Martínez, de BTV.
10: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somia malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
11: Tot tipus de residu, i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
12: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
10: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
0: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
13: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
14: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
13: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
15: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
13: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau, un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104-94. L'ucraïnès Pustoia, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència. Ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
0: I aquesta tarda,
13: aquest tram final.
0: Pendent
13: aquesta
0: de la
13: tarda,
0: Rua,
13: la Rua, i tant.
0: Gràcies,
13: sí, demà
0: Cristina.
13: Ho expliquem.
0: Vinga, fins demà, que vagi,
13: que vagi
0: molt
13: bé.
0: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final. Amb aquesta victòria del Barça, que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda. Que vagi bé. Adéu, adéu. Fins demà.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Les 9 i 3 minuts, bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui, com cada dia, des de la ràdio fins a les 11 en punt del matí, acompanyant-vos i intentant donar un cop d'ull a l'actualitat aranyenca i a l'actualitat del dia amb clau aranyenca. Què? Sí, no? Vinga, va.
5: Si fa gol des d'aquí amb la dreta, seria un golaç, crec. A veure què fa Rashford, va cap a la pilota, el xut, gol!
6: Per un esquerrà, Marcos, o per un dretà que té un toc de pilota descomunal.
4: Atenció, hi ha un jugador del Madrid estès a terra sota, darrere la tanca, per fer allò que el Ricard anomena el cocodril. Atenció, la falta, minut 8 de la primera meitat. La llançarà Rashford, que sembla que provarà el xut directe. Dos homes també, Olmo i Ferran, per despistar la tanca del Madrid. Atenció, empat a 0 el marcador. Rashford cap a la pilota, pica... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Rashford! Ha llançat la falta de forma meravellosa, de forma fantàstica.
7: Clar, al cap d'una estona, doncs, passava això.
5: Avança metres, la posa a l'esquerra per Fermín. Aixeca el cap Fermín, veu el desmarcatge d'Olmo a l'interior de l'àrea. Olmo d'esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol
6: al Camp Nou. Aquesta jugada és 100% Futbol Club Barcelona.
1: Minut 17-14.
4: Es recupera el crit d'independència.
1: Amb estelades a la grada.
4: Feia temps que no sentíem. Pilota per Fermín a l'interior de l'àrea. La deixa molt bé. Olmo per Ferran. El xut de Ferran. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ferran, després de rebre una assistència màgica d'Olmo, per culminar un golaç al segon de la tarda, 18 minuts ja de la primera meitat, i això va a camí de ser un autèntic festival.
7: Bueno, i aquí es van parar. És a dir, aquí van dir, van decidir que ja n'hi havia prou, i d'aquí a final del partit, sobretot la segona part, doncs es van dedicar a intentar no fer sang, perquè en podia haver fet i molta, en podríem haver fet i molta, d'un rival que va arribar aquí i, no ho sé, jo em sorprèn molt veure fins a quin punt els jugadors caminaven, caminaven pel camp, amb desànim, van haver rondos infinits, dominis de pilota tremendos. És cert que van haver un parell d'ocasions, un parell de fuetades molt típiques del Madrid, d'aquelles que aquests tios la foten i passen una semifinal de Champions o et guanyen un partit de Lliga o t'eliminen d'alguna competició, i ahir no la van atinar ni de broma, i aquests anaven amb el peu aixecat i en tenien prou. De moment es tractava, el Madrid n'havia de fer 3 perquè l'empat tampoc li servia. Vull dir que en aquest sentit aquí es va parar el festival, i a partir d'aquí, quan va acabar el partit, doncs, bueno, bogeria, celebracions, nits de discoteques de la plaça Francesc Macià, a la porta el Lucegas, els aquells en bicicleta per la Diagonal, els altres dos a Canaletes, no, a la Rambla, això també hi ha que agrair-li, a la plaça Catalunya, doncs fent una celebració que avui, per cert, seguirà amb aquesta rua dels campions, que a partir de les 5 de la tarda, com ja han dit els de la xarxa, i segurament n'haureu vist per un munt de llocs, doncs farà que surtin a les 5 de la tarda al Nou Camp, facin una volta baixant fins a per Balmes, fins a Palai, plaça Catalunya, pugen Passeig de Gràcia fins a la Pedrera i tornen cap a casa, crec que per Diagonal i tal, tornen cap al Camp Nou per fer aquest final de celebració. En tot cas, segurament molta gent d'Arenys hi anirà. Va fer gràcia veure un senyor d'Arenys ahir per TV3 valorant el partit i tal, d'aquests que enganxen a la sortida del camp, amb una samarreta d'aquestes vintage del Barça, i diu, un senyor que era d'Arenys a Mar. Bueno, escolta'm, felicitats, va fer gràcia. Bueno, casualitats. Però en tot cas, molta gent segur avui agafarà el tren, el cotxe, la moto, el cotxe no tant, la moto, i baixarà cap a Barcelona per gaudir d'aquesta rua dels campions. Però és una de les alegries que tenim com a país, no en tenim pas gaires, no en tenim pas gaires perquè tampoc no som un país de molta alegria, Som un país de... No, s'ha de treballar, no s'ha de... Hem d'anar amb compte... És, el tribunarisme blaugrana una mica és el tarannà del país, no? És allò de... Avui tenim feina, però vés a saber què pot passar demà, perquè la podem perdre, perquè tal, perquè no sé... Bueno, som aquesta... Som així, no passa res. No és, en cap cas, tampoc no és una crítica, és una constatació. Segurament hem arribat amb el que hem arribat i hem aconseguit el que hem aconseguit, i som on som perquè som així, perquè som de treballar dia a dia, de fer calaixet, de les celebracions amb mesura, de les alegries contingudes, de no cal cridar molt perquè tampoc no cal fer gaire soroll, no fos el cas que el del costat es molestés. I en d'altres jocs i altres països, doncs són molt diferents, són més explosius, són més de vamos a hacer la fiesta y esto lo reventamos todo y mañana ya lo levantaremos. Bueno, són maneres de fer diferents que, repeteixo, ens han fet ser com som i tenir el que tenim, un país que aspira a ser modern, una economia de les més potents d'Europa, un teixit social i industrial i econòmic que malgrat lluitar en contra d'un país, doncs segueix endavant, i ens han limitat amb moltes coses on calia més, on cal més valentia, decisió i fermesa si realment es volia caminar per un camí que finalment no es va acabar caminant. Però bé, en tot cas som com som i no ens canviaran, o almenys no ens canviarem en 10 anys, per tant, hem de seguir com d'aquesta manera, i crec que de tant en tant una alegria d'aquestes característiques, una celebració així. Doncs bé, està bé que ens la donem, que no ens tornem bojos. Al final el futbol és futbol, és a dir, al final això ho hem d'aprofitar, perquè aquestes satisfaccions duraran fins demà passat. Demà ja començarem amb les baixes de la plantilla, els nous fitxatges. A Madrid voldran passar plana ràpid, aquests dies, bueno, ja ho treuen, trauran el del caso Negreira, trauran que, bueno, que si l'Mbappé se'n va o se'n queda, que si l'ordre d'aquest que tenen d'entrenador, doncs si el fan fora es queda la junta. Bueno, ja s'encarregaran de començar a fotre, i evidentment el Mundial ho taparà tot. Per tant, si dura un dia, dura un dia, si dura dos, si dura tres, gaudiu, celebreu, disfruteu, i els que no sou del Barça, doncs, mira, escolta'm, són tres dies, tu, m'explico, tampoc no és un drama, tampoc no és un drama. Bé, bueno, avui en parlarem en temps de tertúlia esportiva, parlem del Barça, parlem de l'Espanyol, que aquests ho tenen molt pelat, això, bueno, molt pelat no, però ho tenen fotut. Tenen, de moment ja tenien quatre, ara en tenen tres finals, la primera ja l'han perdut amb el Sevilla, guanyaven 0-1 i van acabar perdent 2-1, i ara, per dimecres, venen entrades a 10 euros perquè volen omplir el camp de Cornellà, i bueno, esperem que l'omplin i veurem què passarà. Els del Girona avui també se la juguen. Avui pot ser Girona temps de flors o Girona temps de cardos, perquè depèn de com els hi vagi, les flors poden ser amargues. Va, en definitiva, bueno, som al tram final de la Lliga i, bueno, qui ha pogut fer bé la feina, doncs l'ha fet i està tranquil, i qui no l'ha pogut fer bé, doncs, bueno, està com està, i en tot cas, repeteixo, això durarà el que durarà. Nosaltres avui en parlarem una miqueta, però no tot, i no només d'això. Parlarem també, si tot va bé, mirarem d'informar. Ahir, en paral·lel a les celebracions i la gent de la Riera i aquestes coses, es va variar un camió de la brossa d'aquí d'Arenys, i per tant l'Ajuntament va anunciar que la recollida de brossa aniria més enlentida. Hi ha un camió menys, per tant, és evident que es trigaria més. No sé si, en principi, vull pensar que ho han pogut recollir tot. En tot cas, és una de les qüestions que mirem d'escatir al llarg del matí d'avui. Hem preguntat a la Casa Gran, els dic, escolta'm, això del camió, què, com ho tenim? S'ha arreglat? No s'ha arreglat? S'ha pogut recollir la brossa? Si no, si a vosaltres no us l'han recollit, feu-nos-ho saber, el 93 795 79 12, ho parlem i ho comentem. I al marge d'això, també amb clau de la notícia del dia, avui ara, d'aquí uns minuts, parlarem amb en Pere Alsina sobre una qüestió que vam parlar el passat divendres. Aquest pagès, en Joan Salix, d'aquí d'Arenys, un dels pocs pagesos que tenim a la vila, i que està... Això, l'altre dia ens explicava els problemes que tenen amb els senglars i les dificultats que tenen per poder-los sacrificar i matar, i que no els hi faci malbé la plantació. I per l'altra banda, parlarem també dels fletxes dels Mossos d'Esquadra, aquest cos policial que també fa les coses, també, que intenten infiltrar dues agents amb una assemblea de treballadors del món educatiu, i els hi dura la infiltració, vamos, ni mitja reunió. És a dir, els hi va durar minut i mig. A la que van obrir la boca les van enganxar al d'allò. Vull recordar, no sé, com a nota informativa, la infiltració a les assemblees és una actitud de governs feixistes que executen les policies dels governs feixistes. És a dir, la democràcia no passa per infiltrar policies i controlar les assemblees de les entitats socials. La democràcia passa per negociar, cosa que no s'està fent, fins que s'ha descobert la infiltració. Passa per acordar, cosa que no ha estat incapaç de fer-se històricament en el món de l'educació, i passa per dialogar, i no per infiltrar. Per tant, jo espero que aquí, com demanen els sindicats, amb això i molta part de la ciutadania, es posin dimissions damunt de la taula. començant per la de la consellera d'Interior, passant per la consellera d'Ensenyament, que si no dimiteix per infiltració hauria de plegar, perquè, home, que t'infiltrin policies a les assemblees del teu àmbit sense que tu ho sàpigues, amb el merder que tens, home, si no, i sense que t'ho diguin, pues, escolta'm, jo marxaria. Però, bueno, això ho faria jo amb la meva ètica, amb l'ètica de la consellera, doncs veurem què és el que decideix, que igual la seva és la bona, però, en tot cas, és una manera de veure-ho. I parlem d'aquestes qüestions al llarg del matí d'avui, també amb l'hostet que passarà pels micròfons, les vagues, etc etc. Vinga, va, comencem, que és un quart de 10 del matí.
8: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
7: Mira, ara mateix els pares de l'Institut dels Tres Turons acaben de rebre un correu electrònic que diu: benvolgudes famílies, us informem que demà, dimarts 12 de maig, hi ha convocada una jornada de vaga de docents i professionals del sector educatiu. El centre romandrà obert, amb els serveis mínims establerts, però no es pot garantir el desenvolupament normal de la jornada lectiva. Cordialment, l'equip directiu de l'Institut dels Tres Turons. Per tant, ja s'estan fent arribar els missatges als pares, mares, tutors, tutores, d'aquesta jornada de vaga, s'espera majoritària, convocada pel dia de demà. En tot cas, mentre això arriba, comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps. Saludem en Quim Serra. Quim, endavant.
9: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures, doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada, i per tant, en principi, en poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil, a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable, amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
10: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
10: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: L'actualitat a la ràdio.

0: Un quart i cinc minuts de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Ja heu sentit la previsió del temps. Abrigueu-vos, eh? Aquells que heu fet el canvi d'armari aquesta setmana... Bueno, aquesta setmana no, que heu fet el canvi d'armari... Bueno, estava ben construïda. Aquesta setmana, qui sap si haureu de revertir-lo, eh? On a buscar la rebequeta, aquella que... Deixem aquesta rebequeta per quan arribi el setembre, que ja se sap que de vegades... L'haurem d'utilitzar. En tot cas, l'actualitat del dia passa per aquestes qüestions més socials i per d'altres. Gemma Roig, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, com quines? Maria. Doncs mira, ja n'hem parlat aquests darrers dies, però avui és el primer dia feiner en què Rodalies torna a ser de pagament, després d'aquests 3 mesos i mig de gratuïtat, que intentaven compensar els retards, els talls i les diverses incidències que hi ha hagut. Sembla, doncs, que considerem que ja s'ha tornat a la normalitat i els usuaris que són habituals ja hauran d'adquirir l'abonament mensual, per exemple, des d'aquest dissabte, que va ser el primer dia en què ha deixat de ser gratuït, per 20 euros al general o 10 euros pels joves. Dir-te que també hi ha aquest abonament estatal, que ja n'hem parlat moltes vegades, que dura un mes, que és de 60 euros pels adults i 30 pels joves, que poden, doncs, circular per la xarxa de rodalies, autobusos i també... a mitja distància. Doncs bé,
0: És a partir de... Des del dissabte la gent ja paga. Per cert, cal felicitar molt a la línia de Rodalies. Dissabte no es van poder treure els abonaments durant moltes hores del dia perquè hi va haver una avaria que va fer que la gent no pogués treure aquests abonaments. Per tant, havien de pagar, però no podien pagar. Que ja és el que, ja és el que toca. Jo crec... des d'una emissora pública no es pot dir a la gent que es pot colar. No es pot dir. No espereu que jo us digui mai coleu-vos. Que pel... Malgrat que hi hagi gent que ho pugui pensar i ens truqui i ens digui, escolta'm, per què no dius que no hi ha que cada cop hi ha més revisors i interventors i que la gent es podria colar? I vist la vergonya de servei que donen, una alternativa podria ser colar-se. No ho direm perquè no està bé fer-ho, això. I no està bé dir-ho. D'acord? Vale. Pues ja està. Malgrat que sigui una vergonya el servei de Rodalies que tenim. Que, per cert, ara resulta que els d'Esquerra i els socialistes estan intentant desencallar el tema del quart cinturó ferroviari. Hi ha reunió, avui se'n feia ressò ara. Recordem que Esquerra s'hi oposava al quart cinturó ferroviari, que és una cosa que no entenc. Ho hem d'explicar molt bé, perquè Esquerra històricament s'ha oposat al quart cinturó ferroviari. De fet, va... haver de cedir el quart cinturó l'any 2023 perquè Illa li aprovés els pressupostos a Pere Aragonès, i ara resulta que perquè Illa pugui aprovar els pressupostos, ara Esquerra apreta perquè es faci aquest quart cinturó, cosa que no entenc. Vull dir que ens hem de mirar bé, però bueno, aquí al Maresme no tindrem la línia desdoblada, però a Mataró tindran una línia que sortirà cap a Granollers, que sembla que és prioritari. Molt curiós tot plegat. Què més, va?
1: Canviem totalment de qüestió, Josep Maria, perquè aquests dies, si vas a les peixateries, doncs amb l'arribada del bon temps ja et trobes els primers sonsos, de la temporada. Conviuen amb el saitó i la sardina.
0: I tant.
1: Així com també les maires i l'escrita i el rap sencer.
0: Sí, peixos de temporada.
1: Sí, de la llotja d'Arenys de Mar. De fet, el sonso ara mateix, però, tal com expliquen des de la peixateria Illa Sobirà, el preu doncs és força elevat, els 70 euros al quilo, en aquests moments és petit i n'hi ha poca quantitat, i per això doncs aquests preus més elevats sembla doncs que aniran baixant, però augmentaran les seves mides. Dir-te que també en aquesta època es pot escollir per les escòrpores, les molleres, els sorells i també els galls de Sant Pere. Són els peixos protagonistes que tenim aquests dies a les nostres peixateries.
0: Els peixos de temporada típics de primavera-estiu, que són els que toquen per aquesta època de l'any, sorell, pagell, també podeu demanar-lo, és època de pagell. I algun dia s'haurà d'explicar què carai està passant amb la gamba vermella, perquè n'hi ha tanta, perquè els pescadors n'estan enganxant molta i no la poden portar cap a port, perquè si no es carreguen el tac. I què passa amb la gamba blanca, que no és una espècie pròpia de la nostra zona i que també aquests dies n'estan enganxant, n'estan pescant molta, molta més del que caldria, i que, bueno, i que també doncs no se li pot donar la sortida que correspon. Gall de Sant Pere és molt bo, enganxeu-lo, perquè és molt car, val molts calés, però un gall de Sant Pere fet al forn, allò amb una mica de llimona, un bon oli i tal, és una cosa meravellosa. És a dir, que aprofiteu aquests peixos de temporada. Què més, Gemma?
1: Doncs parlem d'altres qüestions, perquè si bé la setmana passada t'avançava que la Colla Gegantera doncs, explicava la història i la cultura tradicional i popular aranyenca doncs, als més petits de les escoles, també ho han fet aquests dies els Diables Socarrimats. Ho han fet, en aquest cas, visitant els centres educatius d'Arenys, però també d'Arenys Amunt, en aquest cas a l'Escola Sobirans. Han visitat el Joan Maragall i el Cinera, però els hi falta l'escola a la presentació, que ho faran properament. L'objectiu és acostar el món del foc als alumnes interessats, doncs, en aquest cas, en Diables, i alhora doncs, poder fer que hi hagi més interès per part dels joves i s'uneixin a les activitats que duen a terme. Ens en parlen dues de les seves membres.
2: El que volem és conscienciar d'una manera que els nens no li tinguin por a les espurnes, als diables, i que entenguin una miqueta el món del correfoc i de la festa popular que és.
3: També expliquem mesures de seguretat per si en comptes de ser diables volen només venir a gaudir dels correfocs.
1: La Colla de Diables Socarrimats també prepara altres activitats. Una d'elles serà una jornada de formació que faran precisament aquest dimecres. Josep Maria, aquí al Calissall, a partir de 8:15 del vespre, i està destinada a totes aquelles persones que tinguin més de 8 anys i que vulguin fer i ser diables de foc o de tabal per doncs, començar les activitats de cara a aquest estiu, per exemple.
0: Per fer renou i aquestes coses que sempre... sempre... Les tradicions catalanes que s'han de preservar i s'han de cuidar, i una bona manera és precisament fer que els nanos hi participin, d'aquestes, i si no us... el foc al final no, doncs bueno, que siguin geganters, o que es facin castellers, o que es facin el que... Lo dels bastons ja és més complicat, perquè hi ha menys. Però bueno, escolta'm, si volen fer-se bastoners també, no? Què més, Gemma?
1: I bé, avui acabem amb esports. Sí. No et porto resultats. Del cap de setmana venim amb aquesta ressaca, ara ho escoltàvem, també, futbolística amb el Barça, que ha estat campió, però Arenys també hem tingut la nostra participació en els nostres equips. Però, en tot cas, et porto instal·lacions, perquè el projecte per la construcció de les noves pistes d'atletisme segueix pendent de la confirmació, en aquest cas, d'una modificació del pla general per part de la Generalitat. Un aval que ha de ser imprescindible i que permetria tenir l'espai on poder-les construir. De fet, ja fa temps que esperem aquestes obres, i l'Ajuntament ara disposa de 70.000 euros per contractar aquest 2026 la redacció d'aquests dos projectes esportius, per una banda les pistes d'atletisme i per l'altra el nou camp de futbol 7. De fet, en l'última sessió plenària, el regidor de l'àrea, Pau Moret, explicava que el govern contractarà per separat aquests dos projectes i ho fa prioritzant primer les pistes d'atletisme. Tot i així, pendents d'aquesta doncs, confirmació de la modificació del pla general doncs, perquè puguin ser una realitat.
0: Bueno, haurien de ser una realitat fa tants anys que, no, que ara no... Tal, vull dir, ho haurien de fer governs anteriors que tampoc les van fer, i aquest govern que havien de ser una realitat a final de mandat, i evidentment a final de mandat no seran una realitat, seran un projecte, però en tot cas no una realitat. En parlem amb en Tomàs, bueno, n'hem parlat molts cops, no avui, que no hi és, però bé, quan torni de viatge ja mirarem de parlar amb ell i que ens en faci 5 cèntims. Ho dic perquè no l'espereu a la tertúlia esportiva, perquè no vindrà. Això sí, tindrem membres de la Penya Barça aquí que ens acompanyaran per bueno, celebrar aquesta victòria de Lliga en Lliga del Barça. Gemma, que vagi molt bé.
1: Igualment,
0: a rebre, que vagi bé.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua.
7: Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Dos quarts de deu del matí, som a Ràdio Arenys. L'altre dia coneixíem els problemes que estan patint un dels pocs productors agrícoles que tenim a la nostra vila. De fet, a Arenys de Mar en queden ben pocs. Un d'ells és en Joan Salix. Té les seves finques, les finques que treballa al Rial Llarg, diguéssim, Caprau amunt i fins a tocar de l'autopista. Les complicacions que té, les dificultats que tenen amb els senglars que hi ha a la zona. Senglar a Catalunya és una plaga i a la nostra vila no n'estem al marge. Es queixava i d'alguna manera ens explicava, no?, doncs que el dijous passat van ser les patates, per exemple, que van quedar totes furtades pels senglars, que se les van menjar. Diguéssim, uns senglars que tenen localitzats, que saben on viuen, per entendre'ns, on dormen, no? I que malgrat això tenen moltes dificultats per mirar de controlar-ho, perquè el propi departament no els hi dona eines per poder-ho fer. La proximitat amb una urbanització doncs fa que els caçadors doncs no... Bueno, d'anar amb escopetes a matar-los a trets sigui complicat i alternatives en la seva zona sembla que són difícils. De moment hi han posat gàbies, ho han posat algunes gàbies per mirar de caçar-los, però no està la cosa... No està la cosa molt optimista. Pere Alsina, bon dia, benvingut. Com estàs, Pere?
9: Bé, bon dia. Bé, més que content.
0: Jo també. Avui és un dia feliç, pels de cor blaugrana és un dia feliç. Sí. I a més fa sol, vull dir que cosa que ja això comença a quadrar-ho tot. Escolta'm, Pere...
9: I bé pluja també, que també. Ens fa feliç.
0: Sí, sí.
9: Que ens agrada la pluja.
0: També. Tenim una primavera tipus, amb pluja, amb sol... Sí. Escolta'm una cosa, tu que en saps, ets biòleg i tu que en saps de zoonosi i de aquest tipus de problemàtiques que hi ha a les zones agrícoles i als parcs naturals, malauradament és molt comú a Catalunya, o està començant a ser molt comú a Catalunya una situació com aquesta, no?
9: Sí, ja fa anys, l'atac dels senglars va estenent per un cantó, o sigui, que hi ha senglars ara on fa segles hi ha hagut, Delta de l'Ebre, les zones del Camp de Tarragona, Cadaqués, etcètera, però a més, l'atac, si la pintéssim amb llapis, l'hauríem de guixar més fort, perquè allà on n'hi ha, les densitats són més altes, també. L'espècie està en un... on fire, no?, que diríem en anglès. I a més, el Montnegre, aquesta dorsal pluviomètrica que va del Montnegre al Pirineu, Montnegre, Guilleries, Colls de Cabra, Serra de Llancers, Puigcalm, i, bueno, fins a les Salines, i això, sí. Tenim l'honor de tenir la densitat més alta de senglars de tota Europa. Densitat,
0: Sí, sí.
9: Bueno, és una problemàtica a tots nivells, pels pagesos, amb els accidents de trànsit, que causen el 88% dels accidents que causen els animals són causats per senglars.
0: Sí.
9: I els accidents que causen els animals són el 33% del total.
0: Déu-n'hi-do.
9: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Escolta'm una cosa, clar, i aquí ja topem amb com s'ha de fer això, és a dir, com s'ha de controlar. Al cap venen tres o quatre mesures, sobretot els que més afecten. Una mesura seria les batudes, és a dir, caçadors, que n'hi ha pocs al nostre país, que se'ls autoritza en un període d'hores doncs, fer una intensificació de la caça. Dos, les gàbies, que és l'alternativa que se li està donant, com és el cas d'en Joan Salix, aquí a Arenys, no? Posar gàbies i anar-los caçant. I tres, en aquest cas, l'Ajuntament sembla qui s'ha vingut a posar-ne una o dues de gàbies. Perquè es veu, això també és molt curiós. Ens deia, jo em vaig posar una, que la vaig comprar amb un altre agricultor, i la vaig posar, i van venir els rurals i em van dir que no ho podia fer i que ja l'estava traient. Per tant, clar, cosa que ens sembla molt, molt, molt curiosa.
9: No, però que rigui, però sí, sí.
0: No, i l'altre és el tema de l'esterilització, és a dir, donar-los pinso que els esterilitzi, per tant, no mata els que hi són, però evita que puguin reproduir-se.
9: Sí, i la pregunta, aleshores...
0: La pregunta és, quina és la mesura, les tres, cap d'elles, què creus que és més efectiu, què s'hi pot fer? Mira si te n'he fet diverses.
9: Una cosa és la mesura... una cosa seria plantejar una cosa a nivell d'anglès plantejar unes mesures per un cas concret com és el que estem parlant,
0: sí? Sí?
9: I una altra és amb una visió nacional que hem de fer pel país, que és aquest diferent, eh? En el cas aquest concret, el que s'ha de fer és pelar-los, eh? És la mesura més eficaç i eficient,
0: sí?
9: Però que no ho resol de per vida. Un cop morts, no sé, és que no conec bé la problemàtica, no l'he analitzat. Bueno, bé, no, ni bé ni malament. No sé si són 8, si són 25, eh?
0: Sí?
9: No ho sé. I un cop capturats, pelats, caçats, aleshores el que passa al cap d'un temps és que aquest espai buit, aquesta zona del Rial Llarg, sí? Queda buida de senglars. I és probable que si la població de senglars segueix creixent, algun o altre del corredor de Serra Llorita, en definitiva, de tot aquest entorn, baixi de nou a ocupar aquest espai buit. Eh?
0: Val.
9: És una solució

0: és poc eficaç i poc eficient, perquè requereix molt d'esforç, de temps. No, a posar la gàbia no, però clar, s'ha d'anar a mirar. Qui la va mirar cada dia, cada dos, cada tres, cada cinc, cada set? Quants en captures? Si n'hi ha... És que no sé quants n'hi ha, eh?
1: Clar, però cada gàbia en deu cabrar un només, no? És a dir, cada gàbia només en cap un.
0: Perdona? A cada gàbia en cap un de gros, bueno, els que jo conec, sí, un de gros i màxim algun petitó, algun raió. Eh?
1: Sí.
0: Però costa molt que caiguin, també són éssers intel·ligents, els suïts, són bastant intel·ligents tots. I la tercera, això que es diu esterilització popularment, que no esterilitza res, sinó que el que fa és fer baixar la libido, la libido als animals.
1: Sí.
0: Bueno, no hi ha cap cas en què s'hagi provat al món que això hagi funcionat, però és que és més, tornem a estar el mateix. Això no és un tancat cinegètic on hi ha 10, 20, 30 senglars tots tancats i un cop els esterilitzes, per dir-ho popularment, que no és una esterilització,
1: sí.
0: Doncs els tens tots esterilitzats, doncs s'ha acabat, el problema, mort a la ràbia.
1: Sí.
0: Doncs no, perquè això són poblacions obertes. I tu pots tenir ara aquí un senglar amb menys intensitat sexual, però te'n baixa un del corredor, te'n baixa un del muntal, o te'n baixa un del coll de llorita de Llavaneres, i fa la feina igualment.
1: Val.
0: Això s'ha provat amb molts diners, amb collserola, està molt de moda, perquè vivim un moment en què l'animalisme domina,
1: sí.
0: Políticament i mediàticament, potser no socialment, però mediàticament, i és un disbarat. S'havia provat amb cèrvols, el que s'està provant a la zona de Collserola s'havia provat amb cèrvols als Estats Units, però mai a Europa, i ningú es planteja això, no? Sinó que bàsicament és capturar... L'una altra cosa del captura que no he comentat és què fas del senglar.
1: Bueno, clar, al final l'acabes sacrificant igual, és a dir... No
0: ho sé, en el nostre cas, en algun cas he vist que sí, en d'altres que els tornen a alliberar més amunt. Clar.
1: Home, sí. No fotis, sí.
0: Si l'has d'acabar sacrificant igualment, sí?
1: Sí.
0: Doncs per molt menys preu tens la feina feta per caçadors i gossos, amb gossos de senglar.
1: Sí. Bueno, clar, aquí entra l'animalisme de Diagonal, no? És a dir, l'animalisme de despatx de vingut de Diagonal que fa
0: urbà,
1: que...
0: Urbà.
1: Sí.
0: La mentalitat urbana, que és clar, el 75% de catalans o més, o 90%, vivim de medi urbà, i cada cop va agafant més pes això a l'animalisme, no?
1: Sí. Per tant...
0: No és l'amor pels animals, com vaig ara uns cartells fa poc.
1: Sí.
0: No, per uns determinats animals. Aquells que humanitzes.
1: Clar, sí.
0: Hi ha molt de... Catalunya està prohibit matar, sacrificar gats i gossos, amb llevat de dues excepcions,
1: Però
0: encara palem 70.000 senglars cada any.
1: Ja.
0: Caçant.
1: Sí.
0: 70.000, però no pots pelar un gos, un gat, vull dir que... totes aquestes coses. Escolta... Però l'animalisme es concentra en els animals que humanitzen. Que veiem com el fillet, el nebodet, i te'ls estimes com una persona.
1: Aquí el tema és, per tant, la solució és molt complicada. És a dir, és molt difícil, perquè matar...
0: Solució final, clar, no. Sí. Si pelar, al cap d'un temps te'n tornaràs a tenir.
1: Val.
0: Perquè el senglar que els agrada les zones irrigades, no n'he estat aquí en aquesta hora, i les zones que hi ha aigua, els cabirols també, sobretot en època de sequera, no seria l'any d'ara, però quan hi ha sequera molt forta, van a les zones on es rega.
1: Val.
0: Tant perquè hi ha més verd jovenet, més brots tendres, en el cas del senglar s'ho fot tot, arrels, tubercles i tal, però el cabirol, que és molt siberita,
1: sí.
0: Que agrada molt el verd, lluent i tendre, clar, diu, què està passant? No havia passat. Ara els cabirols estan menjant fulles de ceps i raïms i tot això, en èpoques de sequera, clar. Si dintre bosc tot està xut, doncs si brota una mica de raïm o brota el pàmpol del cep, se'n van cap allà perquè ho troben un verdet molt apetitós, no?
1: Ah, sí. I, bueno, és la problemàtica que tenim i la manca de solució o la solució a llarg termini, perquè, evidentment, els pagesos...
0: Baixar a llarg termini, clar, a camp... Perdona que et
1: tanqui. Sí.
0: Clar, a escala nacional, amb una visió de país, el que hem de fer és baixar la població de senglars. I això no es fa de moltes maneres, no? Però jo veig que anem cap a un escenari de pagar els caçadors. Pagar amb va,
1: Sí, de donar-li diners.
0: Sí. Fins ara es fan alguns casos amb

0: determinats casos se'ls paga la munició i prou, eh? Com dir, mira, va, feu la feina i us paguem la munició. Jo crec que anirem cap a un escenari... Això és una opinió meva, eh? No,
1: sí, sí.
0: No és ni un desig, ni... però jo crec que anirem cap a un escenari en què al final l'administració, els caçadors seran retribuïts per anar fent batudes en llocs, no tot el país, però en llocs sensibles. Mm. O bé per accidents de trànsit, o bé per llocs sensibles, pel gran impacte que tenen en la pagesia, que destrossen, o bé de vegades en camps de golf, també, que destrossen tot el greens, els greens i els fairways i tot això.
1: Sí.
0: En determinats llocs anem, pam, fotem castanya i solucionem per sempre el problema. No. Allà que tenien el problema, el desapareix de cop i volta. Si n'hi ha 10, tant peles 10, desapareix, però és un medi obert. Els senglars que estan 4 o 5 quilòmetres, al final detecten que allà no hi ha res i si hi ha menjar hi poden tornar-hi, no? Tant, no és una solució fàcil ni miraculosa, no hi ha una... Però, en definitiva, baixant la densitat, baixant la població de senglars a Catalunya,
1: sí,
0: es baixa, que no s'anula, la incidència negativa.
1: Doncs, bé, en tot cas, a veure què pensa que en fa el departament de tot això, eh? A veure quina decisió pren i quina és la...
0: Bueno, quina... A mi m'interessaria saber quan es fa això de les captures, què en fan.
1: Vale, pues mira, ho preguntarem.
0: Al final els han de pelar igualment, sacrificant aquest cas, que no seria caçar,
1: sí,
0: capturar i caçar no és el mateix, sí, però si al final acaben sacrificats, acaben amb la mateixa fi que caçats.
1: Clar. Sí, que és sacrificat. Sí. Escolta'm una cosa, doncs apunto la pregunta, com que volem parlar amb el departament, hem demanat aviam si ens volen atendre.
0: Sí.
1: Doncs si sabem la resposta, te la faré saber, d'acord?
0: Moltes gràcies.
1: A tu, Pere, que vagi molt bé.
0: A reveure, adéu-siau, bon dia.
1: A reveure, molt bon dia.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Esteu escoltant la ràdio.
1: En punt 3:15 del matí, som a Ràdio Arenys. Demà, jornada de vaga a l'ensenyament del nostre país. De banda, la negativa de la Generalitat i del Departament d'atendre les peticions dels professors, les famílies, els docents, el personal que hi ha als centres educatius, etc, etc. Per parlar-ne i per valorar-ho, Yolanda Segura, portaveu de l'Ustec Estès, bon dia, benvinguda.
7: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, Yolanda, com estàs? Segur que ets tu, no? Ho dic perquè, com que els Mossos es van infiltrant, vés a saber si ets una intel·ligència artificial, saps?
7: Bueno, ja veus que la cosa... que som terroristes, som les docents, som terroristes, o estem en un càrtel de la droga o, no sé, d'una cèl·lula jihadista, perquè resulta que ens han d'infiltrar Mossos d'Esquadra a les nostres reunions.
1: És el primer cop... Jo vaig al·lucinar molt, És a dir, lo dels policies als centres educatius ja em va semblar una animalada. Ara, lo dels policies infiltrats, amagats dintre de les assemblees del professorat, ja em va semblar de... de governs feixistes, que és el que feien, eh? Jo no dic que aquest ho siguin. Sí, en tot cas, el que sí que dic és que els governs feixistes, això és el que feien.
7: Bueno, és més propi d'un estat autoritari que no pas d'un estat democràtic. Això és així. De fet, és una il·legalitat com un temple dur a terme un tipus d'actuació d'aquestes dimensions en entorns pacífics i assemblearis. No té més.
1: Ho havíeu detectat mai, això, o no, Yolanda?
7: No, en principi no. El que passa és que ara ja et fa dubtar no, si això s'ha produït en altres assemblees al llarg de tot aquest calendari de lluita que portem tirant endavant des de tot aquest curs. La veritat és que hem fet moltes assemblees. Podria haver passat que als inicis, que encara la gent doncs, no es coneixia gaire, podia ser que se'ns hagués colat algú i no ho sabíem. De fet, sí que et trobes sovint que quan vas a fer algun tall o no sé, alguna ocupació, ostres, ja hi ha els Mossos allà. Què ha passat? Com és que ho sabien, no? Bueno, ja. pues ara ja comences a pensar que és que les infiltracions ja venen de lluny. Mm. Però, bueno, no només això, és que s'està fent una persecució política de calat, amb identificacions a persones sindicalistes, a actes obertes, i, bueno, i tota l'ofensiva interna i externa per intentar pues, trencar, no?, tot el moviment de lluita des de la base, bueno, amb pràctiques que, la veritat, disten molt de ser pràctiques democràtiques.
1: Fareu, a nivell judicial, teniu previst fer alguna cosa? Esteu plantejant o en tot cas, és un tema que no s'ha decidit?
7: Si ens estem plantejant denunciar-ho, sí, i tant que sí, perquè aquí s'han vulnerat drets fonamentals i això és una cosa que s'ha de denunciar. D'entrada ja demanem que hi hagi aquí, que es depurin responsabilitats i si s'han de produir dimissions o cessaments, s'ha de fer. Els responsables d'aquest operatiu han de dimitir, perquè això... deixen entredit l'estat del benestar, no? I quina seguretat podem tenir ara les persones que estem exercint uns drets recollits a la pròpia Constitució amb aquestes actuacions. De quina manera podem estar ara tranquil·les, no? No estem fent res dolent, no som persones, no som terroristes, no som delinqüents, i l'únic que fem és reunir-nos per organitzar una protesta que és absolutament legítima.
1: I la consellera d'Ensenyament, per acció, és a dir, perquè ho sabia i ho va permetre, o per omissió, perquè no s'entera del que passa a les assemblees del seu àmbit?
7: La consellera d'Ensenyament, sí. Bueno, ella diu que no sabia res. Però això no pot ser. O sigui, sí, quina irresponsabilitat és aquesta? Bueno, i si no ho sabia, ella és la primera que ha de denunciar que es produeixin aquestes pràctiques, per molt que estigui al seu govern. Ella és la responsable d'educació i ella és la responsable de garantir els drets de les persones treballadores. Primer, ja no ho ha garantit permetent que s'assigni un acord esquenes de les majories representatives i, per tant, no tenint en compte la majoria del col·lectiu. I, segon, ara, permetent aquest tipus d'actuació. És que això, aquí, el govern de la Generalitat, en ple, ha d'assumir responsabilitats i, evidentment, això vol dir doncs que si ha de cessar les persones responsables d'això, les ha de cessar. Mm. Perquè no ens ho podem permetre tenir un estat així, un govern així. És que, vamos, la societat en ple ens hauríem de sublevar.
1: I tant que sí. Escolta'm, demà jornada de vaga, a tot el sector educatiu.
7: Sí, demà ja comença aquest cicle de mobilitzacions d'aquest mes de vaga, de jornades de vaga, que són territorialitzades, però demà l'inici és vaga a tota Catalunya, amb diferents manifestacions que confluiran en un únic punt. I donem ja pues, aquest... Bueno, ja vam donar el tret de sortida dimecres passat, sí. Però ja el que són les jornades de vaga. I, bueno, i a veure si arrenquem doncs, la voluntat de negociar un nou acord, perquè l'única manera de desescalar aquest conflicte és que se seguin a negociar i que assolim doncs, un acord que realment reverteixi les mancances tant laborals com educatives que patim en les persones treballadores i que pateix l'alumnat.
1: De fet, el departament i vosaltres suposadament teniu una reunió el proper dijous, perquè ara s'han donat compte de que, bueno, cal parlar.
7: Sí. Però ens hem hagut d'assabentar, diguéssim, mitjançant la premsa, que tenen aquesta intenció.
1: Ah, sí?
7: Per altra banda, sí. No tenim cap diguéssim, confirmació oficial. Tampoc sobre què girarà aquesta mesa, perquè si ha de ser una mesa en què ens vulguin tornar a vendre les meravelles d'aquest acord que ha rebutjat un 95% del col·lectiu, ja us diem doncs, que això no serà negociar, això serà intentar manipular-nos de nou, i això, evidentment, no ho permetrem. Si hem d'anar a una mesa sectorial, que de fet no hauria de ser mesa sectorial, ara ja està constituït el comitè de vaga i se'ns hauria de... ens hauria de convocar com a comitè de vaga.
1: Val.
7: Però com que volen que hi hagi comissions i UGT també, no els volen deixar fora, doncs per això ells defensen que sigui en l'àmbit de la mesa sectorial. Però bé, si han de situar la millora de les condicions laborals, és a dir, arribar, poder negociar un acord que vagi més enllà dels termes en què recull l'acord que van signar doncs, aquestes dues organitzacions sindicals,
1: sí.
7: Nosaltres no ens hi oposarem. Però que sigui tenint en compte que hem d'arribar, que hem de poder millorar aquestes propostes, perquè l'acord signat, torno a repetir, el 95% del col·lectiu el rebutja.
1: Per tant, qualsevol acord passaria per les millores d'aquestes condicions pactades amb UGT i comissions, recordem, sindicats minoritaris en el sector de l'ensenyament. I a partir d'aquí veuríem què passarien les vagues que hi ha convocades, que són, com deies, territorials, eh? És a dir,
7: sí.
1: Uns dies hi haurà vaga a Tarragona, d'altres a Girona, d'altres a Barcelona, d'altres a Lleida, i així els aniran distribuint al llarg de tot el mes de maig, no?
7: Sí, al final, en definitiva, són 17 convocatòries de vaga, però a cada territori només seran 5, per dir-ho d'alguna manera. Les territorialitzades, 3 de territorialitzades i 2... Ah, no, perdó, 2 de territorialitzades i 3 vagues de tot Catalunya.
1: Doncs tot això durant el mes de març. La primera demà, dia 12, la següent genèrica és el dia... Yolanda?
7: L'última és el dia 5 i la següent...
1: El 20,
7: ara
1: m'has
7: matat.
1: Em sembla que és el 20.
7: Sí, hauria de mirar el calendari.
1: No pateixis.
7: Tinc molt mala memòria amb les dates.
1: Tranqui. En tot cas, nosaltres...
7: Ah, és un problema que tinc.
1: Va.
7: Sí.
1: Nosaltres d'aquí ho recordarem. 20 i 5... 20 de... Ai, perdó, 12 de maig. I 5 de juny seria el principi i el final, i pel mig un altre de general i les territorials. Sí, és... que
7: aniran. Mira, tu puc mirar sí. En un moment, si vols.
1: Sí. Serien les que estan a hores d'ara convocades. En tot cas, tot això es penses de que el departament segueixi mantenint aquesta reticència a escoltar les condicions dels professors. Endavant, Yolanda, t'escoltem.
7: Correcte, és així. Espera que busco el calendari que el tenim
1: aquí.
7: El tinc una mica lluny, però... sí, mira, tenim el dia 12, el dia 27. El
1: sí?
7: dia 27, correcte. El dia 27 és una altra vaga a tot Catalunya,
1: sí?
7: I el dia 5 una altra vaga a tot Catalunya. La resta són vagues territorialitzades, sí. És que, no, em sap greu, però les dates, els números i tot això, no, a mi no... he d'estar consultant, fent consulta constantment.
1: No pateixis, si amb el merder que tenim al país no, és impossible retenir-ho tot. És impossible retenir-ho tot.
7: Correcte, ara ho has dit.
1: Escolta'm, en tot cas, en seguim parlant, i evidentment estarem al cas que es pugui decidir en aquesta reunió del proper dijous, quan oficialment s'us convoqui amb el Departament
7: sí.
1: d'Ensenyament.
7: A veure si és veritat i si l'ordre del dia és negociar, perquè si no ha de ser negociar, evidentment no anirem a perdre el temps. Això ho tenim claríssim.
1: No, és que han passat l'antivirus a l'ordinador i va, ara
7: sí.
1: els mails els envia una mica més lents. Però no pateixis, que arribarà. Arribarà.
7: Segur.
1: Vinga, Yolanda, moltes gràcies, que vagi bé.
7: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: A reveure, molt bon dia.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
1: Vinga, falten 3 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. Un parell de qüestions. Hi ha una que no hem parlat i que també està a l'ordre del dia. És lo de la, que és tota la història de l'antivirus, que sembla que s'està estenent més del que en un principi s'havia anunciat que passaria. En tot cas, un nord-americà i una francesa han donat positiu amb això de l'antivirus. Tenen els, són els britànics, estan buscant amb un que se'n va a una illa deserta i que... com una illa paradisia, i que està allà i que l'estan intentant localitzar, i que aquí també podria haver... Tot i que ja han donat negatiu en les proves PCR, no es té la certesa de que algun dels viatgers de l'estat espanyol doncs no acabi donant positiu, bàsicament perquè sembla que algú podria tenir símptomes. En tot cas, com que estem tocant un tema molt sensible, no especularem, donarem... informacions fermes i en tot cas ho anirem seguint al llarg del matí d'avui. Què més? Per cert, avui, Arenys de Mar, si voleu fer activitats, recordeu que avui n'hi ha dues. Per una banda, la tertúlia de novel·la, em va parlar l'altre dia en aquest mateix programa la Lourdes Cazorla, és el llibre Habitacions tancades de Care Santos, aquesta autora mataronina que va escriure aquest llibre i que serà motiu de tertúlia de novel·la avui a partir de les 5 de la tarda a la biblioteca. I que a 8:15 tenim el curs d'impressionisme musical a càrrec d'en Joan Vives. És un curs que organitza l'Associació Escola Municipal de Música d'Arenys de Mar i que bé, en tot cas es farà aquí a la Sala Noble del Calissai per a aquells que sigueu aficionats a la música. Arribarem a les 10 amb 4 acords d'una cançó, que és aquesta.

Tot just després de les 10, el que farem serà donar feina i, evidentment, parlar d'esport, tertúlia esportiva. Avui una tertúlia una mica especial, després de que s'hagi resolt el campionat de Lliga 2024. Sabem ja qui és el campió. Arribem a les 10.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
2: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i, per tant, qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i, a més, són condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
1: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Esteu escoltant la ràdio.
6: Les 10 i 3 minuts del matí, segona hora de programa. S'ha enteranyinat el dia, eh? No hi ha aquella alegria assolellada que hi havia tot just quan hem començat a les 9 en punt del matí. No patiu, però, perquè la temperatura és agradable i, de fet, mira, doncs això farà, vés a saber si en alguns jocs aquests núvols són aigua i l'aigua sempre és vida, sempre és riquesa. En tot cas, en parlarem de tot això al llarg de la propera hora. Abans, deixeu-nos donar una mica de feina, si és que n'hi ha, perquè som a les portes de l'estiu, temporada de contractacions, i això, en teoria, s'hauria de notar. La teoria diu això. La pràctica, Helena García, bon dia, benvinguda.
7: Hola, molt bon dia a tothom.
6: Com doncs estàs, Helena?
7: La pràctica d'avui diu que sí.
6: Eh? Sí, avui sí? Avui sí?
7: Sí, home. Avui sí. Home. Avui tenim 4 ofertes noves.
6: Hosti, què ha passat? Què ha passat?
7: No ho sé. És que no ho sé, ens ha sorprès bastant. Sí, sí, al final de setmana ens van entrar les 4 ofertes.
6: És una mica muntanya russa, això, Helena?
7: Sí.
6: És a dir, ara en tens 4, igual et passes 2 setmanes que no en tens cap, després te n'arriben 7 en un dia...
7: Però vull dir... és que m'ha sobtat que de les 4 cap és el sector de la restauració, que és el que tu estàs deient ara, que ja estem al maig, anem de cara a l'estiu i ha de començar a haver ja ofertes del sector de restauració,
6: sí.
7: I d'aquestes no en tenim.
6: No.
7: I ens estranya, perquè sempre hem tingut... Del sector de restauració en tenim normalment durant tot l'any.
6: Sí.
7: Però quan s'aprova, doncs això Setmana Santa... Bueno, sí, bàsicament Setmana Santa, Nadal, estiu, que és quan se fa més reforç, és quan entren té més ofertes, doncs...
6: No hi ha manera. Ui, ara m'has fet, bueno. fet pensar una cosa, res, només per comentar-ho, eh? Ahir, sabeu que ahir va haver un temporal de mar bastant potent a tota la costa catalana. No sé si heu vist les imatges d'aquell vaixell al port de Mataró que es queda a la deriva i s'enquesta contra les pedres. Fa mal només veure-ho. Finalment, els dos tripulants van ser rescatats poca estona abans, pocs minuts abans que el vaixell embarranqués contra l'espigó de Mataró, però caminant, fent un tomb, hòstia, aquest temporal a la zona de Llavaneres, a la zona de Sant Vicenç de Montalt, que també tenen guinguetes, és que m'ho has fet pensar per allò de les guinguetes, se'ls enduia a la platja i n'hi havia alguna que pràcticament podries fer la Coca-Cola mullant-te els peus, perquè no hi havia sorra. Hem de veure com ha quedat la tercera platja d'Arenys, que seria una mica... Més que d'Arenys, la zona que queda més propera a Canet, però realment el temporal d'ahir va fer molt de mal. I m'ho has fet pensar en això, no? El cambrers, cambreres, personal de restauració... I el fet que les guinguetes, doncs, amb aquests temporals, algunes ho estan passant malament. Vas, tu va, anem a donar feina.
7: Vinga,
6: va,
7: què tenim? Per començar, tenim per una empresa d'Arenys de Mar d'Indústria de Peix, un operari per a l'obrador. És un obrador de peix i marisc. Vale. Les tasques que ha de fer és manipulació del peix. Sí. I del marisc. És fer carpatxos de gambes i altres productes derivats del peix.
6: Vale.
7: Amb un horari de 9 a 1, un contracte indefinit amb període de prova,
6: sí.
7: I el salari són 700 euros nets amb incorporació immediata.
6: Molt bé. 700 euros nets, incorporació immediata. Per tant, un operari de preparació i manipulació de peix de 9 a 1 del migdia. Molt bé.
7: Del migdia.
6: Què més?
7: Després, per una empresa de tendalls, també estan buscant una ajuda per al muntatge de tendals, cortines i persianes.
6: Molt bé.
7: Jornada completa, l'inici és a la final de mes, el 25 de maig, és un contracte de temporada,
6: sí.
7: Doncs aquests sí que són aquests contractes que cada any el tenim aquest, eh?
6: Sí.
7: I el salari és a conveni.
6: Molt bé. Doncs un operari, un ajudant, eh? És a dir que...
7: Ajudant per al muntatge de tendalls, sí.
6: Millor que tingui experiència, però, bueno, en principi es valoraran també altres qüestions, no?
7: Se valora, exacte.
6: Vale, molt bé.
7: Després, per una empresa de neteja,
6: sí.
7: Estan buscant personal de neteja per a fer les tasques tant en oficines com en domicilis.
6: Vale.
7: Per a escombrar, passar la mopa, fregar... neteja els mobiliaris de les zones comuns, amb un horari de 7 a 1 del migdia, de dilluns a divendres.
6: Sí.
7: En aquest cas és una suplència, però si s'encaixa amb l'empresa passaria indefinit.
6: Molt bé.
7: I els salaris són 760 euros per 15 pagues.
6: Molt bé. Doncs 760 euros, 15 pagues, de 7 a 1... 11 o 12 a 1, són 5 horetes al dia, no? I aquí,
7: sí.
6: Doncs, bueno, qui estigui interessat, inicialment un de temporal, però vés a saber si al final ens hi podem quedar sempre.
7: I l'última nova, sí? Que tenim és per una residència d'aquí d'Arenys de Mar, que estan buscant dos persones, en aquest cas, que són dos gerocultors o gerocultores,
6: vale.
7: Per realitzar les tasques pròpies de la responsabilització d'una persona usuària de la residència. Mm. Aleshores, l'horari és de 7:15 a 2:30,
6: sí.
7: O de 2:30 a 10, horari matí i horari tarda.
6: Vale.
7: La data d'inici és immediata i el salari segons conveni.
6: Molt bé. Per tant, gerocultors, és a dir, gent formada, eh? Aquí hem de tenir el títol de gerocultura, doncs per fer-se càrrec i atendre les persones que ho puguin necessitar. Dos persones, dos treballadors, dos operaris, operàries, de 7, d'un quart de 8 a 2:45 i de 2:45 fins a les 10.
7: Fins a les 10, exacte.
6: Molt bé.
7: Aquestes són les 4 noves.
6: Fantàstic.
7: I després ne portem dos de setmanes anteriors.
6: Sí.
7: Per a una altra residència d'aquí de Benjamar, en aquest cas necessitem un cuiner o cuinera per a la residència.
6: Vale.
7: Per a fer l'elaboració i gestió dels menús, gestió de magatzem, i higiene i seguretat alimentària. L'horari també, setmana curta, setmana llarga.
6: D'acord.
7: I l'horari de 8 a 8, la setmana curta, de 8 a 8. Els salaris segons conveni, que són 1.200 euros bruts,
6: sí.
7: Més un plus de 325. I també és un contracte de substitució amb possibilitat indefinit.
6: Molt bé. Per tant, bueno, un cuiner cuinera per a aquesta residència geriàtrica en aquests horaris, aquesta particularitat que tenen el que en diuen els horari sanitari, el conveni sanitari, setmana curta, setmana llarga. I l'altre?
7: I l'altre que estem arrossegant és un treballador o treballadora familiar. Mm. Fa fer tasques assistencials, higiene, medicació i acompanyament. Amb horari de 7 a 10 del matí, i dintre d'aquest horari són les jornades 7 hores 24, sí. I la data d'inici és immediata, el salari segons conveni. Mm. I indica que aquí pot, no és només per Arenys, es pot indicar treballar a diferents poblacions del Maresme. Mm.
6: Doncs aquestes són les dues que fa dies que ja arrosseguem, és veritat, però bé, que en tot cas són dues bones propostes de treball per a aquelles persones que puguin estar interessades. Recordem aquestes persones disposades, bueno, aquestes últimes són dues ofertes que ja arrosseguem de fa dies, i les quatre noves, aquests senyors manipuladors de peix, aquests senyors o senyores que puguin muntar tendalls, aquesta neteja d'oficines i aquesta residència geriàtrica que necessita dos operaris. Doncs interessades, interessats, envieu currículum o a través de la web de Xaloc, o si no, poseu-vos en contacte amb el 93 792 2601, que és la promoció econòmica de l'Ajuntament d'Arenys, i us orientaran.
7: I explicarem el funcionament de la borsa. Em deixes dir dos cursos que ens han sortit d'última hora, que
6: home,
7: no tenim previst de fer-los?
6: Ho tenia tancat jo dels cursos, i tant. Ja, atenció.
7: Jo també, fins que la setmana passada vam tornar a obrir el tema de la formació, perquè hem tingut molta demanda. Saps que sempre parlo del curs d'operació amb carretons elevadors?
6: Sí.
7: Aleshores, sempre tenim tanta demanda d'aquest curs i queda molta gent en llista d'espera, que el farem ara a l'estiu. No fem mai cursos a l'estiu, provarem justament aquest any a veure si funcionen. La part teòrica serà el 24 de juliol, encara que temps, però la gent que estigui interessada ja pot començar a fer la inscripció, i la part pràctica es farà a Sabadell, que són els 27, 28 i 29 de juliol. I és un curs que és completament gratuït. Mm. Val la pena, perquè aquests cursos normalment tenen un cost econòmic i en aquest cas doncs no s'ha de pagar res, ¿vale? Uh-huh. És operació amb carretons elevadors de màstil amb càrrega en voladís.
6: Molt bé.
7: La gent de la... ho entendrà. Jo sí, me quedo igual, eh?
6: Sí, jo tampoc no en sé gaire, però bueno, que jo sé que domini el tema ja sabrà. Sí.
7: I després fem també per primera vegada un curs de manipulació de productes fitosanitaris nivell bàsic.
6: Uh-huh.
7: És un curs de 25 hores que començarem el dimecres 1 de juliol i es farem tots els dimecres del mes de juliol, el dia 1, 8, 15, 22 i 29, de 9 a 2. I aquest sí que el farem aquí al Xifre, i també és un curs gratuït, uh-huh, i és per a si alguna persona està interessada en treballar sota en el sector agrari o jardineria.
6: Molt bé, és a dir, manipulació de
7: productes fitosanitaris.
6: Molt bé, doncs escolta'm, en tot cas, persones interessades...
7: Han de fer l'inscripció via la web, vale. La web nostra.
6: La web de promoció...
7: De promoció econòmica a l'Ajuntament d'Arenys de Mar,
6: sí.
7: Hi ha un apartat que és promoció econòmica, doncs allí està l'apartat de formació.
6: Doncs ho heu de fer així, eh? Entreu a la web d'arenysdemar.cat, busqueu promoció econòmica i aquí trobareu la inscripció a aquests dos cursos, el dels carretons elevadors i tal, i els de manipulació de productes fitosanitaris.
7: Correcte.
6: Doncs, Helena, bones notícies avui. Molta feina,
7: aquesta
6: molta formació.
7: Aquesta setmana sí, eh?
6: Hòstia, aviam, carai, aviam si dura això. Eh?
7: Que,
6: si...
7: que el ritme no pare.
6: Exacte, que el ritme no pare. Que passi una bona setmana, Helena. Fins dilluns vinent.
7: Igualment per tothom. Que vagi molt bé. Bon dia.
6: Bon dia. Adéu.
8: Marta.
9: Ei, hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
9: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
9: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
9: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
10: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
12: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
13: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
12: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
13: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
12: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
13: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
12: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: L'esport a la ràdio.
6: Vinga, un quart i un minut de 11 del matí. Ja ho sé, anem tard, anem tard. Ja ho sé, anem tard.
14: Avui no hi ha problema.
6: Avui no hi ha problema, no, home. Avui... Bueno, mentre a les 5 haguem acabat, no? Que és quan surten de...
14: Ja comença la rua.
6: Bueno, espera't, abans de presentar-vos. Manolo Ribas, bon dia, benvingut.
15: Bon dia, benvingut.
14: No me'n sapigueu. Estàs convidat a la rua, Manolo.
15: No, no, perquè no em vull mullar.
6: Per això, per això no em vull mullar. Comencem per l'alegria, si et sembla, i després ja...
15: Ja saps que jo sóc antibarcelonista al 100%, però tinc molts amics culers, i llavors és un avui campions de Lliga, doncs es té que felicitar amb el Barça que ha guanyat i que ha sigut el millor equip. Jo amb això no tinc que... Que m'agrada? No, no. M'agrada que no guanyessin. Però has de ser gent del Madrid. I dir, a veure, el Barça que ha sigut el millor equip de la Lliga?
6: Sí.
15: Ha quedat campió. El Barça ha sigut el millor equip de la Champions? No, ha fracassat.
6: Ja està. Això que acabes de fer, i amb Vinícius feliciten els jugadors del Barça, escolta...
15: Es va juntar una altra cosa molt personal, que això afecta la gent.
6: Sí,
15: com passa el que passa a tothom, doncs llavors també dintre la desgràcia també va anar bé per calmar tot l'ambient.
6: Sí, va baixar
15: amb els jugadors i totes aquestes coses.
6: Bueno, ara en parlem. Joaquim, bon dia, benvingut.
16: Bon dia.
6: I moltes felicitats, com estem?
16: Bé, home.
6: Sí, content, sí, o què?
16: Home, el fet de celebrar a casa una lliga no ha passat mai, o sigui que en un clàssic. Llavors, com has d'estar? Pues content.
6: Ah. Content. Però et va agradar el partit o no?
16: Bueno, va ser un partit, diguem-ho així... que es va posar molt de cara d'inici, i posteriorment el Barça va saber gestionar sense pressa, sense... No em va desagradar com a partit de control, però m'hagués agradat més espectacle.
6: Més sang. En Jordi, bon dia, benvingut, bon dia. Com estàs?
17: Molt bé.
6: Com va això?
17: Feliç, content,
6: eh?
17: I tant.
6: Home,
17: i tant.
6: Això ho vas poder veure bé o no?
17: Sí, perfecte, no, molt bé. Va ser veure el que deia en Joaquim al partit, no és que fos una meravella, però el Barça va fer el que tenia que fer, gestionar el partit, i el que era important, guanyar i ser campions. I ho va gestionar molt bé.
6: En 20 minuts,
17: en 20
6: tu
17: minuts.
6: Tenia...
17: A partir d'aquí, vull dir, a veure, podies haver anat a fer sang i a fer-ne 3 o 4 més? Potser sí, però tampoc. Poc era... El Madrid eren 4 penjats que estaven per allà deambulant pel mig del camp. I llavors, vull dir, tampoc, jo crec que el Barça tampoc va voler anar a fer més. Bueno, gestionem el partit, guanyem, som campions i tots amics i cap a casa.
6: Ara en parlem d'això, perquè a mi em va semblar que el partit d'ahir del Madrid va ser un reflex de com havia anat la temporada, eh? Una sensació. Però hauríem demanat reforços, ja que en Zenon Tomàs el tenim a les Amèriques, eh? Està fent les Amèriques. David Fernández, bon dia, benvingut, com estàs?
18: Molt bon dia.
6: Com ho vas veure, tu, això, ahir?
18: Una nit maca, una nit històrica, una nit barcelonista a tope, tant durant el partit, el postpartit, el prepartit, també, vull dir, la gent anava molt, molt, molt contenta, i és allò que el culer deia, ai, a veure, tanta alegria, tanta passió, a veure, esperem, nois, esperem, que potser no el celebrem avui.
17: Ha tingut alguna sorpresa.
18: Perquè alguna vegada ens ha passat aquestes coses. Però jo crec que la motivació amb la que van sortir els jugadors del minut 1, la pressió que es va veure en el camp, el Madrid, que estaven totalment descol·locats, que no sabien si estaven jugant a futbol o estaven fent una partida de billar. Bueno, brutal.
6: Òscar Roger, també bon dia, benvingut.
19: Bon dia.
6: I tu com ho vas veure, això?
19: Ho vam viure molt bé, la veritat. I el partit vaig trobar que era molt interessant, bastant bé. M'hauria agradat un resultat més avoltat, la veritat, que, perquè crec que hi havia el potencial per fer-ho, per tenir-lo. Però bé, al final és el que hi ha. I també és veritat que la segona part tinc la sensació que vam xutar poca porteria, que vam controlar molt bé, però no es va tirar, llavors... si no xutes, és difícil fer gols.
17: Es va anar a guanyar el partit de ser campió.
19: Sí, sí, sí.
17: Aquesta era la consigna i perfecta.
18: Una mostra del partit és el temps afegit de la primera part, que la segona no va haver-hi.
17: No va afegir res. Però
18: a l'afegit dels 3 minuts, els jugadors no van atacar i van tindre possibilitats que tenien les bandes lliures.
17: Sí, sí, sí, no.
18: I a la que... tornem enrere,
17: exacte,
18: controlem...
17: Sí, sí.
18: Vull dir,
17: que no ens agafin a la contra.
18: No. I a banda, jo crec també que és allò de... Hòstia, prou malament estat, ja no els hi fotem més punyalades.
17: No, i el Madrid, el que et mata és si li deixen roben pilotes i surten a la contra.
18: Bueno, i que
17: llavors
18: no van
17: saber controlar molt bé perquè no van enganxar cap vegada.
18: Dos intents que van tindre de fotre merder en el camp tampoc no van entrar al seu joc.
17: No.
18: Vull dir que això també és important, perquè ells el que volien era treure'ns el partit.
17: Sí.
16: Va ser curiós perquè... Perdona.
6: Sí?
16: Si us vau fixar... un equip que sol marcar 4 o 5 ursais per partit, em sembla que van haver-hi dos, i més per despistes dels jugadors del Madrid perquè sortien que per... O sigui, que sí. A més, això, que vull dir, ens vam tirar una mica la línia enrere, coses que en altres partits no hem fet, una vegada teníem el resultat a favor.
19: Això en altres partits s'hagués agraït molt,
17: I tant, el dia de l'Atlètic de Madrid.
19: Control,
17: el dia de l'Atlètic de Madrid, perquè l'Atlètic es va fer 6 gols que tots van ser iguals.
16: És increïble, l'Atlètic de Madrid a 28 punts.
17: Sí.
16: I ens elimina de...
17: De Champions i de Copa.
6: Ara parlem... Parlem del Barça, parlem un moment també del Madrid i parlem de l'actitud o parlem de la preparació o parlem de...
18: De la no actitud.
6: Bueno, i del no entrenador. És a dir, l'Arbeloa, un parell de moments que el van... És a dir, quan el Barça ja guanyava i estava movent pilota sense... Van deixant passar els minuts, la imatge de l'Arbeloa al costat de la banda, amb les mans a la butxaca, mirant-se el partit...
18: Com un espectador més.
6: Com un espectador... Jo ara ja entenc per què venia... Fins aquest matí no sabia la broma del cono. Jo l'he sabut aquest matí. Veu què li diuen al cono?
17: Sí,
6: perquè
17: sí.
6: Està allà i...
17: En Piqué li va treure quan jugava.
18: No, ja venia d'abans. I llavors que Piqué va fer famós.
16: Vale.
6: Manolo...
15: El Madrid ha existit aquest any?
6: Home, sí, no?
15: Però sí, ha existit.
17: Els 5 primers partits.
15: Ha existit.
17: Els 5 primers partits sí que va existir, després va desaparèixer.
15: Però jo no... El Madrid ha sigut un 0 a l'esquerra, futbolísticament. El Madrid... I jo no m'agrada fotre medalles, ni molt menys. Però jo us vaig dir que el Madrid durant 2-3 anys no faria res, que es gastaven els calés per al camp de futbol, i a partir de l'any que ve, que ja fan els d'això, el Madrid tindrà que fitxar, perquè el Madrid no té res. Quants anys... A veure, històricament, que al Barça, també li va passar, aquests follons que hi ha dins dels vestidors, és que això vol dir que no hi ha un director d'orquestra. Això en petita escala, que nosaltres som quasi un 0 a l'esquerra, no hi ha un divo, un líder amb un vestidor. I el Madrid, quin líder té? No en té cap. Vosaltres dieu-me, al Madrid se li va marxar l'avi i l'alemany. Vale? Va reforçar el centre del camp?
17: No. Va reforçar, però amb muscle i no amb qualitat.
15: No va reforçar amb directors d'orquestra?
17: No, però va fitxar el Madrid, perquè el Madrid s'ha gastat Tchouaméni, Camavinga, Entrenc, Mbappé, vull dir, de calés n'ha gastat.
15: Jordi, no són calés. Són fitxatges, per exemple, tipus Mbappé, que aquest bueno, no ho va pagar-ho ell, ho va pagar una multinacional, però bueno, jugadors, un equip de futbol es té que marcar tota la línia central. A Madrid no, em dieu vosaltres defenses. Collons, van fitxar aquell en Carreras. En Carreras ni amb l'Espanyol podria jugar.
17: Bueno, a Portugal ho feia bé.
15: Va. Portugal, anem amb lligues. Flors
18: d'un dia n'hi ha de
17: l'arreu. Però
15: tal com diuen, si voleu parlar del Madrid, el Madrid... No ha fitxat, no ha fitxat.
17: No ha fitxat el que necessitava.
15: El que necessitava.
17: Estem d'acord.
18: El primer que necessita fitxar és un director tècnic que entengui de futbol i no un empresari amb una multinacional de darrere. És qui menys estima el Madrid.
15: El problema és com passen a moltes famílies i a moltes empreses, quan s'hi fot el pare i s'hi fot el fill,
17: I el fill es posa a
15: tramitar jugadors, a portar jugadors, i una cosa i una altra. A Madrid quin secretari tècnic té? Diguem-me quin secretari tècnic té.
17: Manolo, d'on
16: te treus això del fill?
15: Joaquim, jo et dic això.
16: Jo te puc dir i assegurar, perquè l'altre dia t'ho vaig dir, que no ho tenia entès així, ho he comprovat, i tu, no sé, t'ho deu haver dit en Pepito d'allà i t'ho has cregut.
15: No m'ho deu dir cap Pepito, Joaquim. El fill d'en Florentino està en una trama de compraventa de jugadors. A l'Arbiola està amb aquesta trama. Si el Madrid no posen un bon secretari tècnic i que fitxin per les necessitats que té el club, ara ja veureu que aquest home, l'avi de president, no durarà ni dos dies.
18: Veuràs on va el Madrid, llavors.
15: No,
18: espera que surti tota la merda quan se'n vagi. No, veuràs.
15: La merda surt a tots els equips, té la seva merda.
18: Sí. Però amb equips d'aquesta magnitud, ja t'ho diré jo, quan marxi, que dius, hòstia, és que tots voldran cobrar, tots els acreedors que hi ha.
15: Tu és normal que un equip com el Madrid no li xiulin a l'equip com em sembla fa dos o tres partits que li feien escàndol.
18: Li estan xiulant cada partit.
17: Que li preparen dijous i preparen una festa.
18: I està preparant una rua, també, en el Bernabéu. Està preparant la seva pròpia rua.
15: Doncs és la caïda de l'Imperi Romano del president.
18: Fantàstic. Però que això no és d'ara, això ja fa mesos que està succeint. Ja fa mesos que s'està xiulant.
15: Doncs fa mesos...
18: Tu dius que no xiula, sí, i tant que xiula. Sí, perquè el que és madridista, que amb una miqueta de seny, que és amb el que tu pots tindre una tertúlia, pots parlar amb ell de futbol, aquest està indignadíssim de que què collons fots fitxar a l'Mbappé el mejor del mundo, que això ho diuen ells. Perquè no té cap títol que li posin com a millor del món, no? Que ve de fer una temporada espectacular, que guanya la Lliga i guanya la Champions, i reforcem amb el millor del món. Doncs t'hauries de guanyar, vamos. Hauries de guanyar fins i tot la Lliga Francesa per proximitat.
15: Quan hi ha dos galls amb un galliner...
18: Això ja ho fem Guardiola, quan va arribar aquí. Que tenia Eto'o i Ronaldinho, t'ho recordo.
19: Però el que passa, perdó, però és que això ara no els ha funcionat, però...
18: No li ha funcionat
19: mai. Posant dues peces que gestionés el vestuari mínimament bé, collons, han guanyat Champions, han guanyat Lligues, han guanyat tot. I també ha fitxat sempre l'entrenador, vull dir, no han tingut mai ningú que... Ai, el president, perdó.
17: Sí.
19: Saps? Vull dir, no han tingut mai ningú que diguin, fitxem per necessitats. A mi m'agrada aquest i el fitxo, ja està. I llavors, a partir d'aquí, una persona que probablement el vestuari el respecta, i gestionar aquell entorn, i l'ha gestionat molt bé. Zidane era un 10.
17: I jo crec que el que manava molt allà, jo crec que era el Sergio.
15: Però Jordi, són jugadors que dins del vestidor foten res, un xigolet, i tot deu firmes. Què li està passant a l'Espanyol en petita escala? Que no hi ha cap director, que no hi ha cap líder. Si el líder té que ser el xòfer...
17: Però on teniu en Galagarta?
15: I sempre com li dic això, aquesta mofa de l'entrenador, li faig esportivament, perquè aquest tio ni el conec jo. Ni el conec com a persona.
17: Convida-la a sopar un dia i discutim.
15: No, perquè llavors... Jordi, no les tindríem, perquè l'he vist jo, d'espectador, una sèrie, molts de partits.
17: Ara, parlant tocador que vaig veure el partit, vaig llegir, no sé si és veritat, que els canvis van ser horrorosos.
15: Bueno, és normal. Un xòfer com pot dirigir un equip de futbol? Hòstia, perdó.
17: Jo estava a casa
15: amb la meva dona. Dic, mira, aquest de l'antecentro està mort. El xòfer no ho farà i té que posar l'avi. Què collons? A la jugada següent, el de l'antecentro no va seguir. El central, va entrar fins... Va fer tota la carretera a Sarrià i llavors es va parar i llavors va xutar. Home, però això, Jordi...
17: No, no, ja t'ho dic.
15: I després no és l'entrenador, no és l'entrenador sol. Tenen radioescutxes posats en el camp i, hòstia, i això se'ls té que dir.
17: Mira, jo ja fa dies que t'he dit a les últimes tertúlies que, vull dir, que el que no entenc és que una persona que perd 18 partits no us el carregueu. Mm-hmm. Bueno, això és el que jo no entenc.
15: Nosaltres som coses, les coses més rares del món del futbol és espanyol. Sí, vale. Ara, mira, el diumenge passat, el dia que vam jugar a casa, va ser la primera vegada que no em vaig dirigir amb el xòfer. I ara, el dia de Bilbao, pues, tampoc penso dir res. Pensaré a veure si en Clemente ho ha arreglat.
17: Igual.
20: Bueno, escolta'm una cosa, anem a parlar dels que han guanyat. Va, que han guanyat la Lliga, un equip que juga amb un tio que es diu Fermín, un altre que es diu Caçador, un altre que es diu Cobercí...
17: I que es va lesionar l'Estrella, i portem quatre partits sense ella.
20: És que ahir van guanyar el partit, guanyar la Lliga, sense... ni Lamin,
17: ni Rafinha,
20: ni Lewandowski, ni De Jong, que va sortir a la segona part. És a dir,
15: a veure, Cano, si el... I perdona que jo et parlo futbolísticament. Si hi ha uns nanos joves que corren el mil per mil, hòstia, ja l'entrenador els hi pot dir ABC, però els nanos aquells que no veus com que corrien com animals... Com si els diners a la Lliga.
17: I els hi anava.
15: No, la Lliga ja...
18: Però no és el que li has de demanar a un jugador, això?
15: Eh?
18: Que ho faci cada partit. No és el que li has de demanar? Després és quan sentim els comentaris d'aquells, hòstia, amb el que cobren... No, és que t'hi has de deixar la feina.
16: Aquests jugadors que són innats, allò l'únic que els has és de motivar i posar el camp. I per la feina que fan, lògicament, sumen.
17: El que és un cas excepcional, el Dembélé que diríem nosaltres, tu has vist el Dembélé actual, has fet un fart de córrer i pressionar amb el Paris Saint-Germain, perquè el Luis Enrique li ha dit, nen, o corres o no jugaràs.
15: Pardo, com va anar en Dembélé a França, què et vaig dir? És que jo sí que m'ha fotut molt de conya. Va canviar de cuiner.
17: Pot ser, no ho sé. Vull dir,
15: canviar de cuiner, però no anava a la Barceloneta.
17: No.
15: El dijous a menjar l'arròs.
20: Dembélé és un estafador.
17: El que ha posat en el seu lloc en Mbappé va ser Luis Enrique, que el seu vam dir, se'n volen anar, ja se'n pot anar, ja faré un equip. No necessito només una estrella, el que vull és un equip. I Mbappé fora, i una Champions i una final, que no sé si guanyarà o no guanyarà, vull dir, ja ho veurem.
18: És la mentalitat culer, aquesta, la mentalitat de Can Barça, que no volem tindre un àlbum de cromos molt maco, sinó que el que volem és tindre un equip conjuntat.
17: Un equip que guanyi.
18: El millor que li ha passat al Barça és haver-se arruïnat.
15: Ara has tocat, perquè
18: hem descobert tota la cantera. Si haguéssim tingut diners per comprar, haguéssim fet el tonto i el passaré, com hem fet
16: moltíssim. Hauria passat l'Hermans, i tantes coses.
20: I petits.
18: No, aquests ja estarien jugant ara a Anglaterra, estarien jugant a França, estarien jugant a altres lligues, perquè no haguéssim tingut espai. Jo sempre ho he dit, el millor que li ha passat al Barça és poder-se arruïnar, o arruïnar-se d'aquesta manera, que després em vindran a criticar amb les palanques, amb el que vulgueu. Però hem descobert la joia que sempre hem sabut que tenim, que és la Masia.
20: Òscar, la Masia.
19: No, jo volia fer un petit d'allò de reconèixer una mica la figura de Ferran, no? Perquè, hòstia, va sortir, va fer el gol... Trobo que és una persona que surt sempre...
16: A donar-ho tot.
19: Al 100%, corre molt, crea espais... I hòstia, crec que des de la colorada, diguéssim, se l'ha criticat molt durant tota la temporada.
17: Sí.
19: Molt. I avui mirava, i no sé si és el segon màxim
17: sí, sí, està darrere l'Mbappé.
19: Està a un gol de Lamin o...
17: I amb l'Mbappé també està... No sé quan importa o no importa gaires.
19: Potser no és un punt de titular, però és un gran...
18: El gran problema és el que falla.
17: Sí.
18: El gran problema que té, la mala crítica que té, és que... xuta, marca molts gols, sí, però és que xuta, el percentatge d'encert és molt baix.
17: El que passa és que, a veure, que a mi, vull dir, o sigui, jo trobo que tant Ferran amb Lewandowski es complementen bé. Ferran és per jugar, si vols jugar a l'espai o contraatac, és ideal perquè sempre es desmarca, i Lewandowski és més per espai curts, amb centros i remats, perquè vull dir, ja té una edat i no pot estar corrent tot el partit. Mm. En canvi, per jugar amb el contraatac amb una defensa adelantada, Ferran és ideal, perquè vull dir, es mou contínuament, s'està movent i està buscant espais. A mi m'agrada Ferran.
15: No, que això, per exemple, el tema d'en Ferran, que això no s'ha comentat, ells com totes persones, passen moments, exacte, moments personals molt complicats, i llavors això no ens adentrem, i llavors quan ara ja no és gendre, ara ja no té gendre, pues llavors el tio que s'ha alliberat. S'ha alliberat.
16: Fot dos anys.
15: Bueno, pues allà, no,
16: dos, tres anys que ja no està en la de la filla de l'Ugent.
15: Tres anys ja fa.
16: Collons.
17: No, el que passa és que amb un delanter centre, el problema que tenen els delanter centre és que si estan quatre partits sense marcar, els crucifiquem ja. Els crucifiquem, estan en crisi i tal. I llavors marca tres gols en dos partits, llavors ja és el millor del món.
15: No, però és un tio que ja quan estava a València ja marcava, que era bon jugador. Que necessita, no sé si has dit tu, que espais lliures per poder això, llavors només és tenir la velocitat.
16: Tres anys, Manolo.
17: Sí, i que tinguis
15: oficials.
16: 3 anys.
18: Ara he anat al registre civil per mirar-ho.
15: Això és la conya que hi ha part. És dir que ell psicològicament no estava bé.
16: El problema és que no se li ha confiat mai. No. En el València va sortir del València per anar al City jugant d'extrem dret. Sí. Ell no havia jugat mai ni de delanter, sempre era extrem. Bueno. De cop i volta, suposo perquè no sabia on posar-lo
17: en Guardiola
16: un dia el va posar de l'anter centre i a partir de 15 el van vendre i vam quedar tots, hòstia, que ens han venut. Sí, i com el pobre fallava més una escopeta de mira, pues, lògicament, pues, no ha tingut aquest reconeixement. No. En el temps, en Flick, precisament, ha sigut quan més reconeixement
17: ha trobat el seu lloc.
16: Perquè, bueno, pues, suposo que aquest tio també motiva els jugadors

0: que sap moure bé entre el bulto.
1: Millor. Sí. En canvi, en Ferran, si no té espais, li costa més treballar-se el gol.
2: De totes maneres, bueno, Lewandowski ha donat tot el que pot donar a nivell de primer nivell.
1: No critico,
2: ara,
1: vull dir...
2: Crec, no sé, crec jo que s'ha de buscar
3: la Juve, la Juve.
2: Una solució.
3: Jo ahir veia que deien que la Juve...
4: La vella senyora que agafen els vells sempre.
5: Em sorprèn una mica aquest moviment, perquè...
1: Jo que deia, parlava més d'anar-se'n cap a...
5: El veig una mica ja molt de cap a això.
1: El MSL, els americans, això es parlava més.
2: Itàlia té aquests remelassos d'agafar, com diu ell, la Juventus sobretot, d'agafar jugadors ja molt...
0: Recordo que el punter més antic era Buffon, en quants anys es va retirar d'allà?
1: Sí, sí. Ja.
0: 42, em sembla que venia, no?
2: El Milan va fitxar Modric.
0: Sí, sí.
2: No?
3: Sí.
2: I tu dius, hòstia, el Milan vol renéixer, vol fer un projecte. No, es queda allà. Vull dir, bueno, va. El Milan, el Modric, des de que no juga per la lesió, collons, que no guanyen quasi res. És de collons, no, això també.
4: Perquè no tenen director d'orquestra.
2: No, clar, no hi ha cap.
4: I el director d'orquestra era l'avi.
2: Però és que clar, l'avi no pot estar...
4: Madrid...
2: Alguna cosa han de fer els equips, no? Perquè bueno, no poden estar... Que jugui un hasta els 50.
4: Vosaltres no creieu que...
2: Alguns dels veterans d'Arenys podrien anar a jugar.
4: Que l'avi... Que el Madrid no tinguin cap director d'orquestra, no podia haver estat jugant.
1: Jugaria.
3: Ah, segur.
6: I tant.
3: Per cert, Hansi Flick.
0: Maestro.
3: Segona temporada i títol de Lliga. Sí. Ho dic perquè... s'havia dit que només tenia una temporada bona. I no miro ningú, Manolo.
4: No, a veure, històricament...
1: La temporada baixava.
4: La temporada
1: ja passava amb la selecció.
4: Què s'ha trobat? Que no vestidor del Barça... mana ell. Ara comença a manar una mica el de Rocafonda, però mana ell. I la canalla, doncs van tots a una. I ja està, però es té que aprofitar el forn aquest.
0: Ja està. És el típic vestuari, quan ell parla tothom calla.
1: Jo crec que sap
0: gestionar. Quan ell parla, tothom calla en aquell vestuari.
4: Qui ha de jugador que tu vegis que mani? Jo no...
1: Podríem anar a l'Ecke.
0: N'hi ha molts.
1: Eric García.
4: T'estic parlant del vestidor.
1: Eric García també pot ser Rafinha, un veterano. Rafinha.
2: El mateix Araujo, que és el capità principal. O sigui, quan els voten, no sé qui els vota ara, perquè...
1: Els jugadors, no?
2: Abans eren els jugadors, però ara... No ho sé, ara tinc un dubte perquè en un moment donat vaig llegir alguna cosa, però ara no ho vull dir.
4: Posaven els jugadors un i un altre a la Junta. Això és el que dius. Això
0: són quatre.
1: El que passa és que, bueno, té gent allà veterana al De Jong perquè no juga gaire, però també seria una persona per
0: tindre... Però també té actitud en el camp i a les vistes no ho compartit, fotre-li la bronca a algun company, escolta...
1: Tindre,
0: que el que busquem és tindre un altre Puyol
1: dintre
0: del camp, perquè a la vestuari ja manarà l'entrenador, però dintre del camp, el que tens a 3 metres
3: ja
0: és l'entrenador.
1: Quan no corres, diu, nen, que tens a Buriqueta...
5: En els joves d'avui dia veig molta implicació, saps? Molt més que potser fa molts anys.
0: Sí. Però perquè porta molts anys mamant.
5: Les imatges de Valde i Casabó allà.
0: Sí, de la plaça Catalunya.
5: Sí. Això diu tant.
1: No, vull dir, senten. Vull dir.
2: Bueno, sentiment.
1: És un sentiment.
3: Sí, sí.
2: Quan comencen i canten les cançons i tot... Clar, veus, els que han nascut a la Masia... El sentiment el tindran sempre. Després potser marxaran d'aquí, però el sentiment que culer sempre el tindran. Per què? Però sí que com un que surt de l'Espanyol. Jo tinc amics que han jugat en l'Espanyol, bueno, i algun que coneixem, que clar, sempre seran de l'Espanyol.
1: Poden canviar d'aquí,
2: poden anar al Cartagena, poden anar allà, anar fora d'aquí, a la part europea, en altres lligues, però seran espanyols, de l'Espanyol.
0: Sortint de la Masia, els 10 minuts d'haver acabat el partit que el Barcelona era campió de Lliga, un dels primers tuits que va haver-hi, un nen de la Masia, Lionel Messi, fent un tuit felicitant i orgullós de ser culer.
3: Sí, sí.
0: Diu molt, això.
2: És que Messi es va criar aquí.
0: Ah, no, és que sí, sí.
4: I després no...
2: Ens ho va donar tot i li vam donar tot.
0: Jo crec que sí. Sí.
3: Li van donar més del que li havíem de donar.
2: Bueno, a vegades...
5: Al final...
2: A vegades...
5: No mai saps quan acabar, no?
2: Exacte.
4: I després no sé si vosaltres...
2: Com un pàrio.
4: Vosaltres no us heu compte, no, però una persona, i encara perquè que hagi vingut de l'Espanyol o no,

0: El porter ha sigut un bon claus del Barça.
1: En partits decisius ha sigut molt clau. Sí.
0: I fixeu-vos-hi que això és una cosa que personalment a mi m'ho va dir en Tomi Ancona, perquè en Tomi Ancona és el que va entrenar molt amb aquest porter. Que un porter no té que estar estàtic, un porter té que matar mosques. Fixeu-vos el porter, que independent que és molt llarg, que ell no està rígid. Ell mou els braços. Si és cert, l'endevino.
2: Hi ha una de les jugades que l'atura fent això.
1: Sí, sí.
0: Matant mosques.
3: Sí, sí, sí. No.
0: I ha sigut un
1: ens ha salvat, partits.
0: Que amb vosaltres culers també, no us esperava que el porter sigués una persona clau.
1: No, jo no m'ho esperava. La veritat. Jo pensava que, vull dir, acostumat a l'Espanyol, a que li xuten 50 vegades, vull dir, ho treia tot, perquè estava calenteta, a Can Barça, que xuten 3 vegades, estàs fred, sí, normalment.
3: I el joc de peus, era el dubte que teníem. Sí. Perquè l'Espanyol no veies mai
1: em va,
3: que...
1: Em va sorprendre amb aquest aspecte.
4: Estàvem molt ben acostumats.
1: Nosaltres estàvem acostumats a un porter que li arriben 4 pilotes i l'espera i a l'1 contra 1. I l'Espanyol, amb tots els respectes, penso aquí que es tanca més a darrere, que són tots rebots i que li xuten més. Jo pensava que contra un tindrà més dificultats per parar-ho. No, m'ha sorprès gratament.
0: I el porter no és un porter de handball, perquè ja, fixeu-vos aquí, hi ha molts de porters que són porters que no poden sortir de sota els pals.
1: Això és el que m'ha sorprès.
3: Sortir els porters, hòstia, és un drama, perquè, pobre, en els bloquejos, ja ho veus, Manolo, en els bloquejos que es fan
0: davant del porter, el dia que un porter surti com té que sortir, amb el puny o el genoll, i s'encarregui un o dos... Ja veureu que la mariconada d'allà...
3: Per fer això necessites un espai i impulsar-te. I clar, si és que estàs allà rodejant, no pots sortir.
1: El 90% dels corners tenien de pitar falta, o d'un o de l'altre.
0: Per què no ho piten? I si ho porter, collons, jo tota la vida hi havia un porter que sortia... amb la pilota, pam, d'això.
3: No, de frente sí, però ara de córner i de faltes laterals. De faltes laterals encara poden sortir, però de córners...
4: És que tu fixes... Abans és allò que l'àrea petita era del porter.
0: Sí.
1: Hi ha 22 tios.
0: També es tiraven els córners d'una altra manera.
2: Sí, que està fora de joc amb un córner, no... És impossible. Que no es pot pitar, no? Perquè es treu des del fons. Però és que quanta gent hi ha trepitjat la línia de gol?
5: 7 o 8. Abans es posava un tio al pal i ja està, no?
2: Mira, tu poses el primer pal i jo poso el segon.
5: Clar, ja ho teníem cobert, això.
2: I eren defenses. Però és que ara hi ha més atacants que defenses.
5: Ara és impossible, això.
0: I un corne, si tu vens com se tirava abans, que entraves de darrere davant,
5: sí.
0: El 99%, no fotem menys, 98% eren gols, perquè tu entraves.
1: Venies de cara.
0: O et fotien penal, perquè tu venies en velocitat, o el remat teu, el porter no feia res, però ara, com que juguen amb el perdó, a la mariconada allà, tots allà a veure què toquen...
3: I van a pilota canviada, també.
1: Foten el trenet aquest.
0: Hi ha jugadors que s'agenollen perquè després s'aixequin.
5: Parlant de porters... Neuer, parlant de Ter Stegen, faig un parèntesi, és molt dolent.
4: Ha tornat dolent.
5: És molt dolent. És a dir, ens hem passat de Can Barça...
1: Fa cantades, però vull dir, tampoc és dolent, eh? Vull dir, o sigui, se va molt d'allò.
5: A Can Barça hem passat temporades, que si Ter Stegen, que si és el 2 del Neuer, perquè la selecció alemanya, perquè... Hòstia, l'altre dia vaig veure...
2: El Bayern, el PSG...
5: On va, aquest tio?
1: No, fa moltes cantades, però també para molt.
0: Fa cantades quan ells té...
3: No, 40 bons.
1: Però tota la vida ha cantat, ha sempre fet la seva cantada, cada partit fa la seva cantada, el que passa és que després para tres penals, però hi ha una cantada que vull dir que regala un gol.
2: Però tots els porters canten alguna vegada, perquè fins jo recordo Ter Stegen, que era substitut de... Amb qui estava al principi, quan va arribar aquí a Can Barça?
4: Amb
2: Claudio Bravo, que Claudio Bravo era intocable, va sortir ell, li va vindre una pilota recta, li va fer un estrany de pilota, es va quedar amb les mans així i la pilota va entrar. Aquest va ser el substitut i a final de temporada va ser com va venir el discurs, la discussió de
5: qui se'n va i
2: qui es queda. I va dir, va, apostem pel jove. I vaig pensar en aquell moment, realment, com a culer, pensar, dic, és una gran cagada, tenim un porteràs aquí que se'ns en va gratis i fitxem un nen que... Pues no, va sortir, no, va sortir molt bé.
4: I realment, que això és el de sempre, eh? Quan els porters fallen...
2: És que clar,
1: és gol.
2: Si falla un davanter, li permets 15 fallos, com li permets a Ferran Promes.
4: Però
2: un porter la caga i cada vegada que la caga és gol.
4: Quants jugadors de camp fallen un passe, per exemple?
2: Sí, és el que estem
4: dient. Tens la pilota...
3: Ahir es va donar en el partit Mallorca-Villarreal el porter Arnau Tenes, que havia sortit també del Barça, i va buscar una pilota i collons se li cau, se li cau per dintre.
0: Se li deixa caure.
3: No, perquè després va fotre quatre parades, Manolo, impressionants. Si tu mires les parades del porter després, és com si, hòstia, posa't les piles que aquí...
1: M'ha enganyat.
3: Que era una de les pífies de porters de la temporada.
0: I el del dissabte, el del divendres... del porter del Quim Pardé.
1: El Llevant, no era?
0: Sí, el porter del Llevant.
3: No el veig,
0: no. El porter que va sortir perdint 0-2 i el porter surt a mig camp i no veu el que va fer el porter.
1: No l'he vist. Hòstia,
0: també diràs tu que estava reclat.
1: Jugava el Llevant.
0: No, perquè no se sap mai això. Però, collons, allà fot així i fot la màgia de la pilota.
1: Amb el Sassuna.
2: Home, que va guanyar, eh?
1: El Llevant va guanyar.
3: Anaven
1: 0-2.
0: Tot bé d'aquesta, això. Els porters, com deia ell, si un porter
1: falla, és gol.
4: A més, queda retratant.
0: El porter del Barça, quantes vegades que dèiem que va fer com si estigui jugant en camp de terra que hi havia una pedra que li desvia la pilota.
1: Sí. El que li va passar amb Joan García al camp de l'Atlètic de Madrid, aquella pilota que li passen, l'1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid a la Copa, vaig així.
0: És normal, futbolísticament. No, però sempre s'ha dit que la pilota es té que anar a buscar, no es té que esperar.
1: Mm-hmm. Allò és que després la pilota aixeques el cap per mirar a veure on d'allò, de passar-la abans de parar-la... Va ser l'1-0 camp de l'Atlètic de Madrid.
5: Però, escolteu, en Flick es queda, entre altres coses, perquè l'any mirem vol guanyar la Champions.
1: Jo també.
5: Jo també m'agradaria guanyar-la. És evident que hi haurà Lewandowski marxa, veurem quants més marxen d'alguns d'aquests...
0: Tot és a comptar quins tipus de jugadors fitxen.
1: Exacte.
3: Sí, però per fitxar han de sortir, eh? Ara
5: vindrem amb la cosa aquella de que si el Barça, que si l'1+1...
0: Pots fitxar un Divo i sigui un polvorín en el vestidor. Clar, és encertar el jugador que
4: has de reforçar sí o sí, perquè ara com ara, per jugar a Europa encara no ens dona.
0: Bueno, però
4: ens donarà el millor més endavant.
0: Però tal com dius tu, es té que reforçar, perfecte, però també es té que mirar I això hi ha els tècnics. Què necessites
1: i com el necessites. Sí, si vols un primer despatx o vols un suplent bo.
4: Sí, però això és també és una mica el que diu en Quim. Et pots permetre un primer despatx? Quin et pots permetre?
1: No, doncs llavors has anat a dir, busquem, com vull dir, a l'època que teníem a l'Anderson, que era un suplent i que no deia res.
3: Aquesta temporada, que ara acabem, Liverpool va quedar campió de la Lliga Anglesa. Es va gastar 500 milions en fitxatges per reforçar l'equip. Com ha acabat?
1: No n'hi ha ni a Europa. Sembla que està just per donar adreus. El Coman, quatre canyes, va a Europa.
5: Ah, sí, del Fàbregas, és veritat.
1: Va guanyar 0-1 l'altre dia i vull dir, no saben on tenien, si a Champions o Europa League, no saben on tenien, però vull dir,
0: la clau és els fitxatges.
1: Sergio Roberto, aquest és el que li ha arreglat el tema.
0: No, però depèn, a mi em fitxa un i m'acaben Déu i amb la canalla no es fa.
2: Sí, però també hem d'entendre que la canalla l'any que ve serà un any més gran.
1: Exacte.
2: Un any més de rodatge.
1: Més experiència.
2: Perquè la cagada que vam fer l'any passat amb el Chelsea, em sembla que va ser que ens van eliminar, no aguantar la pilota i tindre tanta gana.
1: Sí.
2: Totes aquestes coses van corregint, es van aprenent. I l'experiència és un grau. I aquests nanos l'any que ve tindran un any més d'experiència. Mm. I jo sí que realment amb dues petites peces, no necessito una primera espasa, perquè la primera espasa el que farà serà fer el Real Madrid, espallar-ho tot.
0: És
2: que t'estic donant la raó. Vull dir, una primera espasa el que farà serà desmuntar-te el galliner, això ho tinc clar, perquè tu agafes i vols portar un Haaland, vols portar, perquè si tampoc demostren res, o sigui, no necessites un complement, no necessites un cromo, perquè cromo ja en tenim nosaltres.
1: Un que vull dir que sigui un bon suplent, sí, que no creï problemes.
2: Un bon suplent o que fins i tot pugui discutir-li la titularitat a algun dels clars.
3: Sí, si no,
1: I depèn del tipus de partit que jugui un o l'altre.
2: I hem de repassar línia per línia què és el que necessitem. Un cop es faci la neteja a 30 de juny, que se sàpiga qui es queda i qui se'n va, a partir d'aquí, escolta, què fem?
1: Necessites algun lateral.
2: Ahir, mentre estava mirant el partit, em van dir, el Koundé ens donen 80 milions.
5: Adiós.
2: No sé qui va ser, dic, escolta, ja el porto jo, que no es perdi. Saps? Vull dir, ho assegurem la transacció.
0: Que fitxen amb cinta o sense cinta al cap?
2: Diu que la cinta les deixes aquí. Les deixarà allà a l'esplau, per si la volem anar a buscar.
5: A darrere hi ha problemes.
1: Tens dos laterals d'allòs, i llavors potser un central, vull dir, que mani, com tenia amb el basc, vull dir, un d'allòs, vull dir que, sí, que mani que ejerza de líder, potser sí que el necessita.
3: Jo crec que, igual que estem aquí parlant, ells estan també, veient el
1: exacte,
3: mateix.
1: Suposo.
3: Perquè al mig del camp no es pot tocar,
1: teòricament no necessita
3: la part de davant, excepte un delantecentre.
1: Un suplent.
3: I després no sé si es voldran quedar aquest enrasso.
5: Bueno, és la pregunta, sí, jo no he fet aquesta. Avui és un mal dia, però...
4: Ahir, per fi, vam fer un gol de falta.
2: No, és el segon gol de falta que fa en un mes.
5: Avui és un mal dia.
2: Són els últims gols de falta
1: del Barça. Ferran Torres, aquell que va...
3: Octubre del 2024.
1: Ferran Torres.
0: El gol de falta va ser molt maco, però voleu dir que el porter no falla allà?
5: Jo crec que no, eh?
2: Jo crec que pot ser possible que
1: arribi.
2: S'estira molt plàsticament el porter, és molt gros i és que no arriba. És que és... No pots arribar.
5: És per col·locació previ al xut de falta, perquè jo m'he vist la falta diverses vegades i una de les m'he mirat al porter i el Courtois en cap moment fa un pas a l'esquerra. Tota l'estona està allà i quan veu la pilota s'hi llença i no arriba.
0: Però un porter tan alt i tant d'això que li fotin un gol.
2: Però és que és magistralment tirada, perquè quasi baixa,
0: no
2: a la punta de la baixa.
1: Jo crec que no la veu, eh?
3: Hi havia una pantalla, dos jugadors del Barça davant, no tindrien que haver-ho molt bé.
0: Que la pilota, si el porter no veu la pilota...
2: El porter no veu sortir la pilota.
4: Jo vaig veure la imatge quan va xutar i vaig veure el Courtois i dic, sí que és gran aquest home.
2: Sí, perquè és que s'estira molt. El tema és que, com que tira per on ningú espera, el porter no veu sortir la pilota i només...
0: Quan ja es podia esperar a la seva esquerra.
3: Jo estic segur que si estiguéssim en el camp, aquella pilota ni la veiem nosaltres.
2: No.
3: Clar, la tele es veu, però tens que fixar-te bé perquè, collons, és que va un lateral. No va a l'esquadra, va al lateral de la xarxa.
1: Sí, no va...
3: Clar, no... A mi també em va entrar el dubte de si el porter havia fet suficient.
4: I des d'aquest punt de vista, perquè ara hi ha una cosa, la càmera que està portant els àrbitres...
5: Oh, m'encanta!
4: No, escolta, està molt bé veure aquest punt de vista.
2: L'òptica, sí, bueno, però clar, la càmera que va sortir la ref cam aquesta que diu...
0: Hi ha àrbits i àrbits, eh?
2: Vale, gràcies.
1: Tots els gols són fallos. Vull dir, si mires el segon gol, vull dir, l'Asensio amb en Ferran Torres se'l mira mentre entra sol cap a porteria.
5: El segon gol és un exemple del partit del Madrid.
1: Sí.
5: És a dir, no es va moure i el que
2: ells...
1: La defensa està estàtica, vull dir, l'Asensio el segueix amb la vista amb en Ferran mentre en Ferran es desmarca per anar a rematar.
3: De totes maneres, l'Olmo aquí fa...
0: Que la pilota aquella hagués anat a Vallburguina, però li va fotre l'espai lliure, i l'altre va venir darrere... Però el que jo dic sempre, darrere davant, és mortal.
3: No, li queda la pilota davant de porteria.
1: No, li va quedar
3: de fotre, perquè ja sé com què passa.
5: Després era Ferran Torres, que de vegades és el d'aquest 43 i no te'n marca ni una.
2: Tot i que sigui un dels màxims
3: guardadors, tindrà les mateixes ocasions.
2: Fixeu-vos qui són els golejadors d'ahir. Sí, dos grans estandards del gol en Barça.
1: El Rafa, que algú contra ho és negat, vull dir, no em fot ni una, quan se'n trobes a l'home porter, no pot ni una.
2: Jo dic, Rashford, per fer l'últim xut, sí, si ha de posar-se a combinar tal, ja no. Però per fer un xut de falta o fer l'últim xut, encara podríem fer alguna cosa. És una persona que no s'ha adaptat a Can Barça i no és combinatiu. No. Però, la seva.
5: Però ahir podria haver passat el que passa... És a dir, ahir podria haver passat el que passa sempre amb els Barça-Madrid. Un Madrid de pena, que no juga res, que no sé què. Van, les dues ocasions que van tenir, que va ser aquelles dues pilotes que van fotre una lateral i l'altra no sé on...
2: La que treuen Joan García.
5: Pues, aquestes són les típiques que te les foten a dintre. I el Barça, amb en Ferran Torres, és la típica que després, pum, te la foten allà de la graderia. És a dir, que
0: el porter d'aquesta acció, si s'hi va fixar, quasi... Però era tan forta que no va tenir temps de...
2: Xuta de molt a prop, xuta gairebé... Sí, la frontal de l'àrea petita.
0: Sí, sí.
2: Que fot la cartela. Sí,
0: quasi.
2: No...
1: Estava dintre, ja.
0: Si fots el pit, allà entra.
5: Escolta'm, a veure, lliga de 100 punts, com va demanar en Flick, o no ho farà?
1: No, jo espero, vull dir, ho sento per en Manolo, espero que perdin el camp de l'Alavés.
5: Va. Manolo.
0: Això ja m'ho esperava, m'ho diguessis.
2: Doncs jo sí que vull els 100 punts.
5: Tu vols els 100 punts, tu també. A veure, Manolo, tu no vols... Tu també els vols, eh?
1: Manolo també vols els 100 punts.
5: Manolo, tu vols els 100 punts, també.
0: Jo, com partit no ho miraré, però miraré els resultats finals. Jo crec que el Barça tindria...
1: Que anar pels 100 punts.
0: Si hi haguessin jugadors, gent del Mas com hi havia abans, no aquesta canalla... el partit el guanyen al camp de l'Alavés, però amb el canalla aquesta
1: no, perquè a reserva no,
0: la veig, no la veig que guanyi, però bueno, però és tranquil perquè nosaltres guanyant amb el Bilbao i amb l'Osasuna ja està
1: això te tranquil·litza.
5: Però si què? Fitxeu amb Monchi. Monchi és bien.
0: No, jo
2: Monchi és bien.
0: Si fitxem Monchi i fitxen en Bordalàs, que per mi és el millor entrenador que hi ha a la Lliga Espanyola...
1: Heu vist poc futbol?
0: Ell té una cosa molt bona.
2: Per atacs.
0: Que
1: no jugui futbol.
0: El partit el mana ell, no l'àrbit. Sí. Ja està. I això és molt important.
1: Però futbol en veureu poc, eh?
0: I una altra cosa, i que si fitxen, que aquest any ho he dit poques vegades, si fitxen, tenen que fitxar 3 o 4 colls. Jugadors a 3 o 4 colls. Perquè mira el Sevilla va treure un 4 colls, i amb la defensa de l'Espanyol, que va baixar dues vegades, va baixar segona, el tio aquell li va fotre el que va voler.
1: A la primera part de la Lliga, sense tres colls, guanyàvem tot.
0: Que no saps que compraven partits.
5: Joaquim, sí o no? 100 o no? 100 punts o no?
3: Jo faria jugar els nanets que no juguen.
5: Bueno, doncs en tot cas ja ho veurem. Que tingueu sort el dimecres. Ho tornem demà a les 9. Gràcies a tots.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
8: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
7: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació, ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç se situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
6: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
10: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
9: Veniu a veure el futbol en companyia.
10: Disposem de terrassa.
9: Som a la Riera, Parafita 117.
10: Truqueu al 93 792 0019.
9: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
11: Buena Onda Frankfurt.
6: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
11: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
6: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
11: vermut de 12 a 14.30.
6: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
11: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar. Un espai on les dones sou, per descomptat, benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Revisem maneres de pensar i d'actuar, que durant anys han estat la norma, però que ara mateix ja no ens serveixen. Parlem de vulnerabilitat, rols, de paternitats, de salut emocional i sexualitat. Ho farem amb veus diverses i amb voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal ni fer-ne els altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte de pura valentia.
0: I per descomptat volem que aquest programa el feu amb nosaltres. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu algun dubte? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent?
1: Truqueu-nos ara mateix al 93-795-7912.
0: Estem en directe i volem escoltar-vos. El canvi comença obrint el micròfon.
1: 93-795-7912.
0: Us hi esperem. Programa creat per Rick Garcia, dirigit i conduït per David Herrero
1: i Jordi Anglada.
0: I avui, com cada dia, tenim amb el so a la Marina. Bon dia, Marina.
2: Bon dia.
3: Bon dia, com estem, nois?
1: Molt bé.
0: Bon dia. Com cada dilluns amb aquesta hora, sou a Homes, el programa setmanal en directe. La setmana passada vam tocar o vam encetar un tema que era força interessant. I aquest és una continuació, aquest programa és una continuació. ¿Vale? L'hem titulat Els homes que no ballen. Per què? Doncs la pregunta és, d'on ve la dificultat del ball masculí com una manera d'expressió? La perspectiva històrica ens diu que als homes no s'ha permet expressar a través del cos. Avui continuem, com hem dit, aquest camí, però aterrem al present, perquè la pregunta ja no és què va passar. La pregunta és, i ara, com ho canviem?
1: Clar, i per fer-ho hem d'ampliar el focus, perquè el ball és una porta d'entrada, però el tema és més gran. perquè els homes ens costa tant qualsevol espai de cura, el moviment, el procés personal. No és només de la dansa, sinó amb biodansa, ioga, grups, procés, cercles d'homes, teatre terapèutic, clown, tallers de respiració, i fins aquí podria dir unes quantes més, però... I fins i tot, algo tan senzill com quedar amb un amic per parlar de com estem de veritat.
0: Sí, sí, com he dit, avui el títol és Homes que no ballen, però podria ser Homes que no demanen ajuda. Homes que no s'apunten, homes que arribem quan ja no podem més. El ball és la metàfora, el tema és la dificultat masculina de trobar-se sense excusa productiva.
1: Recordeu que sempre podeu participar en directe i si ens truqueu, parlareu amb nosaltres en directe al telèfon 93-795-7912, que també hi ha WhatsApp i ens podeu escriure tant en aquest telèfon o per WhatsApp com a través de les nostres xarxes socials i esperem rebre preguntes amb molt de gust. Que siguin benvingudes sobre el tema del programa. I recordeu que també hi ha Instagram, la xarxa social @homes_radio_arenys.
0: I amb aquesta convit amb els altres, a la gent que ens estigui escoltant, si algú vol, de debò, no mengem a ningú, és això el que fem és per enriquir Quiro,
1: hombre,
0: que sembla la primera de les preguntes.
1: Som-hi,
0: pregunta. Hi ha alguna activitat de cura, moviment o procés personal a la qual t'agradaria anar, però que no hi vas per vergonya, per mandra o per por de què pensaran? Aquesta te la tiro jo a tu ara. I després, si vols, me la tiro a mi mateix. Jo, si vols, t'adalanto ja la meva
1: digues,
0: resposta.
1: Digues.
0: Fa un temps, sí. Era... por de què pensaran, no tant, i també una mica de vergonya, que és el que em trobaré allà. Mm. La veritat és que això ha anat canviant molt. I dic en part també que gràcies a tu ha anat canviant això, amb tot aquest espai, des que vaig començar també amb Cosa Emoció, doncs em vaig adonar que no era una cosa d'un lloc on podia ser jutjat, sinó un lloc on podia descarregar, on podia obrir-me, no?
1: I que està permès absolutament tot, no? Vull dir que com aquests espais, tots tant de cura i de procés com de divertiment, també des del teatre, no? Des del clown, des de coses més de procés personal, més íntimes o més de divertiment, com he dit. Però totes hem d'entendre que tots anem a trobar-nos en un lloc i d'igualtat, no? Vull dir que... I això és important saber que el que has dit tu, no? El judici, que es quedi fora. Si més no, és una observació, no un judici, una observació del que fa l'altre, no? I t'haig de dir, responent la pregunta, també, que m'ha agradat molt la resposta. Jo, fins fa poc, també em passaven coses, però, gràcies a Déu, avui en dia... em falta temps per buscar coses. Em falta temps per anar
0: com
1: a més
0: canviat,
1: coses.
0: No? Com ha canviat el panorama.
1: Sí, també vull dir que en aquí el programa, evidentment, que, com ja sabeu, parlem dels homes i sabem que no todos los hombres, no?
0: Són iguales, no?
1: Però sí que hi ha unes dades que, bueno, doncs sempre diem unes quantes dades que les traiem de les fonts, que realment hi ha una veritat, diguéssim, relativa en què hi ha moltes més dones que fan moltes activitats segons quines molt més que els homes.
0: Sí, sí.
1: I que s'apropen molt més en el tema emocional, en el tema del moviment, en el tema d'expressar-se en grup i tal, molt més les dones que els homes. Això ho veurem més endavant.
0: Sí, sí, mira, i t'agafo aquesta cita que acabes de dir i aquí aporto amb un... Iniciem el primer bloc, no? Però t'aporto una sèrie de dades. Una enquesta de hàbitos deportivos en Espanya el 2022. Aquí diuen que els homes practiquen molt més esport setmanalment que les dones, aproximadament un 57,5% d'homes versus un 47,7% de dones. Mm. Però, al tanto, que aquí ve una cosa divertida. Quan les altres activitats físiques és amb música... la presència masculina cau fins a l'1,19%. 1,9. No arriba al 2%. És a dir, si vas al gimnàs a moure ferros, los que más, unos jabatos. Però quan es tracta de ballar, no. En canvi, les dones arriben fins al 12%, una mica més del 12%. Fixa quina diferència
1: és
0: més.
1: És molt gran. És que, a més, que trenca amb una idea fàcil, això, no? Que deia, no és que als homes no ens agradi el cos, és que ens agrada el cos quan hi ha marca, esforç, rendiment, competició, objectiu. Però, clar, quan el cos deixa de competir i comença a expressar-se, molts homes... Iep, marxen.
0: Sí,
1: i la pregunta no és per què no fem biodança. La pregunta és què ens passa quan una activitat no serveix per demostrar, per mostrar-nos, no? Per ser objectius i competitius o competents. No?
0: Mira, com... aquí t'agafo també una altra vegada la teva paraula i porto una miqueta amb el meu paper en un dels molts que jo faig, no? Que un d'ells és, bueno, a l'Escola Swing Maresme com a professor de l'Indy Hop. I el que sí que veig és dels homes que, quan comencen un curs, que he pogut veure, doncs, o com a taxi o com a professor,
1: sí.
0: La primera resistència no acostuma a ser corporal, acostuma a ser emocional. No és no sé fer els passos. En el fons, vull dir, ells et diuen, és que no em surto sí. I soy torpe.
1: Sí, sí.
0: El que si grates una mica i veus la seva expressivitat corporal, te n'adones que em veuran, faré el ridícul, de vegades també ho mencionen, eh?
1: Sí, tant.
0: No és el meu lloc, hi ha una vergonya corporal i una vergonya emocional tot al mateix temps. I el més curiós de tot això, aquesta por a fer el ridícul és relativament moderna. Sí. Relativament. Sí. Sense anar més lluny, ahir, per exemple, vam anar amb una jam aquí a Santa Maria de Palautordera, que vam fer una activitat i, bueno, després de la jam de l'Indy, que vam acabar a les 9, doncs vam anar a fer una cervesa en un bar del costat. I parlant de diferents temes, no sé per què, la meva parella, doncs, bueno, parlant amb una altra noia i a més, va sortir el tema d'aquella fa cabaret, i va sortir el tema del cabaret, i va comentar una dada que a mi em va deixar, em va fer explotar el cap.
1: Petofacto.
0: Sí, és el burlesc. És una cosa que, quan parlem de burlesc, tothom ens imaginem a dones lleugeres a roba amb plomes. Vale. I si et dic que el burlesc no el va fer aparèixer una dona, sinó que va ser un home?
1: Què dius ara? Què dius? A veure. Què vol dir això?
0: Sí. Mira, ens hem d'anar una miqueta cap a l'any 1830, a l'època victoriana. No recordo, crec que és a Itàlia on apareix el burlesc. El nom de burlesc, 1830. Sí, l'època victoriana és el 1830, del 37, concretament del 37 al 1901. I què és el que passa? Doncs allà a Itàlia apareix tot un moviment que el que fa és una sàtira de la societat actual. I aquesta sàtira el feien normalment homes, amb teatres. I ho feien homes grossos i barbuts, que el que feien és es posaven perruques...
1: Ostres, David, ja t'imagino allà.
0: M'imagines a mi, no? Aviam si trobo un corset que m'hi capia.
1: Barbuts.
0: Però barbuts, sí, amb la barba blava, maquillats, amb
1: Ostres,
0: perruques, amb vestits, i el que feien era fer una sàtira de la societat. De fet, el nom de burlesc ve de burla, de l'italià, del nom burlesco, italià, que volia dir una burla de la societat.
1: Clar, clar, si agafem la paraula, sí, perquè si no ens imaginem dones lleugeres de roba, plomes, com has dit tu, no burlesc... I dones, sobretot, clar. I ara estàs dient que...
0: Exacte. En quin moment passa això? Doncs el que passa és que, ja et dic, és cap a aquesta època quan apareix. Cap a finals del 1800...
1: Clar, una sàtira, una burla, és com el que he dit abans, com el pregó de festa major de Carnestoltes, que feien burles de la gent del poble, de la política, no?
0: Exacte, se n'enfodien de tot.
1: D'alguna classe social, no?
0: Exacte, sortien allà a ridiculitzar la classe social, el que estaven vivint en aquell mateix moment. És una mica com els monologuistes d'ara,
1: sí,
0: però amb més maquillatge i amb més plom, sí, sí, amb més perruques. Vale? Bàsicament.
1: S'escapa la paraula plomes, que parla plomes de burlesc, que és difícil,
0: exacte,
1: avui en dia que no s'escapi.
0: Quan arriba la paraula plomes, o quan arriba el que és la figura, sí, de burlesc que entenem ara? Quan a finals del 1800, principi del 1900, salta el Charco i arriba fins als Estats Units. I allà, aleshores...
1: D'Itàlia fins als Estats Units.
0: Sí, Itàlia i tot el que és Europa fins als Estats Units. I allà comença a rebre el que és tota la influència d'una cosa que es diu vodevil. Que, perquè ens entenguem, el vodevil, vale, perquè no el sabem, o jo fins fa una estona no ho sabia, és les varietats. El que aquí es coneix com a zarzuela, que són diferents varietats, diferents tipus de número, això és el vodevil. I què passa? Doncs comença a rebre aquestes influències, i no solament aquestes influències, sinó que, a més, hi ha cada vegada més públic que demanda que no només hi hagin homes, sinó que hi hagin més dones. Més varietat de dona. I la dona comença a entrar aquí dins. Fixa't tu que dic que arriba a finals al 1900.
1: Sí.
0: És a dir, cap al 1920, al 1920, 30, 40 i 50, allà l'home, sobretot la figura de l'home a Estats Units, comença a ser com cada cop més gris, com cada cop més enfocat a ser el pal de paller de lo que seria la família.
1: No?
0: És l'home que proveeix, l'home que produeix. Vale? I mica en mica això fa que s'impregni totes les capes de la societat i comença a desaparèixer lleugerament de tota aquesta cosa que té a veure amb el burlesc.
1: Dels
0: escenaris. I en el seu moment també les dones comencen a agafar més espai dins de tot això, i no solament això, sinó que comencen a posar balls més bé suggerents i comença a aparèixer les plomes i comencen a aparèixer l'espècie de striptease, que no és que acabi amb un no complert, sinó que ensenyen i no ensenyen. I és així com acaba evolucionant a lo que es coneix ara com a burlesc. Clar, quan tu parles a burlesc amb una persona, no t'imagines que un home pogués estar o fos l'iniciador, no?
1: Clar, és que avui en dia veus un home amb una perruca i fent el burro, no? Sembla que, que sembla el burro que s'acabi el món, no? Per alguns. I el burlesc ve d'allà.
0: O sigui, ja et dic. No, de lo que és aquests que li deien dames, que era com es deien aquests homes, que ja et dic, sovint eren corpulents i barbuts, i que es vestien de dona i es posaven perruques impossibles i feien paròdies de l'alta societat o de personatges sagrats.
1: Sí, com la setmana passada,
0: exacte,
1: que d'una setmana a una altra passen moltes coses. Com la setmana passada vam parlar, doncs, de la que era la renúncia, tota
0: de
1: aquesta història,
0: sí,
1: no?
0: Més o menys, és que fixa que la gran renúncia comença a aparèixer en el 1700, vull dir, arriba al seu clímax àlgid el 1790. La gran renúncia comença a finals i a principis del 1700.
1: Clar, però té un recorregut com per canviar tota una societat,
0: exacte,
1: i tal. Clar, hem d'entendre que comença el 1700, però...
0: Sí, no? I també és per una revolta social. És a dir, tot això té un inici que té a veure molt amb la Revolució Francesa. I clar, en aquell moment els homes era pompa. Anaven amb tacons, superlluïts, maquillats, més o menys amb perruques, i clar, quan comença la Revolució Francesa, hi ha molta gent que vol distanciar-se de l'alta noblesa, i comencen a anar cap al sentit contrari. Si els homes es vesteixen de colors, doncs ara els homes han de ser grisos. Si porten perruques, ara calvos. Si porten maquillatge, ni tocar-lo.
1: Més activitats també que eren d'avui en dia entès femení i tal, doncs allà...
0: Que els homes van perfumats,
1: que apesten a osso.
0: Vull dir, és just el cantó contrari.
1: La polaritat, polaritat sistèmica.
0: Exacte, és a dir, la llei del pèndol o polaritat sistèmica. Doncs més o menys apareix això. Clar, pensa que en el seu moment, quan comença a aparèixer el burlesc, no era per el fet de vull ser dona o per fer, per aparentar ser dona. Ho feien simplement per riure's de les normes tan rígides d'aquella època, que hi havia moltes, i que comencen a aparèixer, ja et dic, allà es comença a barrejar, i comencen a durant tota aquesta evolució, des que apareix la gran renúncia, des que apareix l'home, que ha de ser l'home productiu i tot això, si et fixes, hi ha un munt de moments que intenten trencar tota aquesta idea. El 1920 comença a aparèixer l'home productiu, el que ha de vestir de gris, i precisament en el 1920 és quan comença a aparèixer a l'home el que li diuen la moda del pavo real, és a dir, que eren vestits super colorits. Imagina. I no tenia res a veure. El 1950, 50, 60, que és quan l'home ha de ser el macho proveedor, sí, doncs sí, en aquell moment comença també un moviment que es diu el moviment hippie, i comença a aparèixer cabells llargs...
1: Sempre han intentat trencar aquesta línia, no?
0: Arriba l'ejecutiu agressiu en el 1990, i que apareix per allà també, el Motown, aquelles ombreres impossibles, sí, també, sí. Aquells trajes de colors...
1: Cada generació, diguem, ha intentat trencar, diguéssim, o cada generació i pico han trencat aquesta cosa. Ostres, doncs sembla que potser podríem reivindicar també des d'aquí nosaltres una mica el nostre dret a la burla i a moure el cos sense haver de guanyar cap medalla, no?, amb tot això.
0: Sí, sí, jo crec que sí, perquè, ja et dic, jo crec que aquí hem d'intentar rescatar una miqueta aquesta espècie de cura emocional, no?
1: Què podríem fer? O sigui, jo, perquè abans i ja fa temps, que parlem de com reivindicar-lo, tu i jo.
0: Jo aquí almenys agafaria una mica la idea que ja fa dies que t'ho estic demanant, i que ja va sortir, i que, de fet, a mi m'ho va una mica insinuar, per no dir que em va anar a donar cops a peu, punta de peu, la RIM, la creadora.
1: Ei, aquí l'haurem de convidar, eh?
0: L'haurem de convidar. Que ella un dia em va preguntar, i el cabaret d'homes per quan?
1: Per quan,
0: doncs? Ostres, doncs...
1: I l'anillo per quan?
0: Exacte. Per... Doncs aquí, un cabaret d'homes, un burlesc d'homes, hem de començar a fer-ho, Jordi.
1: Ostres, també, mira, i jo sempre t'he dit que sí, però com t'he dit abans, que em falta temps per fer més coses, però aquest el vull buscar, aquest temps, perquè és molt interessant, a més, per tu, per mi, crec que també és una via molt interessant per tots aquests homes i aquestes dones que estan amb homes al costat, sí, que els hi puguin dir i els hi puguin proposar, perquè, mira, fixa't el que et dic, avui queda aquí gravat, que a la temporada vinent a l'escola Swing Maresme obrirem un grup de cabaret d'homes. O sigui, no sé si serà aquest nom, que fa dies que ho discutim, però la relació, perquè entengueu, farem un cabaret d'homes, és una trobada d'homes, que jo a vegades també he pensat, hombres en creació, hem de fer alguna cosa, els homes, ens hem de moure, ens hem de trobar. I això de cabaret d'homes, a la RIM li contestarem, doncs sí.
0: Sí,
1: ja toca,
0: perquè la idea no és solament, perquè ja existeix una cosa semblant, sí, que no és ben bé igual, però és semblant, que és tot el que estàs fent de cosa emoció, vale? Que és a veure, fer aquestes trobades, que estem tenint una trobada quinzenal, ara estàs preparant un retir, que ja en parlarem.
1: I m'agrada, perquè veiem que som dos homes allà.
0: Sí.
1: I havíem sigut tres o quatre d'homes,
0: sí, sí, dos, tres homes, de vegades. Hi ha ara, un que de vegades ve, de vegades no ve, quan pot.
1: Exacte, hi ha
0: dos,
1: un que d'allò, però
0: majoritàriament és dona, és el que hi ha.
1: I aquest 15 de maig, o sigui, el divendres vinent...
0: Teniu unes portes
1: obertes.
0: Faig
1: una crida per tots aquells homes i dones, però tots aquells homes que vulguin provar un espai on te puguem moure's lliurement, puguem moure a l'interior, puguem moure el cos, puguem moure i expressar-se com vulguis, en paraula, en moviment, tot el que es vulgui, tot el que fem, cosa emoció, que ara és el que estava dient el David, tot ho podem expressar i provar en primera persona, gratuïtament, que us convido aquest divendres, dia 15, a provar a Mataró, a l'Avinguda Maresme 55, a Mataró, aquest espai únic que es diu Cosa Emoció, que és com, jo l'anomeno MCI, perquè soni més professional. Sí, però en veritat és moviment conscient integratiu.
0: Integratiu.
1: I, bueno, com tu dius, no? Allà ho provem de tot. I jo també experimento, no? Però fem coses en grup, coses en parella, fem coses de clown vital, que té que veure amb el clown que coneixem tots de ja-ja-hi-hi, però també va una mica més enllà la mirada, no?
0: Aquest cap de setmana, aquesta setmana passada...
1: Aquesta setmana vam fer una coseta, no?
0: Que jo m'ho vaig passar molt bé.
1: Hòstia, tens una vis de clown, una vis còmica. En David, senyores i senyors, en David té una vis còmica... que jo ja l'ensumava, però ostres, l'altre dia... Hòstia, ens ho vam passar.
0: Perquè també es va ser molt divertit aquesta dinàmica.
1: Entre tu i en Gregorio, hòstia.
0: Exacte, el Gregorio, que anava explicant el seu dia a dia, jo, sense saber el que anava a explicar, anava intentant imitar-ho, bueno, imitar-ho no, sinó representar-ho mímicament.
1: Exacte, perquè us feu la idea, els oients, és dues persones surten i una... sense moure's gaire el cos, expressa narrativament una part quotidiana de la seva vida i l'altra persona va fent sense veu, sinó en moviment, tot el que pot expressar per fer-nos entendre el que està explicant la narradora. En aquest cas és divertidíssim.
0: Jo recordo que m'estava intentant representar i no feia més que sentir-ho riure, però a més cada vegada més fort i jo cada vegada m'engrescava més. Però... vull dir, tot això d'aquí està molt bé, sobretot quan treballes des de lo que és la proposta de Cosa Emoció, que és per fer un treball intern. Clar, a la proposta que volem portar amb això del cabaret d'homes és amb un objectiu lúdic, que al final és hi haurà un espectacle.
1: Exacte, això del cabaret d'homes...
0: hi haurà un espectacle.
1: Té un objectiu, exacte, i lúdic, que això és important. Exacte. Perquè tot lo de més, jo sempre, com a psicoterapeuta i tal, sempre ho he dit, no? Jo crec molt més des del jo, i des de la trobada i des de la tendresa hi ha un treball molt profund. No cal anar a buscar la ferida, no cal anar a buscar tota aquesta cosa del passat i tal, perquè el que ha de venir ve sol. I com tu has dit, aquesta cosa que farem de cabaret d'homes, que serà superinteressant, serà un objectiu lúdic i que ja vindrà tot el que tingui que venir amb la creació, amb la trobada dels assajos. El que es mou és impressionant, el vincle que es fa.
0: Clar, clar. Perquè la idea al final, el que es busca una mica, i és reprenent una miqueta el que és tota la línia del programa que anàvem parlant, que era per què els homes no ballaven, no els hi costava tant ballar, que té a veure amb una expressió del cos, amb una manera de connectar el que és l'emocionalitat amb el cos per poder-lo expressar i donar-li sortida. Mm. Aquesta serà una via. És una de les maneres de poder trobar una via, no? Que també això ens porta a tancar-nos una miqueta a nivell nostre emocional.
1: Sí, sí, sí.
0: Volies dir alguna cosa?
1: No. Volia recordar, perquè m'agradaria per la participació, a poc a poc ho aconseguirem, que podeu participar en el programa.
0: Exacte.
1: Homes i Dones... del cap dret per poder preguntar-nos en directe o simplement no preguntar-vos a preguntar-nos, perdó, sinó expressar-nos el que vulgueu, i també ho podeu fer per WhatsApp i per telèfon en el mateix telèfon, que és el següent 93 795 7912, i per les xarxes socials,
0: la que hem parlat abans, homes-radio-arenys. Exacte. Jo us deixo aquí un parell de preguntes.
1: Vamos, i pregunta així, pels oients.
0: I així vosaltres aneu donant un parell de voltes, vale? Homes, quan va ser l'última vegada que vas quedar amb un amic sense esport, sense alcohol, sense fer feina, només per parlar? Me'n sembla que hi haurà pocs. I la segona és... es costa més demanar ajuda o es costa més que ens vegin la necessitat de demanar-la?
1: Aquesta és bona.

0: m'encanta aquesta cançó. A més, la guitarra fa com... Amb els homes no ploren i la guitarra està plorant alhora. Si ets músic, ho entendràs, la sensibilitat a la guitarra.
1: Mira, mira que és curiós, perquè ara mateix estem, clar, estem en directe i m'acaba de... La Rima ens està escoltant. Hola, Rim.
0: Hola.
1: Bon dia, Rim. Bon ens dia. Està escoltant. No, ens ha trucat, però m'acaba d'enviar un WhatsApp. Ah. Diu, cabaret d'homes, ja.
0: Doncs sí. I tant, Rim, que tens raó.
1: Vull dir, està en projecte, allà va el cabaret d'homes. Vull dir que ets la impulsora, però sí, està allà. Sí, sí, sí. Ara m'està escrivint, allà, que és el que em diu.
0: A veure què diu. Estan els tres puntets allà fent tit-tit-tit, estic escrivint. Doncs jo aprofitaré aquesta estona mentre escriu la Rim. I mira, tu que abans has obert el blog amb una dada, amb una estadística, doncs ara ho faig jo. Segons l'estudi del Pew Research Center del 2025, les dones acudeixen a una amistat per suport emocional en un 50% dels casos, els homes en un 38%, que està força bé, vull dir. I a professionals de salut, les dones un 22% i els homes un 16%. Clar, sembla poca la diferència, però realment és molt. Uh-huh. És molts més homes que no acudeixen a un professional per salut mental.
1: Sí, sí.
0: Jo mateix, a consulta, els clients pacients que tinc ara, dic clients pacients perquè molts professionals es dediquen, fan la paraula com a pacients i altres com a clients. Doncs els clients pacients, jo aquestes estadístiques, jo dic, puc dir que són reals. Uh-huh. Jo tinc més dones que homes. Sí. A un, et diria, un 75% dones que homes, imagina't, més inclòs.
1: Sí, sí, mira, i una mica amb el fil d'aquesta dada, que és una cosa que, a més, es va repetint amb tota la vida. Després, comentaré una cosa més que m'acaba de dir la Rim, però bueno, ho dic després, vale? Ahir quan tornàvem, ja et dic, quan tornàvem després de la JAM, sí, quan tornàvem de camí cap a casa, la meva parella es va trobar que tenia... Ella té un grup d'amics, bueno, d'amigues, sí, que són quatre amigues. De fet, porta un tatuatge cada una d'elles, és una flor, que tenen allà, i elles, bueno, parlen molt a través d'aquest grup. Uh-huh. I, perdoneu, es va trobar una trucada grupal, això de que per WhatsApp fas una trucada trobada.
0: Sí, allò que fas avui en dia, que en els grups tires amunt, esperes un rato i és com un walkie-talkie en directe de totes.
1: Exacte, sí. Estaven allà totes i ja es va afegir.
0: Walkie-talkie, aquesta paraula.
1: Walkie-talkie, sí, és els anys, ja fa. Doncs total, que anàvem amb el cotxe i bé, estàvem parlant mentre tornaven cap a casa. I res, estàvem parlant, doncs, com moltes vegades quan elles queden, doncs mira, que volia parlar i de més, i que volia fer una trucada aquí, i al final l'he fet a tothom, i estaven allà totes parlant, i més o menys anàvem parlant, doncs, que si una sèrie, que si una cosa, que si algunes reflexions que van. Uh-huh. La qüestió és que el que és la... tota aquesta manera, que són, ja et dic, són amigues a tota la seva vida, des de la infantesa, uh-huh, doncs van anar parlant i van acabar parlant d'una problemàtica que sí, té una de les amigues, que amb la seva parella, val? Una manera que té de funcionar, no és que hi hagi mal rotllo ni res per l'estil, sinó que té una manera, i aquella manera que té de funcionar, doncs a la persona li provoca una sèrie de neguit, una manera, vull dir, de vegades es veu forçada a fer una sèrie de coses.
0: Això, l'amiga i la parella, i la parella d'aquesta.
1: Exacte, sí. I això ho exposa dins del grup d'amigues, uh-huh, i anaven allà... comentant. Ella exposava, sí, i aleshores anava sentint, jo vaig fins que vam arribar a casa, després jo ja vaig, ella es va quedar parlant per telèfon i jo ja vaig anar tirant a la meva, van estar parlant fins a les 12:30 del vespre.
0: Elles?
1: Jo me'n vaig anar a dormir perquè ja no aguantava i tenia son, i elles van seguir, elles em van anar a parlar amb elles.
0: És més mussol ella o tu?
1: Ella és més mussol. Sí, sí, jo sóc del que... Jo a les 6 del matí estic de peu. Ella a les 6 del matí la treus a l'aigua del llit amb aigua bullint i no ho tinc tan clar. Bueno, la qüestió és que elles es van quedar parlant i cada una anava portant una manera d'entendre la cosa, li anaven mirant, buscant-li algun tipus de punts de vista diferents.
0: En aquesta situació de la parella de l'amiga, no? Li anàvem aportant la seva visió. No?
1: Exacte. Sobretot era un espai d'acollida on recollien aquesta persona que tenia aquest patiment, on l'entenien, on l'acompanyaven i no era jutjada.
0: Ah, és que aquí és meravellós, aquestes.
1: Però el més important és això, és aquesta xarxa de seguretat. És que en qualsevol moment, perquè això ho he vist moltes vegades, aixeca una la mà i les altres estan allà. I no els importa obrir-se i despullar-se emocionalment davant.
0: I aquestes converses que dius del judici o de la ràpida solució o de la ràpida escollida de posar-te en un bàndol, no? Que a vegades moltes diran, ah, no, perquè aquest és així, aquest no sé quantos, és un interessat, deixa el tia, no sé què fots amb aquest tio, no. La cosa és que la situació sigui la que sigui i com per lo que em dius, suposo que és que amb les amigues no anaven a atacar ni anaven a fer com crear distància, no. Simplement l'escoltaven i dèiem, oh, jo veig això així, tal, bueno, em sap greu, tal, a veure què tal, no?
1: Cada una portava, potser hi havia una que deia, mira, jo em trobo en aquesta situació i jo, amb la meva parella, doncs, no sé, doncs, jo em trobo que potser sóc una persona més sensible, no? I aleshores, depèn de què és el que passa, doncs, jo tinc una bateria de una pila, per dir-ho així, quan arribo al límit, doncs, que estic a punt d'esclatar, aleshores, doncs, hi ha arribat amb un acord amb la meva parella que diu, mira, escolta, bateria, dona una paraula, no? O bandera vermella, sí, o colze, sí. No sé, buscaven alguna paraula per entendre que l'altra persona, que aquella persona no podia continuar amb aquesta línia, que aleshores necessitava el seu espai, el que sigui, és a dir, arribava amb una sèrie de coses.
0: Un límit.
1: Un límit, era una manera de posar un límit.
0: Un límit verbalitzat amb un pacte amb la parella per entendre'ns i no fer-nos mal a l'hora de no poder posar aquell límit perquè estàs aguantant i no has quedat en posar un límit i no ho heu parlat i no coneixeu quan un està al límit i no us ho podeu dir i a partir d'aquí, si no el poses, et fots mal.
1: Clar, però aquí què és el que estava fent? Cada una portava el que és les seves eines que estan utilitzant per mirar. I això intentaven, no és des del punt de vista de, ostres, mira, que aquest està crític. No, és, és des del punt de vista de com podia
0: escoltar i acollir.
1: Com podia explicar el que és la seva vivença per si li podia servir.
0: Clar.
1: Vull dir, a mi això, quan ho vaig sentir, a mi em va semblar fantàstic, perquè,
0: totalment,
1: ostres, que tinguis una persona o un grup de persones on tu puguis anar, et puguis despullar, no et sentis jutjat, on tinguis la tranquil·litat de poder obrir-te.
0: Clar,
1: això és, on, és el que moltes vegades falla molt més amb els homes, no? Perquè, perquè com dic, és, moltes vegades una cosa és tenir una agenda i una altra molt diferent tenir una xarxa. La diferència entre el company d'activitat i l'amic, jo crec que és precisament aquesta, que l'amic pots anar a l'activitat, però també pots

0: madura. Aquesta escolta, aquesta, no? Aquesta escolta que necessiten els homes, aquesta demanda, no sabem crear-la a vegades, no?
1: Uh-huh. Sí, és una cosa molt important.
0: Aquí agafaré una dada, si la trobo, per exemple. Sí, escolta aquesta dada, per exemple, que he tret de l'informe de Plataforma del Voluntariado d'Espanya, que per títol diu Voluntariat 2024 a Espanya. 55% d'homes, 45% d'homes. I és molt poquet, és un 10%. Però, ojo, a què es dediquen a fer voluntariat? Això no és l'important, la diferència del tant per cent. La importància és a lo que es dediquen les dones de voluntariat i els homes de voluntariat. Les dones de voluntariat és un voluntariat molt més social i sociosanitari. Però els homes apareixen més en el voluntariat esportiu i de protecció civil. O sigui, hi ha un objectiu, una producció, un fer. No, sí. no només un acompanyar.
1: De fet, és una cosa que aquí et puc aportar el que és la meva experiència vital, i jo, per exemple, porto molts anys, quan ha vingut aquí Amma, que és una dona que es dedica a donar abraçades, doncs jo des de l'any 2006 o 2007 aproximadament porto anant, sempre que ha vingut, i he fallat 2 anys, perquè un vivia a Andorra i no m'anava bé, i em va... Però per norma general hi ha estat totes les edicions que ella ha vingut, i ha anat com a terapeuta voluntari. Uh-huh. És a dir, allà anàvem a anar a fer doncs, el voluntariat. I dins del voluntariat, una de les coses que era obligatòria, perquè tots els voluntaris allà ens demanaven, és que quan hi havia les meditacions, quan hi havia els moments de anem a fer introspecció, allà pares. I allà hi ha estat, doncs, anys, que hi ha estat, potser ha hagut un any que he pogut només anar un dia, i ha hagut un any que he anat tota l'activitat, tota la trobada, que ha sigut tota la trobada, que han sigut un munt d'hores. Uh-huh. I el que sí que et puc dir és que de totes les persones que hi ven allà de voluntaris, diria que el 75-80% eren dones.
0: Clar,
1: i no hi havia tants homes. Uh-huh. I és un tipus de voluntariat que, si bé estaves fent una cosa, com en el meu cas, per exemple, massatges, però també hi havia una escolta, un moltes vegades seure't, escoltar la persona. Uh-huh. I de tota la gent que estàvem allà, jo et diria que el 95% de les teràpies o del voluntariat de terapeutes energètics, és a dir, que escolten, que imposen mas, que sobretot és més tirant emocional, eren dones. Mm. Pocs homes, molt pocs homes, havien fet voluntariat. I allà m'incloc jo, que principalment el voluntariat de més activitat física, massatge, osteopatia, quiromassatge... era principalment el 80% el que ho feien eren homes.
0: Ah, és més de fer... De
1: fer, mentre que l'altre era més acompanyar.
0: És més d'estar... Sí. De fet, clar, una pregunta de... quants homes realment quedem amb un amic? Hi ha el fet de trucar-lo, no? O quants homes, si després de trucar-lo i ho hem fet, quants quedem només simplement per dir i per... expressar com estem de veritat en aquest moment, si necessitem expressar-ho. Quants amics tenim per això? O quantes vegades hem quedat amb un amic per això? I aquí t'acompanyo a fer la pregunta pels oients.
1: Creus que els homes ballen menys que les dones? I per què? Bueno. Aquesta seria una, vale? Perquè té un vincle amb tot això, no? Si tens un amic, una mica el que tu deies, no? Si tens un amic en qui puguis parlar de tristesa, de por, de vergonya o de soledat, sense fer cap broma...
0: El tens?
1: El tens, de debò.
0: Uh-huh.
1: I se'm passa el... Què necessitaries per entrar en un grup d'homes sense pensar que és una moda o una cosa que no va amb tu?
0: Uh-huh.
1: Això dona què pensar, eh?

0: ara arribarem a aquesta pregunta.
1: Una pregunta interessant, també.
0: Anem a fer una cosa aquí. Recullo una miqueta el que m'havia dit abans la Rim, que...
1: A veure què deia la Rim, ara.
0: Vale? Quan dèiem, parlàvem del cabaret d'homes, ella em deia que potser s'hauria d'explicar que hi ha un treball de fons amb el cos, com pot ser la biodança. Uh-huh. És a dir, no és tant l'espectacle, sinó com fer el camí per arribar.
2: Exacte.
0: És aquesta la idea. És a dir, gràcies per això, per aquesta aclaració, perquè ella, des de fa molts anys, ella és una de les veteranes del cabaret de dones, que, per cert, ara a finals d'aquest mes, el dia 31 de maig, diumenge dia 31 de maig, ja s'han obert la venda de les entrades, està el cabaret d'homes, que
1: aquí,
0: és...
1: Arenys de Mar.
0: Sí, Arenys de Mar, el que és el teatre principal, i m'assembla que es diu el... Aviam si trobo per aquí, el de les germanes Clec-Clac, em sembla que és, el cabaret
1: de les germanes Clec-Clec.
0: El cabaret de les germanes Clec-Clec, sí. Que surt, de fet, la foto de la Rim i de, en primera persona, i de l'Anna, que són les veteranes.
1: Exacte.
0: Vull dir, és un grup de dones que va de moltes edats, des dels 18 anys fins als 74.
1: Totalment, de grup de 20, no 21, o 22
0: 18
1: persones.
0: 18 pujaran. 18 persones, em sembla que pugen, que déu-n'hi-do. I és una mica... Ella porta molt de temps, per tant, ella parla des de la seva experiència, i jo puc parlar des de l'experiència d'haver vist la meva parella des que va entrar i el canvi que ha donat tot aquell... Vull dir, l'hombreta, tot el canvi que ha anat fent i evolucionant. No és tant l'espectacle que en si, això és el que t'ajuda a tirar cap endavant,
1: sí,
0: amb un objectiu.
1: Sí, tenir aquesta visió al final del túnel i lúdica també, no?
0: És tot aquell treball que hi ha al darrere i tot el camí, perquè per poder sortir a parlar, a cantar, a actuar tu sol davant d'un escenari,
1: això mateix,
0: ha d'haver un canvi, perquè
1: ja.
0: La persona que és ara segurament no té la capacitat de poder sostenir allò amb un escenari.
1: Clar.
0: I clar, es n'està fent tota una transformació, i aquesta transformació canvia amb l'home.
1: Tot aquest camí, tot aquest acompanyament que crea el grup, que crea el vincle d'aquest grup de cabaret, no? El caminar juntes, l'exposar-se d'allò, a mi que em fa il·lusió i sempre que m'ha fet, que m'ha costat, que he tingut dificultat per exposar, ostres, és que sempre m'agradaria haver cantat davant en un escenari, ostres, doncs va, anem a treballar tot el grup en conjunt perquè tu puguis aquest any doncs fer aquesta, treure aquesta veu, o moure aquest cos amb aquesta música,
0: i
1: o
0: tant.
1: Fer, no? És que és tot aquest camí de procés acompanyat pel que porta el grup, en aquest cas la Carla, no? I per al grup.
0: Clar, clar. A mi m'agradaria portar, ara que dius això, m'agradaria convidar a tot aquest, al grup de noies que vulguin, de totes les que vulguin venir.
1: Sí,
0: i m'agradaria, parliam si, que puguin també portar la seva experiència i si ens serveix una mica de referència a nosaltres, que crec que ens servirà molt com a homes.
1: No? Al igual, no coneixeu el grup que vaig a comentar, però si convidem a tot el grup de cabaret, al igual passa com els estudis de no sé què, que va anar un grup que es deia Oshibisha, que era un grup africà que no hi cabien en l'estudi.
0: Doncs
1: que li passa el mateix.
0: Aquí són 2, 4, 6, 7 cadires. Són 18, ja veuràs, estarem fent castells, però bueno. Mira, seguim una miqueta amb més dades de lo que estàvem parlant.
1: Però,
0: no? I una mica amb un informe de l'anomenat OCDE, vale? Que és l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Una cosa així com un organisme que vella aviam què tal va tot a nivell de tots els aspectes.
1: Ja
0: no?
1: T'ho dic jo. Fatal.
0: Sí, doncs aquí ens diu que una de cada 10 persones no té a ningú a qui demanar ajuda.
1: Clar,
0: a
1: això.
0: Ningú a qui demanar ajuda. Si demana, si per qualsevol cosa, demà tingués alguna desgràcia, no té a ningú. I el més fort és el que assenyalem directament amb els homes i amb els joves. És a dir, dins d'aquest grup, el grup majoritari són homes i, sobretot,
1: joves.
0: Homes joves,
1: sí, sí.
0: Que s'estan quedant sols a l'intempèrie emocional. No és que no tinguin gent al voltant, és que no tenim suport.
1: No, és que... I el més fort, o sigui, el més perillós d'aquestes dades, del 10%, David, saps quina és? Que l'informe diferencia entre... la solitud objectiva i la solitud subjectiva.
0: Em pots explicar això? Que és que sona com una espècie d'examen de psicologia.
1: Sí, hasta per mi tot, ja t'ho diré. Doncs que molts homes podem tenir l'agenda plena de contactes, anar a dinar amb companys de feina, xerrar per grups de WhatsApp, parlar de futbol, quedar per activitat de festa, per beure alcohol, trucar-nos per si necessitem alguna cosa, perquè necessitem ajuda per arreglar quatre parets. Però a l'hora de la veritat ens sentim sols. L'OCDE diu que el 6% de la població es sent sola gairebé sempre.
0: Ostres, David. 6%,
1: sí, sí, encara que estigui rodejada de gent. O sigui, jo mateix, et puc dir que jo tinc una escola de ball, com hem mencionat moltes vegades aquí, i hi ha moltes persones que diuen, hòstia, no, quina vida social que té aquest tio, té de tal, no? En Jordi, que mira que... Pues jo, saps quants amics tinc? Tu, la meva companya i quatre més.
0: Sí, sí.
1: I a l'hora de trucar a algú i tal, es redueix molt aquesta agenda. Sí que conec moltes persones agradables i que m'aporten una bona energia a la meva vida, no? Però vull dir, encara que siguem rodejats, que és el que anava a dir, de gent, jo m'he sentit moltes vegades sol. I entro a l'escola, obro la porta i hi ha 50 alumnes que et saluden, vas pel carrer i tal, et coneixes a tothom. I realment m'he sentit sol tantes vegades, amb aquesta sensació de tenir tanta gent al costat, això és molt fort, no?
0: Sí,
1: és
0: el que dèiem, i a mi això també m'ha passat, aquesta sensació de solitud, de vegades he tingut, que és, tenim molts coneguts, però de vegades no tenim xarxa, o creiem que no tenim xarxa.
1: Exacte,
0: perquè de vegades
1: exacte.
0: Tenim més gent al voltat, tot i que de vegades és una percepció, no?
1: I a més, l'informe alerta d'aquesta cosa que has dit abans, la intempèrie emocional amb els homes joves. Ha estat disparant els casos d'ansietat a tope. I no només és que no demanen ajuda, és que hem perdut l'habilitat de crear espais d'ajuda on això sigui possible. Saps? Vull dir que és com...
0: És fort, eh?
1: És molt fort.
0: Si no estem enganxats amb un mòbil i fent scroll,
1: és que
0: sembla
1: hi ha moltes, moltes dades, moltes estadístiques, el govern que impulsa moltes ajudes, obres al TikTok i comences
0: a l'escroll infinit.
1: I tothom et diu com et sents, com t'hauries de sentir, què pots fer per sentir-te millor.
0: Estas són les 5 regles que tienes seguir per sentir-te com un superhombre.
1: Jo amb això, jo que no faig vídeos ni TikToks, començaré a fer-ne perquè crec que em posicionaré davant de totes aquestes persones que fan vídeos intentant vendre't com arreglar-te la vida. Jo em posicionaré perquè realment, saps una cosa, David?
0: Digues.
1: No hi ha res a canviar ni res a arreglar. Res.
0: És canviar la percepció.
1: No escolteu totes aquestes persones que us venen com arreglar, com canviar i com estar millor. És acceptar-te, conèixer-te, escoltar-te. No hi ha res a canviar.
0: Aquí, aquestes dades són importants per no caure en una frase que es fa molt fàcil, no? Que els homes estem més sols. No és cert.
1: No.
0: Alguns països les dones declaren més solitud. Però una cosa per ells, una vegada i una altra. Els homes usem menys la xarxa emocional. No és que siguem menys, és que no l'utilitzem tant.
1: Utilitzeu-la, home.
0: Demanem menys ajuda. Convertim menys el malestar en paraules, és a dir, no ho expressem. I sovint només arribem a un espai de cura quan ja no podem més, quan estem a punt de patar o a punt de saltar per la finestra, en aquell moment dius, doncs sí, potser és arribat el moment, no? És a dir, hem d'arribar al límit per compartir, per expressar, per verbalitzar.
1: Que bo seria poder arribar en aquest límit abans de que arribés físic. Abans de que, sense donar-nos compte, ja tinguem tensions al cos, malestars, ansietats físiques, no? Vull dir, que bo seria poder fer això. I això és el que fem a Cosa Emoció. Perquè jo, a Cosa Emoció, si et fixes, no dic que hem de canviar cap actitud, cap història nostra, ni anar a mirar quina personalitat és més bona, més dolenta, quina actitud. No, és anar-nos escoltant, anar-nos coneixent, anar-nos donant-nos compte de com som i acceptar-nos, sense voler-ho canviar. I sense sentir-nos atacades.
0: O alguna cosa més interessant que tot això. I aquí, doncs, ho enganxo una miqueta amb el que jo conec de PNL, ¿vale? Per arribar i per entrar amb una emoció hem d'adoptar una postura en el cos. Nosaltres no podem entrar amb una emoció si no adoptem la postura que ens permet entrar amb aquella emoció.
1: És
0: com
1: boníssim.
0: Si fos l'interruptor. Dit d'una altra manera perquè m'entenguin, quan tu estàs trist, miraràs els teus peus i no miraràs una altra cosa. I si tu veus una persona que va caminant per al carrer mirant els peus, o està trist o està en els seus problemes. Si jo vull canviar la meva percepció, no puc canviar-la mirant els peus, perquè el meu cervell automàticament anirà a buscar aquella problemàtica i anirà a endinsar-se o anirà amb aquella... amb, no aquella problemàtica, sinó que direm aquella emoció que potser no és necessària o no és útil en aquest mateix moment. Per tant, s'ha de canviar la corporalitat. Uh-huh. Una de les coses que fa, per exemple, per camprar o per trencar una, el que seria una fòbia, és canviar el que és la corporalitat mentre fem recordar a la persona aquella cosa que li una fòbia, i així és com trenques la fòbia. Sí, sí.
1: Doncs... m'encanta escoltar això, perquè és com la paraula movement. Mm-hmm. No? Move.
0: Sí, moure la ment.
1: Mente, saps?
0: Sí, sí.
1: I està, jo ho he comprovat molt, no sé si està estudiat, ni si sí, està sí. estudiat, no tinc ni idea, perquè jo, la veritat, em moc molt per coses que jo he fet i he experimentat per mi mateixa. Doncs això que deies és molt interessant, està molt lligat al moviment, perquè diuen que sense moviment no hi ha emoció.
0: No, clar.
1: El moviment... junt crea l'emoció.
0: Clar.
1: No? O sigui, abans de l'emoció ha d'haver-hi uh-huh. moviment. S'entén moviment corporal com moviment sí. espaial, saps?
0: De tot. És,
1: com,
0: sí, sí. és a tots els nivells, aleshores.
1: Clar. Foteu un pa amb tomàquet, com deia aquell meme, home, senteu-vos a la taula i foteu un pa amb tomàquet, home, i xerrem un rato, veniu aquí a la ràdio.
0: Exacte. La idea quina és? La idea és, si tu mous el cos, mous la teva manera d'entendre la vida o el que t'està passant en aquell mateix moment. Jo ho he dit 40 vegades i ho seguiré dient. Puc tenir un dia d'aquests que dius, hòstia, avui que s'acabi el dia, me'n vull anar al llit, tapar-me sí, fins al cap, i el dia següent ja m'ho trobaré. Vale? I aquells dies on estàs així més carregat de tot, és quan t'agafa i em diuen, escolta, David, falta un per fer un taxi aquí a la classe de l'Indy. I dius, hòstia, i vas cap allà així com
1: dient, sense ganes,
0: hòstia,
1: no?
0: no sé per què m'he liat amb això, sí, i surts nou.
1: Surts nou
0: després
1: mogut,
0: de ballar. Perquè m'he mogut. Perquè el ball el que fa és trencar constantment tot el patró corporal del cos. Sí, és impossible sostenir una, sí. una emoció d'un cert pes si t'estàs movent, perquè és que no, no ho pots. Vull dir,
1: és molt cert. És
0: això
1: molt
0: te'n
1: cert.
0: Vas amb una jam a qualsevol carrer, veus a la gent i la gent està rient.
1: Sí, encara que, està... que li estigui passant el que, entre cometes, el que sigui, perquè realment et canvia en aquell moment, almenys.
0: Sí.
1: I en aquell moment, almenys, i després una mica t'emportes aquell moment.
0: Clar, és que això d'aquí et canvia. Aquest patró te'l canvia. Per això és tan important el fet, i per això que aquests dos programes d'homes balleu. Per què? Doncs perquè amb el ball, una de les coses que estem aconseguint és trencar aquesta corporalitat. Quan trenquem la corporalitat, som capaços de veure molt més enllà del que estem veient, molt més enllà del que ens està passant. Som capaços de superar. Li donem un aire, una cosa completament nova amb el que estem passant, perquè ens donarà una altra perspectiva. Parlem.
1: Tens una mica... convidem a ballar.
0: Sí, clar, vull dir, aquí la cosa és... moltes vegades les claus són... de vegades són grups petits.
1: Ah, sí, i tant, per començar...
0: no massius, clar, perquè no t'aniràs tu, per exemple, faig dos classes i a la tercera vaig a fer una representació davant d'un grup de gent.
1: No, un grup petit. No t'ho posis difícil, tampoc.
0: Vale. Per què? Doncs perquè a mesura que ens anem trobant cada vegada més còmodos, anem cada vegada guanyant més terrenys, vull dir, ens trobem millor, no? Sí, sí. És entendre que no anem a ridiculitzar. I si anem a ridiculitzar, ens anem a riure de nosaltres mateixos.
1: Sí,
0: és aquesta la idea.
1: És que el ridícul és una de les millors eines de camí per poder riure's d'un mateix. Mira, hi ha un home que vaig estudiar amb ell una cosa molt intensa, que és Clown Essencial, que és Alain Vigneault, que deia... quien se ríe de sí mismo... nunca le va a faltar material.
0: ¿Saps? Té molta feina. Té no, molt material allà.
1: És, y bienvenidos los fracturados que por ahí dejan entrar la luz. També, no? Deia frases, m'encantava aquest home. Uh-huh. Així que, escolta, us convidem a moure-us, us convidem a ballar, no cal que fem biodance directament, moure-us amb la vostra dona al menjador, jugueu, traieu el vostre nen, connecteu, cuideu-lo per posar-lo a favor de l'adult d'avui en dia. Home!
0: Sí, sí, aquí l'única cosa és que potser no cal que tots anem apuntant-nos a biodança perquè no hi ha tantes escoles a biodança i no donarien, no? Que estaríem molt contents, però no és això. Potser el primer pas és el més petit. Queda amb un amic. I no parlis de feina. Truca algú i digue-li, avui no estic fi. Simplement truca-li i pregunta-li, hola, com estàs? Vull saber de tu. Ja està. Anar amb un curs avall, encara que et faci vergonya, entrar en un grup de procés i quedar-nos-hi. 10 minuts, no més. abans de voler marxar.
1: Observar, no tenir que participar.
0: Exacte. Escoltar amb un altre home sense intentar arreglar la vida. No som arregladors. Exacte. De vegades podem escoltar.
1: L'arreglador, que bon arreglador serà.
0: Sí, exacte. Vull dir, és... I aquí, ara, la... per mi, el que deixaria, mentre soni aquesta música que ja ens indica que ja estem a la recta final, que és la pregunta final per tots. I pregunta, i diria també com repte. Aquesta setmana, quina cosa petita faràs per cuidar un vincle amb un altre home? Jo t'ho dic. El dijous tinc el Cercle d'Homes.
1: Ah,
0: online.
1: Ho he vist. Però...
0: El dijous tinc el Cercle d'Homes, amb la qual cosa, a les 7 de la tarda quedaré amb una gent que em vaig juntant de quan en quan, cada 15 dies, de vegades no és tant, però per escoltar. Per proposar, per explicar i per escoltar amb els altres, sense pretensió d'arreglar.
1: A veure si m'animo, perquè m'ho vaig veient i penso, hi ha una resistència allà des d'un moment que vaig estar una mica així, però potser m'animo, potser m'animo.
0: Doncs jo us deixo amb aquesta proposta. I, bueno, recordeu que cuidar el vincle no ens fa menys homes. Ens fa, senzillament, més humans.
1: Sí. Més propers a nosaltres mateixes. Així que us convidem.
0: Que tingueu una molt bona setmana.
1: Igualment, que vagi bé, Marina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball. I això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si, per contra, decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Ben arribats al cercle dels mentiders, el vermut d'històries de Ràdio Arenys. Us parla l'Albert Estengre. Cada dilluns al migdia encetem el programa amb el propòsit d'entretenir-vos, tot explicant històries, contes, llegendes, allò que va passar, allò que es recorda encara. Avui en Joan Carles Martín començarà el programa amb les seves veus del carrer. Ens acostarà a una botiga de la qual en traurem una recepta que es veu que en el seu moment va fer furor, perquè era bona, de menjar, un pollastre al forn. En Joan Carles ens acostarà en aquella botiga de menjars que era a Can Biosca. I després, en el cercle dels mentiders, obrim un llibre, Contes de la Riera de Sobirans, uns contes prou originals que hem trobat que s'explicaven temps a Arenys.
5: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
6: Hi ha capell de conill!
7: O les dones peix!
6: El cadiraire!
4: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
5: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus del carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
8: Avui la cosa va de menjar i segons l'hora en què m'escolteu us vindran ganes de picar alguna cosa perquè aquest cop li toca el torn a Can Biosca. La Carme i en Miquel em van rebre a casa seva amb un gran desplegament de franca amabilitat i vàrem xerrar la taula del seu menjador de tota aquella vida d'exquisits menjars preparats, o millor que la taula del menjador per xerrar de menjar. Resulta que encara no fa ni un any que vam baixar la persiana després de 37 de falegar-nos la panxa i el paladar amb aquelles exquisideses. Doncs resulta que en Miquel ja tenia antecedents gastronòmics. De ben nano va començar a treballar al restaurant L'Atlàntida de Vilassar de Mar, negoci de Miguel Ferrer, un tiet seu, i on va aprendre l'ofici tant a cuinar com a fer de cambrer. Allà li deien el Tete. Era el Tete de L'Atlàntida. Geogràficament no ens va massa rodar d'anar-hi allà a L'Atlàntida, vull dir, ja que està més enllà de les fronteres del nostre alt Maresme, però us ho recomano sense dubtar-ho, perquè s'hi està i s'hi menja bé. Però anem al gra. Van passar els anys i es van conèixer amb la Carme. Van estar fent de pagès durant 3 anys a uns terrenys propers a Can Sobirans, Arenys amunt. I després d'aquest període van decidir de muntar el seu propi negoci, allà on tots el recordem. I a mitjans del mes de desembre de 1986 van aixecar la persiana al públic per primer cop. Encara que van començar de zero, van comptar amb la col·laboració just del seu oncle Miguel, el que he anomenat abans, el de L'Atlàntida, i també d'un amic cuiner que els va ajudar a arrencar amb els menjars cuinats. Però sobretot, sobretot, amb els suggeriments de la clientela, autèntic termòmetre del que agradava a la gent. Al començament hi venien una mica de tot. A la pràctica era una botiga de queviures, però hi havia molta competència i van decidir especialitzar-se en el menjar cuinat. Van començar amb les galtes i els callos, però es veu que la gent no era de galtes ni de callos i es van anar adaptant a les seves tendències, sempre tenint la qualitat com a premissa. Van fer també pizzas, però van començar a sortir com a bolets les pizzeries de pizza per emportar i ho van deixar a córrer. I com que també es van posar de moda els pollastres alars d'aquells que giraven, ells, en contrapartida, es van posar a fer pollastres al forn per donar el tret diferencial. Quan els hi he preguntat pel seu plat estrella, ha estat difícil de cantar-s'hi, però sembla que els canelons hi tenen una posició elevada en aquest rànquing. Canelons fets amb carn de primera i, com no, seguit de l'emblemàtic pollastre al forn, les croquetes i l'ensaladilla russa, sense desmereixer a cap dels diversos i saborosos cuinats. Per cert, més endavant hi tornarem amb els pollastres al forn. I de forn se'n tenien 3, a cadascun dels quals hi cabien 12 pollastres, amb la qual cosa podeu comptar que feien a via. Cuinaven tant la Carme com en Miquel. Ella, però, anava entrant i sortint per estar atenent a la clientela que feia cua a l'hora punta de recollir els encàrrecs i que, juntament amb la Isabel, anaven despatxant amb eficiència. I tornant als pollastres, us faré una confidència. Un amic, quan es va assabentar que anava a parlar sobre Can Biosca, em va demanar que els hi preguntés per la recepta del seu pollastre al forn. I me la van donar, que no és tant de secrets, sinó un savoir-faire ple d'amor i cura, amb ingredients gens sofisticats, però autèntics. El cas és que mentre us explico tot això, em ve gana. La mateixa que quan la Carme i en Miquel, a duo, anaven desgranant aquell seguit d'indicacions per dur a bon port el que podem anomenar, sense cap mena de dubte, el pollastre al forn de Can Biosca, gairebé amb denominació d'origen.
0: El pollastre al forn eren quilos que ens portava a Maresme de quilo 4 a quilo 5, quilo 3 i mig, quilo 5. I aleshores era netejar-ho bé, treia, ho passàvem pel foc una mica per treure les formes petites, allò que queda petit, per dintre ben net, després va amb sal i pebre per dintre i per fora, i a dintre li posàvem un gra d'all, li posàvem una fulla de llorer, farigola, que la comprava farigola seca, aquello que sempre tens, i després, pues, oli. I si teníem llard, li ficàvem una miqueta de llard dintre. I aleshores li ficàvem, bueno, ja està, ficàvem al forn, quan i ve? Quan ja estava ben tornat per dalt, el tallàvem i el fotíem així, aleshores es gratinava, es feia la part de l'altre.
9: Vale.
0: Era un...
9: una hora i mitja.
0: Una hora 20, una hora i 30.
10: A quina temperatura?
0: 205 graus.
10: Ara muntaré pel
9: meu. Ara muntaré
0: pollastres. Sí, te sortirà bé perquè el que surt és bé.
10: No, bé, el misteri és aquest de...
0: La farigola, si la poses fresca, poc menys quantitat perquè té molta més aroma. També li pots posar romaní, però el romaní és més fort. Quan surt del... o abans que surti, li tiràvem una mica de vi blanc i una mica de punyac. S'acaba de fer al forn i allò amb l'al i tot és el que li dona aquell gust a l'oli.
10: Sí.
0: Que perquè a l'oli que ens sobrava havia gent que se l'emportava.
9: Sí, per guisar, sí.
0: Per guisar, sí. Per fer sofregits.
9: El de guisar, sí, aquell suquet.
10: O sigui, això del vi i el conyac és abans...
9: Al final,
10: o sigui,
9: ja, al final de tot.
0: Al final de tot, si no t'has recordat, et treu una mica abans, quan surt, com surt a tota la temperatura, es crema.
10: Ja.
0: Vull dir, no té alcohol, ja. Perquè s'ha cremat.
10: Sí, sí, sí, sí.
0: Però li dona aquell gustet.
9: Ja poden fer tots el pollastre. Perquè, sí. El diumenge...
0: És ben senzill, és com es feia abans, sí. Amb herbes, amb sí. Anall, amb el llaurer i tal, igual. El que passa és que allò, quan acabes, li poses una mica de conyac. I allò amb l'oli,
10: sí.
0: Està tan bo l'oli com el pollastre.
10: Sí, ostres, sí. I tant.
0: Amb el gust de l'all, de les herbes... Sí.
8: Les diferents crisis les van notar, està clar. Quan les empreses acomiadaven gent de les seves feines i baixava el seu poder adquisitiu, també baixaven les vendes. Explicava en Miquel que quan hi va haver aquella crisi que van despatxar tantes persones, els homes es compraven tots una furgoneta per fer de transportistes i les dones obrien una botiga de roba o del que fos. Bueno, i després van venir les pizzeries i després els frankfurts, que també van sortir com a bolets. Durant el Covid, però, van poder continuar treballant. L'Ajuntament els hi va demanar si podien portar menjar a la gent que no es podia moure, i en Miquel ho carregava tot el maleter de la seva moto i feia el reparto. En alguna ocasió, al començament, l'havia arribat a parar la policia, però de seguida s'aclaria el malentès. A la pregunta de com veuen el comerç actual, diuen que va a bums, però els que han vingut de fora ho han fet per quedar-se. Perquè igual que va passar en el seu moment aquí fa anys, la gent busca millorar. I també, entre línies, també comenten que ja no hi ha relleu generacional, que el jovent prefereix feines més tranquil·les. Però els anys passen inexorablement. I no perdonen, com diu el tòpic. Després de la dura feina del dia rere dia, van decidir que ja els tocava donar un gir a la seva vida, descansar i gaudir dels seus nets. A Miquel ja ho està de jubilat, i a la Carme li queden pocs anys. La Isabel, la darrera dependenta i la que probablement tots més recordem, també va tramitar la jubilació. Ells li van oferir de continuar, però va preferir també el merescudíssim descans després de tota una vida treballant. El juliol de 2023, la Carme i en Miquel baixaven la persiana de Can Biosca definitivament.
5: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
4: Els contes tenen una gràcia especial, que cada vegada que s'expliquen són diferents. Per què? Perquè els expliques tu i els expliques a una persona que fa una cara o que en fa una altra i aleshores t'adaptes perquè t'entenguin a cadascuna de les cares que tens al davant. A veure si m'enteneu. Sempre hi acabes ficant cullerada de la teva. Encara que te l'hagin explicat una mica diferent, tu penses, bé, però això ja hi quadra. I efectivament hi quadra. I això fa que els contes siguin vius. Aquells contes de tota la vida, aquells contes que ens explicaven quan érem canalla, són ben diferents ara, avui en dia, perquè avui en dia el món és diferent, i quan els expliquem aquells, perquè ens entenguin, els expliquem d'una altra manera. I sempre està bé, i sempre van canviant. Hi va haver una aranyenca fa uns quants anys, la Magda Bertran i Fita, molt amiga meva, que va preguntar-me a veure si jo l'ajudaria, i amb molt de gust, encantat ho vaig fer, a buscar uns contes, alguns de les nostres àvies aranyenques i avis també, i posar-los tots a un llibre, recollir-los, a veure si, al final, n'hi havia algun de prou original. I això és el que vàrem fer. Pel desembre de l'any 14, del 2014, vàrem presentar un llibre que portava per títol Contes de la Riera de Sobirans. La Riera de Sobirans arriba des d'aquí, des del mig del corredor, fins a ran de mar. Ens passa per la riera i coincideix amb les nostres rieres, la d'Arenys de Munt i la Riera d'Arenys de Mar, que després, a més, porten altres noms, però tota, de dalt fins a mar, és la Riera de Sobirans. I per això nosaltres li vàrem posar aquest títol Contes de la Riera de Sobirans, concretament quan passàvem per aquí a Arenys de Mar. Vàrem anar a veure moltes àvies, sobretot la Magda, que se'n va fer un tip, i a moltes d'elles els hi va gravar els contes. I els contes que ens van semblar més diferents, que resulta que ens semblava que no els havíem sentit enlloc, només aquí en anys, aquells contes els vàrem escriure en aquell llibre. Avui començarem a explicar-vos-en algun. Bé, no nosaltres, no pas amb la nostra veu, sinó amb les veus de les persones que ens els varen explicar, de les àvies. Avui us n'explicarem tres d'aquests contes. El primer conte que sentirem serà el que ens va explicar la Madalena Fita i Salicru, que deia que era el que li explicaven a ella quan era petita i que porta per títol La Marieta dels Cabells d'Or.

0: Una vegada hi havia una nena que li deien la Marieta dels cabells d'or, perquè tenia els cabells tots d'or, d'or de veritat, d'on fi. I era molt maca i a casa seva n'estaven molt contents perquè era per això. Cada dia li contava tots els cabells, perquè eren cadascun molt valuosos, fins i bonics. I sempre els tenia iguals. Però vet aquí que la nena es va fer gran i la van portar al col·legi. Posar al costat d'un nen que es deia Lluís i no era gaire bon minyó. Aquest nen, com que sabia que els cabells d'or volien molts de cèntims, només li deia a Marieta, dona'm un cabell. Marieta, dona'm un cabell d'or. I ella deia, ai, no, no, que el papa me'ls compta cada dia i me'l trobaria a faltar. Va, no t'ho pensis, no se'n donarà compte, perquè en tens molts. A canvi, jo et donaré caramels. Venen els teus cabells, nen, els teus cabells en podrem comprar molts. I un dia, tant li va dir a aquest nen que li donés el cabell d'or, que li va donar i el nen, a canvi li va donar caramels. I va arribar a casa seva i el seu pare li va contar els cabells. I diu, Marieta, te falta un cabell d'or, eh? Ah, no, no, sí, sí, algú te l'ha agafat, eh, aquest cabell? No, papa, no. No em diguis mentides. No, no, no. I aquell nen altra vegada li deia, Marieta, dona'm un altre cabell d'or. No, no, deia la nena, perquè el meu pare m'arranyarà. El meu pare sap tots els cabells que tinc. Bueno, vet aquí que tant li va dir aquell nen que l'altra vegada li va donar el cabell i aquell nen només li donava caramels. Va arribar a casa seva i l'endemà ella, tota espantada, va pensar, ai, el papa, me tornarà a comptar els cabells i me'n faltarà un altre. I li contà i li diu, Marieta, falta un altre cabell, eh? Això no pot ser. Ai, és que aquell nen, que es diu Lluís, que és una mica... Bueno, torna a anar al col·legi, però porta't bé, eh? Sobretot, si li vas donant cabells, al final et quedaràs sense. I aquell nen, com que es guanyava molts de la Marieta, li va dir un dia, saps què, Marieta, si a casa teva t'arrenyen, farem una cosa, ens anirem tots dos i ens ho passarem molt bé, ja ho veuràs. Anirem a Barcelona amb els cabellitos, amb les coses de divertir-nos, ja ho veuràs. No, no, els meus pares m'estimen molt i això no ho volen, que jo m'escapi de casa. Però tant aquell nen l'empipava que al final va dir, doncs, bueno, marxem i se'n van anar. L'hora que havia d'arribar al col·legi i la nena no arribava. Però què passa, què passa? S'exclamaven els seus pares amoïnats. Se'n van anar allà al col·legi a preguntar al mestre i els diu, no, no, la Marieta ha vingut, però els seus pares els busquen per tot arreu. I en arribar als afores del poble ja veuen un nen i una nena que pugen corrents dalt d'un carro. El dolent de Lluís l'havia robat. Corre al darrere cridant, torna Marieta, torna. Més la Marieta, en comptes de fer dos cas, es va girar i els va tirar una flor d'aigua per veure si així deixaven d'empaitar-los. Amb l'aigua, els seus pares no van deixar de córrer darrere dels dos vailets. La Marieta girà per veure si encara venien. Marieta, no et giris, que et quedaràs burro, l'avisa la seva mare. Però ella seguia corrent i tots els seus pares que la perseguien perquè no la podessin atrapar. No et giris, no et giris, que et quedaràs burro, li deia el pare i la mare. Però la Marieta no els feia cas i al final va tirar una flor de foc i es va girar, es va quedar burro. I és que la dolenteria havia estat molt gran, per sort les flames no van tocar el pare i la mare, els van passar pel costat. El pare i la mare van arribar fins a la Marieta i amb molts de plors que ara era un burro cap a casa. El tremendot de Lluïset va seguir corrent i mai més no va tornar al poble. Els seus pares se'n van emportar la Marieta i la van dur cap a la quadra. I s'estava a la quadra i en allà sempre no parava de bramar. Està clar, plorava, plorava de penediment. i tant de gemegar, cremar, de penediment, després es va tornar bona, va canviar. I aleshores ja va ser una bona nena i ja va deixar de ser burro. I li van tornar a sortir els cabells d'or, però mai més ja no els va donar ningú. I va ser molt bé.
1: Una altra àvia aranyenca que va gratant a la seva memòria per explicar-nos el conte que li explicaven quan era canalla va ser la Francisca Benet i Cantó. Aquesta ens va parlar del viatge d'una oca, l'oca que volia anar a Mallorca.
2: Una vegada, ja fa molts anys, quan jo era molt petita, la meva mare m'explicava un conte. Però quin conte! Era el de l'oca que volia anar a Mallorca. Començava així. Hi havia una vegada una oca, però quina oca! Semblava la mare de totes les oques. Era alta, blanca, molt blanca, amb aquell bec tan groc. I un dia va dir: tinc unes ganes de menjar ensaïmada calenta de Mallorca, ben calenta, acabada de sortir del forn. Però com ho he de fer per anar a Mallorca, tan lluny? Allà les fan molt bones, m'ho han explicat. Tot seguit va afegir: començaré a caminar, sense córrer, així no em cansaré i tindré més gana. De manera que l'oca va emprendre el camí cap a Mallorca. Quan portava una estona caminant, va sentir un gos que la cridava: bup, bup, bup, bup. I li deia: ei, oca, on vas? Ell amb calma va respondre: vaig a Mallorca perquè tinc ganes de menjar ensaïmada calenta. El gos va saltar de cop i volta demanant-li a l'oca que el deixés marxar amb ella i així ell també en podria menjar. L'oca va dir-li que es posés darrere seu i que l'anés seguint. I així tots dos arribarien a Mallorca fent-se companyia. Al cap d'unes hores més, van sentir com una cabreta petita de color negre cridava: bé, bé, bé! I els deia: on van? L'oca, molt educada, li deia que marxaven a Mallorca a menjar ensaïmada calenta. Ella, igual que el gos, demanava d'acompanyar-los. Però l'oca patia perquè era una cabreta molt petita i potser no seguiria bé el ritme. De totes maneres, li va dir: posa't darrere el gos i segueix-lo. Més tard, van trobar un gat: miau, miau! I una gallina: coc, coc, coc, coc, coc, coc, que també s'hi van afegir. Es van posar darrere la cabreta i ja eren 5 animals que volien menjar ensaïmada calenta de Mallorca. De totes maneres, encara quedaven més animals per incorporar-se al grup. I és que de cop i volta va sortir un lleó entre els arbustos. Tots atemorits van començar a tremolar. El lleó va dir: no patiu, sóc un lleó bo, no us faré res. M'han dit que aneu a Mallorca menjant saïmada calenta, que podria venir. Tots els animals van estar d'acord en deixar que el lleó els acompanyés. Així que es van posar darrere la gallina i es va sumar al grup. Més endavant, al cap d'uns metres, van trobar una girafa de pell tacada, molt alta i molt calmada. Aquesta també la va deixar-se posar en el grup i més endavant van sentir un quiquiriquic. Era un gall molt bonic, de tots colors. Ell, igual que la resta, volia menjar ensaïmada calenta, així que també va afegir-se al grup. Tot seguit, l'oca va dir: bé, ara ja som prous. Anem a Mallorca i menjarem ensaïmada calenta. Quan van arribar a Mallorca, van quedar bocabadats. Hi havia de tot. L'oca els hi va proposar: mireu, quedeu-vos aquí al passeig i aneu mirant com passen tots els vaixells. I mentre, jo aniré a comprar l'ensaïmada calenta. Tots hi van estar d'acord. El que ella volia era anar-se'n tota sola a la pastisseria per gaudir ella sola de l'ensaïmada que sense compartir-la amb els altres. Havia passat ja molta estona quan el lleó va dir: l'oca no hi és, hauríem d'intentar trobar-la. Van començar a buscar-la. La van trobar molt lluny, al costat d'una pastisseria, sota l'aparador. Morta, ben morta, amb un tros d'ensaïmada terra. Va morir ofegada per un tros mal mastegat, ja que se l'havia menjat massa ràpid. Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
3: Doncs...
1: Aquest doncs és de la Remei. De la Remei, Bertran i Niell. Una altra de les veus amables que ens varen voler explicar els contes que temps era temps li explicaven quan ella era canalla. I si ara venim d'un conte que ens parla d'una oca, ara ens n'anem en el conte de la Remei que ens parla d'una gallina. La gallina que li va caure un nou a la crestallina.
3: Diu que una vegada hi havia una gallina que volia anar a menjar nous a una nuera. I se n'hi va anar i catacloc. Mentre estava dalt de l'arbre, li va caure una nou pel cap. I ella, pues, diu, ui, el cel cau. Es va pensar que el cel queia. I diu, ui, ui, ui, me'n vaig corrents, corrents, que el cel cau. I se'n va anar. I es va trobar amb un gos. I li va dir, on vas, gos? I el gos li va dir, pues, me'n vaig a menjar nous en aquella nuera. I la gallina li va dir, ui, no hi vagis pas, que el cel cau. I diu, qui t'ho ha dit, a tu, gallina? Diu, a mi, un tros que me n'ha caigut per la crestallina. Ah, bueno, va dir, oh, doncs no hi vaig, no, tampoc. I bueno, van anar caminant, caminant, i van trobar un gat. I també li diuen, on vas, gat? Diu, me'n vaig a menjar nous en aquella nuera. Ui, no hi vagis pas, que el cel cau. I ara, qui t'ho ha dit, a tu, gos? A mi m'ho ha dit la gallina. I a tu, gallina, qui t'ho ha dit? A mi, un tros que me n'ha caigut per la crestallina. Ah, bueno, bueno, doncs no hi vaig, no. I van anar caminant, caminant, i de seguida troben un burro. I un vas, burro, li varen dir. I me'n vaig a menjar nous en aquella nuera. Ui, no hi vagis pas, que el cel cau. Oi, qui t'ho ha dit, en tu, gat? Diu, a mi m'ho ha dit el gos. Diu, i a tu, gos, qui t'ho ha dit? A mi, la gallina. I a tu, gallina, qui t'ho ha dit? Ui, a mi un tros que me n'ha caigut per la crestallina. Ui, ui, ui, ui, pues no, no, no hi anirem, no. I bueno, i tot caminant, caminant, vet aquí que troben un porc. I també, un tabàs porc. Diu, me'n vaig a menjar nous en aquella nuera. Garranyic, garranyic. Ui, no hi vagis pas, que el cel cau. I qui t'ho ha dit, en a tu, burro? Diu, a mi, m'ho ha dit el gos. Diu, i a tu, gos, qui t'ho ha dit? A mi, m'ho ha dit el gat. I a tu, gat, qui t'ho ha dit? A mi m'ho ha dit la gallina. Diu, i a tu, gallina, qui t'ho ha dit? A mi, un tros que me n'ha caigut per la crestallina. Ui, serà veritat, doncs no hi anem, no. I amb aquestes anaven caminant i anaven caminant i van trobar un gall. I també, on vas, gall? Ui, me'n vaig a menjar nous en aquella nuera. Ui, doncs no hi vagis pas, que el cel cau. I qui t'ho ha dit, en a tu, porc? A mi m'ho ha dit el burro. I a tu, burro, qui t'ho ha dit? M'ho ha dit el gat. I a tu, gat, qui t'ho ha dit? El gos. I a tu, gos, qui t'ho ha dit? A mi m'ho ha dit la gallina. I a tu, gallina, qui t'ho ha dit? A mi, un tros que me n'ha caigut per la crestallina. Ui, ui, ui, ui, doncs no hi anem, no. Bueno, vet aquí que eren una bona colla i diuen, què farem? Ens n'hauríem d'anar cap a casa, però és molt lluny. Ui, ens haurem de posar aquí a descansar. I vet aquí que tot amb un plegat varen veure que venia el llop. Ui, que ve el llop. Ui, què farem? Diu, mira, la gallina els hi va dir, tu, burro, te poses a sota de tot. Tu, porc, te poses a sobre del burro. Tu, gos, te poses a sobre del porc. I tu, gat, te poses a sobre del gos. I tu, a sobre del gat. I la gallina, a sobre del gall. I sí, sí, ho varen fer així. Estaven tots plegats, estaven quiets, sense dir res, i van venir el llop allà, i tots es varen posar a cridar, i a cridar, i a cridar. I el burro... Ah! El porc grunyí, grunyí, grunyí! I el gos... Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! I el gat... Miau! Marrà, miau! I el pollastre... Quicaraquí! Cocaracó! I la gallina... Catí-catí-catí-catasques! Catí-catí-catí-catí-catasques! I vet aquí que el llop... Noi, va tenir un susto tan gros perquè no s'ho pensava. I noi va fugir corrents, corrents, corrents! I encara corre! I vet aquí tu un gat, i vet aquí tu un gos, i el compte ja s'ha fos.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
1: Moltes gràcies per haver-nos escoltat i fins al pròxim Cercle dels Mentiders. El Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries de Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dilluns 11 de maig i aquests seran els temes que us destaquem en titulars.

0: I aquest dimarts continua el cicle de mobilitzacions al sector educatiu amb una vaga unitària a tot Catalunya. Bon dia, Núria Torrents.
1: Sí, en el cas d'Arenys de Mar estan cridat a mobilitzar-se els professionals dels centres de primària i de secundària del Joan Maragall, el Cinera i l'Institut dels Tres Turons.
0: I en plana local, la municipalització de l'aigua avança lentament amb la mirada posada al 2027.
1: Des de l'Ajuntament apunten que ja tenen dos estudis dels quatre pactats amb la CUP sobre el projecte de la gestió directa de l'aigua. L'alcalde Stanis Fors apunta problemes amb Arenys de Munt per poder desencallar aquesta qüestió.
0: I us explicarem que la plataforma en defensa del territori arenyenc ha recollit 180 quilos de brutícia dels rials en l'acte fet aquest diumenge.
1: Entre aquestes xifres hi hauria 100 quilos d'espècies invasores i 80 de deixalles humanes. Aquest és el resultat de les jornades que es van organitzar en el marc de la iniciativa Let's Clean Up Europe.
0: I en la plana cultural, els museus d'Arenys es sumen a la celebració del Dia Internacional dels Museus.
1: La iniciativa es commemora el pròxim 18 de maig i s'han programat dues propostes per al cap de setmana, visites teatralitzades i la jornada de portes obertes.
0: I d'altra banda, els diables socarrimats d'Arenys han visitat aquests darrers mesos els centres educatius del nostre municipi.
1: L'objectiu de la iniciativa és donar a conèixer l'entitat i les seves activitats a infants i joves. A més, aquest dimecres ofereixen una sessió de formació al Centre Cultural Calissai.
0: També parlarem sobre gastronomia, perquè amb l'inici del bon temps, els primers sonsos de la temporada arriben ja les peixateries.
1: Conviuen amb el seitó i la sardina d'Arenys, així com maires i escrita i rap sencer, tot de la llotja del nostre municipi.
0: Tot plegat, com sempre, ho acabarem parlant d'esports i dels resultats de la jornada esportiva del cap de setmana.
2: L'informatiu migdia.
0: I aquest dimarts continua el cicle de mobilitzacions al sector educatiu amb una vaga unitària a tot Catalunya. En el cas d'Arenys de Mar estan cridats a mobilitzar-se els professionals dels centres de primària del Joan Maragall i el Cinera i també de secundària amb l'Institut Els Tres Turons.
1: La setmana passada ja es va donar el tret de sortir del cicle de mobilitzacions amb una primera jornada de protestes als centres els dimecres i la vaga a les llars d'infants el dijous. Aquesta setmana s'obre el nou cicle de vagues que s'allargarà fins al 5 de juny. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha explicat en declaracions al programa La Ràdio que el seu objectiu és aconseguir que el govern català s'assegui a negociar per tal de revertir les mancances laborals i educatives que pateixen els professionals i l'alumnat del sector.
3: I a veure si arrenquem doncs, la voluntat de negociar un nou acord, perquè l'única manera de desescalar aquest conflicte és que s'asseguin a negociar i que assolim doncs, un acord que realment reverteixi les mancances tant laborals com educatives que patim les persones treballadores i que pateix l'alumnat.
1: La convocatòria de demà és la primera vegada a les tres unitàries de tot Catalunya que es complementaran amb dues més repartides territorialment. En el cas del Maresme, els professionals estan cridats a mobilitzar-se els dies 19 i 28 de maig.
0: I aquestes mobilitzacions coincideixen també amb l'anunci del Departament d'Educació de reunir la mesa sectorial per aquest pròxim dijous.
1: La portaveu del sindicat USTEC lamenta que de moment no se'ls ha convocat oficialment i estan pendents de conèixer el contingut de l'ordre del dia. En aquest context diu que només hi participaran si la intenció és millorar l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
3: Si han de situar la millora de les condicions laborals, és a dir, arribar, poder negociar un acord que vagi més enllà dels termes en què recull l'acord que van signar doncs, aquestes dues organitzacions sindicals, nosaltres no ens hi oposarem, però que sigui tenint en compte que hem d'arribar, que hem de poder millorar aquestes propostes, perquè l'acord signat, torno a repetir, el 95% del col·lectiu el rebutja.
0: I, paral·lelament, el sindicat educatiu ha lamentat la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea del professorat la setmana passada.
1: Segons vostè, que es tracta d'una pràctica inacceptable i pròpia d'un estat més aviat autoritari que no democràtic. Yolanda Segura ha anunciat la intenció de denunciar aquests fets, ja que consideren que s'han vulnerat els drets fonamentals.
3: Aquí s'han vulnerat drets fonamentals i això és una cosa que s'ha de denunciar. D'entrada ja demanem que s'hi depurin responsabilitats i si s'han de produir dimissions o cessaments, s'ha de fer. Els responsables d'aquest operatiu han de dimitir, perquè això diguéssim, deixen entredit l'estat del benestar, no? I quina seguretat podem tenir ara les persones que estem exercint uns drets recollits a la pròpia Constitució amb aquestes actuacions. De quina manera podem estar ara tranquil·les? No estem fent res dolent, no som persones, no som terroristes, no som delinqüents, i l'únic que fem és reunir-nos per organitzar una protesta que és absolutament legítima.
1: Des del sindicat no tenen constància que aquesta pràctica policial s'hagi dut a terme anteriorment, tot i que tampoc ho descarten. No obstant això, denuncien que des de l'inici de les mobilitzacions estan patint una persecució política amb diverses identificacions i una ofensiva tant externa com interna.
0: I en política local, la municipalització de l'aigua avança lentament amb la mirada posada al 2027. Des de l'Ajuntament apunten que ja tenen dos estudis dels quatre pactats amb la CUP sobre el projecte de la gestió directa de l'aigua. L'alcalde Saris Forç apunta problemes a Arenys de Munt per poder desencallar aquest tema.
1: La concessió de l'aigua d'Arenys de Mar amb l'empresa Agbar acabar l'any que ve. Per aconseguir avançar en aquesta gestió directa del servei, el govern i la CUP van pactar el desembre un calendari amb els quatre estudis necessaris. Un informe jurídic i administratiu per entrar a la GUSEM, l'empresa municipal d'Arenys de Munt, un estudi de liquidació del servei amb l'empresa licitadora actual, un estudi d'alternatives i, finalment, una auditoria tècnica i una d'econòmica. Després de quatre mesos, des del govern han aconseguit tirar endavant les auditories. L'alcalde Estanis Forç lamenta la lentitud del procés en el ple del passat abril.
4: Miri, el procés de la municipalització de l'aigua va amb uns passos de tortuga. Què hi ha de novetat? Ja hi ha l'auditoria econòmica ja contractada, ja està contractada l'auditoria tècnica. Per tant, dels quatre passos que s'han de fer, en tenim dos. Aquesta auditoria tècnica és l'estat de les instal·lacions, les inversions que s'han fet i tot el necessari per tancar el contracte actual.
1: Així responia Forç al grup d'Esquerra Republicana després que l'instés a explicar les passes que s'havien fet per aconseguir aquesta municipalització. Concretament, l'alcalde va posar la mirada en Arenys de Munt com un dels principals problemes a l'hora de poder avançar el ritme que ells els hi agradaria. Fins i tot no va tancar la porta a contemplar alternatives a la GUSAM.
4: No ens acabem d'entendre a nivell jurídic. Des dels serveis jurídics d'Arenys de Munt no posen les mateixes ganes que els serveis jurídics d'Arenys de Mar. Fins i tot hem anat a Figueres a buscar l'informe necessari per no sé què. Per tant, fins i tot estem plantejant altres alternatives que no siguin Arenys de Munt. Hi ha dues coses que tenim. Potser una de les coses que demà suposo que parlarem és una reunió amb Arenys de Munt, amb l'alcalde, perquè l'alcalde es va comprometre amb unes coses i la seva tècnica no està, potser té molta feina i no està prioritzant aquest tema. I, per tant, amb aquí estem enganxats.
1: L'objectiu de la CUP era que un cop finalitzés aquest contracte, la gestió de l'aigua passés a mans públiques. Per aconseguir-ho, es van abstenir els pressupostos del govern de Junts per Arenys del 2026 i van votar a favor dels comptes del 25. Actualment a Catalunya hi ha un total de 526 municipis amb un servei d'aigua gestionat de forma 100% pública. Al Maresme hi figuren Arenys de Munt, Argentona, Llavaneres, Mataró, Vilassar de Dalt i l'últim en fer-ho ha estat Sant Iscle de Vallalta.
0: I més notícies, perquè la plataforma en defensa del territori aranyenc recull 180 quilos de brutícia dels rials. Entre aquestes xifres hi hauria 100 quilos, que serien espècies invasores, i 80 més de deixalles humanes. Aquest és el resultat de la jornada que va organitzar aquest diumenge en el marc de la iniciativa Let's Clean Europe.
1: Un any més, l'entitat ha organitzat l'acció de recollida de brosses pels rials, igual que l'any passat van escollir netejar el rial de Sa Clavella i el Sapí, però amb la diferència que aquesta edició han recollit la meitat de la brossa que l'any passat, 180 quilos. Tot i això, des de la plataforma fan una valoració molt positiva i apunten a l'evidència dels números com una qüestió clau per mantenir aquesta tipologia d'activitats al municipi, ho ha explicat Marc Navarro, portaveu de la plataforma.
5: Afortunadament vam recollir menys que l'any passat. Això vol dir que repetir l'acció cada any és positiu per l'entorn. Aquest any vam recollir 180 quilos, dels quals 100 van ser de la planta invasora al rial de Sa Clavella, que és el Calanchoe. Això vam treure 100 quilos. I llavors 80 quilos de residus humans, sobretot llaunes, plàstics.
1: Un altre tema que veuen amb bons ulls és la implicació de la població en aquesta activitat, malgrat ser menys que l'any passat, una vintena aproximadament. El portaveu apunta a la bona predisposició de les famílies i infants que van participar de l'activitat a continuar implicats en altres propostes de la plataforma.
5: Ho valorem molt bé, però, bueno, sempre està molt bé fer accions així al carrer i més així al medi natural, vam ser una vintena de persones i va venir alguna persona amb un canalla també i era gent que tenia moltes ganes de participar i que ens van dir que qualsevol altra acció que fem, que els diguem, que volíem venir a fer més coses perquè són gent que utilitza molt els espais naturals on vam estar netejant i els agrada que allò sigui un espai natural usable i bonic i agradable per tot el poble.
1: Aquesta iniciativa es va dur a terme el diumenge al matí en el marc de la proposta de les jornades de neteja europees anomenades Let's Clean Up Europe. La iniciativa es desenvolupa arreu del país i estan promogudes per la Unió Europea amb l'objectiu de conscienciar a la població sobre la quantitat de residus que es llencen al medi natural.
0: I actualment, des de la plataforma, no tenen previsió de fer una nova acció similar a la d'aquest diumenge en els propers mesos, però sí tenen altres propostes a l'agenda.
1: L'entitat té previst convocar diverses trobades amb el veïnatge dels Rials per compartir dubtes sobre la situació actual d'aquestes zones d'Arenys de Mar. En dona més detalls Marc Navarro.
5: Una assemblea oberta al carrer, no només fer assemblees internes tancats a una sala al Cadisall, per exemple, sinó fer alguna assemblea o a la zona del Rial de Segla Vella o a la zona del Rial del Bareu o a Doedes, que són les zones així més conflictives parlant d'urbanisme que estem tractant nosaltres, perquè la gent que hi viu en aquella zona es puguin sumar i saber què està passant al seu entorn immediat.
1: L'objectiu de la plataforma és aturar el desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic del Lourdes, que comportaria la urbanització d'aquest espai boscós del municipi.
2: Ràdio Arenys, notícies.
6: 93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93-795-0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93-795-9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: Seguim els museus d'Arenys de Mar sumant a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora el pròxim 18 de maig. S'han programat dues propostes pel cap de setmana, visites teatralitzades i també una jornada de portes obertes.
1: Les activitats organitzades coincideixen també amb la Nit dels Museus, prevista per aquest dissabte. La directora dels Museus d'Arenys, Neus Ribas, ha explicat que enguany, per motius logístics, no hi participaran. Tot i això, s'han programat altres propostes, com una jornada de portes obertes, que es farà dissabte i diumenge, que seria una bona oportunitat, segons Ribas, per descobrir el fons de l'equipament cultural i conèixer en detall les diferents exposicions, com la mostra anual Tresors de l'Arca, dos segles fent de la punta un art.
10: De fa uns anys estàvem celebrant la nit de museus, aquest any pues, per temes de personal, de que anem més, no tindrem nit de museus, per tant no obrirem a la nit, com era ja feia un temps que ho fèiem, aquest any malauradament no podem fer-ho, però els que sí que farem seran unes jornades de portes obertes perquè tothom vingui a veure tant el museu com l'exposició que tenim ara, que penso que és una de les exposicions realment molt bonica i molt interessant i que convido a tothom a veure.
1: Com a novetat, es faran dues visites teatralitzades que s'estrenaran per primera vegada aquest cap de setmana. Porten per títol El fil de la Providència i aniran a càrrec del grup Homo Teatris. Neu Ribas explica que a través dels personatges com a Paula Montal i Maria Castells s'endinsaran els participants en les històries dels museus.
10: Tenem una nova proposta en la que personatges de la història d'Arenys doncs, conviuen a les sales del museu i ens expliquen una mica... parlant de puntes, de dones que treballaven, de les feines que feien i unes històries que una mica ens han marcat com a vila. Roger ha preparat unes escenes teatralitzades dins del museu en el que els protagonistes són, evidentment, la gent d'Arenys, arenyencs, que han fet part d'aquesta història i que el museu pues, una mica ens ajuda a explicar-ho tot això.
1: Aquestes representacions es faran dissabte a les 5 i diumenge a les 11 del matí. Qui vulgui ja pot inscriure's per reservar plaça dirigint-se directament als museus.
0: I, d'altra banda, els diables socarrimats d'Arenys han visitat aquests darrers mesos els centres educatius del nostre municipi, també d'Arenys Amunt, per tal de donar a conèixer l'entitat i les seves activitats a infants i joves. A més, aquest dimecres també ofereixen una sessió de formació al Calissall. Ens ho explica el nostre company Pau Roig.
11: L'Associació de Diables Socarrimats d'Arenys ha visitat recentment les escoles Joan Maragall, Cinera i Sobirans. A més, també té previst anar aviat al col·legi la presentació per acostar al món del foc als alumnes interessats a participar-hi com a diables o senzillament com a espectadors. Membres de la colla de Diables Socarrimats ens expliquen el perquè d'aquesta iniciativa.
12: El que volem és conscienciar d'una manera que els nens no li tinguin por a les espurnes, als diables, i que entenguin una miqueta el món del correfoc i de la festa popular que és.
13: També expliquem mesures de seguretat per si en comptes de ser diables volen només venir a gaudir dels correfocs.
11: Pel que fa a la seva agenda d'activitats, des dels Diables Socarrimats es preveu participar en la benvinguda de Sant Joan a Arenys de Mar, acompanyant l'arribada de la flama del Canigó i encenent la foguera de Sant Joan. I el que ja està totalment lligat és la jornada de formació que es farà el dimecres 13 de maig a partir de 7:45 del vespre al Calissall, destinada a aquelles persones majors de 8 anys que vulguin ser diables de foc o de tabal.
13: Periòdicament fem formació per ser diable. Tant si és diable de foc com de tabals, és normatiu de la Generalitat fer una formació on s'explica l'origen dels diables i també mesures de seguretat bàsiques i de com funcionen els balls de diables i tot això. I és normatiu. És el que li diuen el títol CRE, consumidor reconegut com expert.
11: La colla de Diables Socarrimats va néixer el 2012 a Arenys de Mar i l'any següent es va constituir com a associació. Des del 2017 forma part de l'Ateneu Arenyenc, exercint com a sessió d'aquesta entitat cultural. Passades les restriccions de la pandèmia iniciada el 2020, va experimentar un important creixement pel que fa a associats. Tot i això, des de l'Associació de Diables Socarrimats d'Arenys, conviden a tota persona interessada a que s'apunti com a nou membre. Pel que fa als reptes de futur, des de l'entitat expliquen que volen disposar d'un local propi i recuperar l'antic Drac d'Arenys, l'únic de dos portadors que hi havia a tot Catalunya.
0: I un apunt d'altres actes d'agenda cultural per avui.
1: En primer lloc, la biblioteca ha programat una nova tertúlia de novel·la amb habitacions tancades de Cari Santos. Estarà moderada per Lourdes Cazorla i tindrà doble sessió a les 5 de la tarda i a les 7 del vespre les cites a la sala d'actes de l'equipament cultural.
0: I una estona més tard, a 7:45 del vespre, continua el curs Joan Vives centrat en l'impressionisme musical.
1: Avui es parlarà de la figura del compositor i pianista francès Eric Satie. La conferència es farà a la sala noble del Calissall.
0: I l'inici del bon temps porta a les peixateries els primers sonsos de la temporada. Conviuen també amb el seitó i la sardina d'Arenys, així com les maires i l'escrita i el rap sencer, tot de la Llotja d'Arenys.
1: El sonso ara de temporada arriba pràcticament als 70 euros al quilo. En aquests moments és un sonso petit i n'hi ha poca quantitat i per això el preu és elevat. La previsió és que baixi de cos a mesura que es capturin sonsos més grossos, ja no tan apreciats, ho explica Mònica Serra, de la peixateria Illa Sobirà del Mercat Municipal d'Arenys.
14: N'hi ha, el que passa que tenen un computo de pesca o així, el que passa, crec que espero que n'hi hagi un més encara o així, però la veritat que el preu no baixa. Però és veritat que són petits, no són grossos. Llavors, a mitjans d'estiu sí que n'hi hauran molt més, crec, que normalment ja creixen, que són tres vegades més del que són ara, llavors sí que són més baratets, però clar, ara el petitó és el més bo que està, perquè no trobes ni espina, te menges tot, el cap i tot, i la veritat és, a veure, barato no és.
1: La temporada de sèpia va arribar al final i de calamar només en queda de congelat. Per tant, Mònica Serra recomana el rap i aprofita també el cap perquè sortir tot sencer més bé de preu combinat amb gamba d'Arenys i escamarlans.
14: Quan tu treus el cap, la meitat és cua i la meitat és cap. El que passa que el cap també és molt bo. Si t'agrada escurar, enfarinat i fregit, està boníssim. Si és un rapet d'aquests petits, el fas a trossos i el fas enfarinat i fregit i està molt bo. És un peix. I la carn és molt fina, si t'agrada escurar. Llavors, un altre, també hi ha el marisc, que hi ha diferents tipus de marisc, com la gamba blanca, o la gamba de plàstic, en diem nosaltres, o la panxuda. Aquesta surt més bé de preu que la gamba vermella. La gamba vermella, la petita encara, però està cara, però la mitjana ja ens anem uns preus més elevats. Però bueno, i escamarlà també, sembla que comença a sortir una mica més i sembla que comença a baixar.
1: Escòrpores, molleres, sorells i galls de Sant Pere de mida mitjana són ara de proximitat pescats Arenys. Els galls de Sant Pere més grans per fer filets, així com el lluç de palangre, venen de fora. També hi ha el salmó de Noruega d'alta qualitat i tonyina procedent de l'Ametlla de Mar.
15: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: I anem amb l'actualitat esportiva i no ho pas perquè les noies del sènior femení de l'Arenys Bàsquet siguin campiones de Lliga. Queda només un partit i l'hauran de guanyar. El bàsquet masculí també fa els deures i guanya, així com també ho fa el sènior, el Cinera, volíem dir, United i les noies del volei. En té més detalls el nostre company Oriol Leo. Oriol, què tal? Bon dia.
18: Bon dia. Doncs l'Arenys Bàsquet femení ha guanyat a casa contra la Garriga per 56-44. Es manté líder de la taula, una victòria per davant de Sant Celoni i Canet. Per ser campiones, les noies han de guanyar la setmana vinent contra Cabrera. També ha guanyat el sènior masculí de l'Arenys Bàsquet per 70-54 contra el Santa Perpètua. L'Arenys segueix segon, empatat ja només amb els Salesians de Badalona, que són justament el seu proper rival en l'últim partit de Lliga. L'Arenys jugarà en camp contrari i havent de guanyar si vol ser segon a la Lliga. El Cinera United ha guanyat també 0-2 al camp del Juvesport i s'ha posat cinquè a la classificació. Té 41 punts i amb aquests es quedarà, ja que la setmana que ve hi ha jornada, però ells no juguen. Ja han acabat la Lliga i ara esperen la darrera jornada per veure què fan els equips que sí que juguen. Si queden cinquens, jugaran play-off. Ho destaca Cristian Pajuelo, l'entrenador.
19: La setmana que ve nosaltres no disputem partit i la Verdi Blanca rep a casa el líder i campió de la Lliga, el Calella. Si la Verdi Blanca empata o guanya el partit, doncs ells seran el cinquè classificat i l'últim equip que entra en plaça de playoff. Si la Verdi Blanca perd, doncs automàticament empatats a punts i per gol a veràs amb la Verdi Blanca, doncs Cinera serà equip de playoff.
18: Per tant, la setmana que ve el Cinera animarà el Calella, el líder i ja campió, per tal que guanyi a la Verdi Blanca i l'Arenys pugui fer play-off descens a tercera. I en futbol sala, el futsal Arenys ha guanyat per 4-2 a casa contra el Gaseps Atlètic Català en el penúltim partit de Lliga i ho ha fet sense Cristian Martínez a la banqueta, que ha deixat d'entrenar l'equip aquesta setmana. L'Arenys ha pujat fins a la 10a posició de la taula, però queda un sol partit i estan molt lluny de les places descens. El que fa al vòlei, les noies del sènior han guanyat i ho han fet per 3-1 contra el Sant Pere Pescador. Amb aquest resultat, l'Arenys puja al segon lloc de la taula, superant el Llars Mundet. Ens queda per comentar un resultat ja intrascendent en futbol. Tercera catalana, el club de futbol Arenys A ha perdut contra el Tiana l'últim partit que han jugat a casa. Han caigut per 1-2, són cinquens i així quedaran, ja que tenen el quart a 7 punts per davant i el sisè 9 punts per sota. Només queda un altre partit de Lliga. I recordem que el hoquei masculí juga la setmana que ve quan es pot proclamar campió de Lliga en categoria masculina.

0: I, com sempre, els últims minuts d'aquest informatiu els dedicarem a conèixer la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores. I ho fem, com sempre, de la mà de la informació que ens acosta el Luismi Pérez, que és meteoròleg de l'equip de la xarxa. Luismi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient, que a hores d'ara ja és suau, acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui, dilluns 11 de maig. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Pau Roig, Oriol Leo, Núria Torrents i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. Fins aleshores, que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ricola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer de l'Església està tallat fins a les 3 de la tarda, el carrer Jaume Borrell fins a les 4 de la tarda i el carrer Bisbe Pasqual fins a les 5 de la tarda. I demà el Rial de Sa Clavella estarà tallat de 9 i quart del matí fins a les 12 i quart del migdia i el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
3: Radio Arenys.

0: Sabies que...
1: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.

0: Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 11 de maig, avui amb la ressaca ja de la primera celebració, que n'hi haurà més d'una, del Barça de la Lliga. El títol de la Lliga a la primera divisió masculina després de guanyar ahir no s'havia fet mai el Real Madrid 2-0 a l'Spotify Camp Nou en el clàssic que ha decidit del tot la Lliga. Aquesta 29è títol de Lliga per al conjunt blaugrana, segon consecutiu per a l'equip de Hansi Flick. Avui en parlarem ja amb alguna celebració i amb detalls de la rua que s'ha de fer aquesta tarda pels carrers de Barcelona. Tot això, avui mateix tanca la jornada 35 el partit importantíssim del Girona, que juga a Vallecas, al camp d'un Rayo Vallecano, que ja pràcticament ho té fet a la Lliga i que s'ha classificat per una final històrica de la Conference League. També en farem la prèvia. Molt futbol, també amb el repàs de com ha acabat la tercera federació masculina, amb els play-offs ja definits i també el descens a Lliga Elite, però també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això, avui a En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar 2-0 amb gols del Rashford i Ferran Torres al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Real Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la xifra històrica de 100 punts si guanya els 3 partits que queden.
0: Ho va fer el Barça de Tito Villanova, recordem, la temporada 2013. Pel que fa als altres dos catalans, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria, mentre que Brian Hill es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: Recordem que el Rayo és equip de la final de la Conference League, una final històrica per al conjunt de Vallecas, que ja pràcticament ho té fet, té 42 punts a la primera divisió per, en aquest cas, aconseguir la permanència. L'Espanyol encara continua sense guanyar aquest 2026 i ja té només un punt més que el Girona, per tant, 2 punts de marge sobre el descens que marca l'Alavés. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal, Joan.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que avui juga a Vallecas, torna a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: L'Espanyol, per cert, que ha fet oficial aquest mateix migdia que Monchi és el nou director general esportiu de l'entitat. Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, nascut a Cádiz, a San Fernando, recordem, amb molts anys exitosos al Sevilla com a director esportiu, que serà l'encarregat de dirigir esportivament l'Espanyol a partir de la temporada vinent. I a la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Kika Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra la Real, contra el Real Madrid 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Més futbol. A la primera federació masculina empat a Gradols de l'Europa i el Nàstic, en canvi, que cau al descens.
1: Els escapulats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel play-off. Escoruela i Annane van marcar un gol olímpic cadascun i Bacas va fer l'altra diana de l'Europa, que continua 5è en zona de play-off. En canvi, el Nàstic va perdre 2-0 a Tarassona en un duel directe i torna a estar en places de descens. El Sabadell manté vives les opcions d'ascens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga.
0: Per tant, 6 punts en joc. La setmana vinent tenim un Nàstic a Europa, el nou estadi que pot ser dramàtic, el Sabadell que rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff d'ascens a primera federació femenina segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina ja tenim play-offs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga Tercera que van poder seguir les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més amb un magnífic carrusel va acabar definint places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon amb vens de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en play-off com a 5è. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb 2 gols en temps afegit. Les semifinals catalans del play-off seran Hospi, Badalona i Vilanova, Cornellà, en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola aconsegueix la salvació després de l'1-2 amb remuntada inclosa al Molí, al camp d'un canvi de l'EC que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: Veurem, en aquest cas, com acaba la Lliga Elite, en aquest cas, qui puja en aquest grup 5 de tercera federació. En bàsquet, l'Esparta Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per la final que l'any vinent tornarà a jugar Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar a la Final Four.
0: I en categoria masculina hi van jugar 2 dels catalans de la Lliga CB.
1: Amb victòria important de l'Iopo Lleida, 90-80 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al màxim Manresa.
0: Demà comença la següent jornada, ja, amb un duel català, en aquest cas, entre Girona i Manresa. En hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure 3-1 davant el Porto a la final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids partits. Ignacio Alavar va escurçar diferències a la segona meitat, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018, per tant, fa 7 anys.
0: Sí, i això sí, no arribava feia temps també en una final i va aconseguir fer-ho després d'eliminar Sporting de Portugal i Benfica. També ahir a Coimbra, per cert, en la categoria femenina, la Champions femenina, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va proclamar campió de nou d'Europa després de superar el Benfica a la final.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vilassana, que encara se li resisteix a aquest títol europeu.

Dilluns 11 de maig, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues a dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, amb la consecució del títol de Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid al Camp Nou. Des de l'inici, amb un ambient espectacular, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, amb més de 62.000 persones, del màxim d'aforament que es permet, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford, amb un gran llançament de falta per l'escaire, i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure. Suficient per guanyar ja matemàticament la Lliga. El Barça, de fet, li valia l'empat. 14 punts més sumar al Barça que al Madrid, que quan encara falten

0: guanyar la Champions. Ho intentarem la temporada vinent. Ho tornarem a intentar i espero que puguem assolir aquest objectiu.
1: We're trying next season. We're trying next season again and hopefully we can achieve this goal.
2: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós, com sentíem, amb propers objectius, començant per aconseguir la Lliga dels 100 punts, ha de guanyar encara els 3 partits que queden, i citant, com sentíem, també a la Champions de l'any vinent.
1: When you train a club like Barcelona,
0: quan entrenes en un club com el Barça, sempre has de guanyar títols. Sense títols no és una bona temporada, és normal. Però, esclar, jo somio en això, i això és sempre el que vull, lluitar pels somnis, i crec que tenim més somnis que volem aconseguir per la temporada vinent. Per tant, anem a per totes, i amb la mateixa actitud i la mateixa mentalitat. Així ho farem.
1: So we go on that, and with the same attitude, with the same mentality, I will do that.
2: Un Hansi Flick que també va recordar en roda de premsa les dificultats que ha superat l'equip aquest curs per tornar a ser campió de Lliga.
0: Sí, hem tingut moltes lesions. Hem hagut de gestionar moltes coses aquesta temporada. I com em van dir abans que comences la temporada, el segon any potser és més difícil. Però crec que hem jugat de forma fantàstica, i és genial. La manera com juguem, l'estil com juguem... No hem marcat tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al final d'aquesta temporada. Estic molt content quan veus quants jugadors joves tenim. És impressionant. El Pau Cubarsí, Gerard Martín, l'Eric... És impressionant.
1: From la Liga, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric... It's amazing.
2: En aquest cas, el Barça, que el Hansi Flick destacava tres defenses joves que han estat molt importants per a l'equip, no ho ha estat tant. Ronald Araujo, el primer capità, veurem on acaba aquest estiu, però de moment ahir va fer aquest discurs després del partit davant de l'afició.
3: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos, pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos. Fueron muy importantes. Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mi compañero, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico, gracias al presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día. Y también no puede faltar el agradecimiento a nuestra familia, que son los que nos bancan todos los días. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento, mucha valentía. Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras os mereixés, dit així, visca el Barça y visca Catalunya!
2: El discurs del capità Ronald Araujo davant de l'afició, amb milers d'aficionats també ja va celebrar el Barça, en aquest cas al Camp Nou, però també a la plaça Catalunya, uns metres més allà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, com l'any passat, Marc Casador, a més d'aquest any ho va fer també Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici, que també ja comença a ser tradicional després d'un títol de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular amb un autobús escapotat, evidentment, passant per llocs emblemàtics al centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens que marca l'Alavés i 2 sobre el penúltim, que és el Llevant. El tècnic Mitchell deia a la prèvia que s'han de centrar en ells mateixos i deixar estar la resta d'equips implicats.
4: Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes i no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts que ens fan molta falta. I només pensar en nosaltres. Som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Toca pensar així, només. Perquè hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o altra, en la tranquil·litat de que nosaltres no podem fer més que guanyar els nostres partits, només.
2: Un Mitchell que també reconeixia un punt de preocupació, però també es mostrava convençut a tirar-ho endavant.
4: Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que l'hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat, per donar sempre el 100% i ja està. Penso que els 4 partits són capaços de lluitar tops i ser capaços de... L'equip està per lluitar i ser capaços de guanyar.
2: Abel Ruiz torna a la convocatòria avui, mentre que Brian Hill es baixa per sanció, per acumulació de targetes. El partit d'aquest Rayo Vallecano-Girona avui a les 9 de la nit. L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026, això són 18 jornades, té només un punt més que el

0: Girona, per tant, dos de marge sobre el descens. L'Espanyol, que ha fet oficial avui la incorporació, el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, en aquest cas com a nou director general esportiu de l'entitat, càrrec del qual liderarà l'àrea esportiva del club, només per sota de Mao Ye, que és el director, el CEO de l'Espanyol, i Alan Pace, que és el president i propietari de Velocity Sports, l'empresa, com dèiem, màxim inversor de l'entitat. Això pel que fa a una primera divisió masculina que demà ja comença la jornada 36, l'antepenúltima intersetmanal. Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà de Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després de 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe, com dèiem, d'Espanyol i de Girona a la lluita pel descens. I el Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F, hi triomf del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit en què les Blanes van haver de remuntar, amb Dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca pensar en les dues finals. Dissabte a la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 1-0 contra el Real Madrid, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions, contra el Lió. Més futbol. A la primera federació masculina, l'Europa va salvar ahir un empat a 3 a Can Dragó, en un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
1: Segurament tu també pensaves que la primera part quan ell marxa cap a dintre, i aquests no aixecen, sí, gol olímpic i tal, però quan has vist dos gols olímpics, eh? Si hem fet màgia, avui ha sigut màgia, ho hem fet la segona part. No, agraït als jugadors que surtin amb aquesta calor la segona part i es deixin la vida, que sortim a per ells, també els exposo amb ells, perquè és un per un amb jugadors que són ràpids, són bons tècnicament, tenen talent, però almenys sé que la meva línia és d'anar cap endavant, de fallar cap endavant. I quantes ocasions hem tingut la segona part? Clares, 4 o 5, però hem tingut 10. Ells han tingut un pal i el gol. Però clar, el que fa el gol, poder d'aquí 2 anys el venen per 25 milions.
0: L'Europa, que continua en zona de play-off, a un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, el Sabadell continua segon, a un punt de l'Eldense, el líder, i per tant l'ascens directe a segona divisió. I el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona, 2-0, encara quedaran dues jornades, i atenció, la setmana vinent tenim al nou estadi un Nàstic a Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, amb dos punts de la permanència, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off, són cinquens amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabadell rebrà la Creu Alta a l'Antequera, en una jornada que juga en horari unificat dissabte a les 9 de la nit. També dissabte, per cert, el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens d'aquesta primera federació, obligat a guanyar a Ocouto, al camp de l'Orense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir es va decidir a la tercera federació masculina, amb l'última jornada. A la part alta, el Manresa va aprofitar per celebrar el títol de Lliga i l'ascens, aconseguit ja fer dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Ni la pluja va aturar les ganes de celebració al Congost de Manresa. El conjunt vegenc va aixecar el títol davant la seva afició. Pel que fa al partit, el tècnic manresà Sergi Trullàs va donar minuts als jugadors menys habituals en l'onze inicial aquesta temporada, després d'aconseguir el campionat ara fa dues jornades. El defensa Roger Monells va obrir la llauna a la mitja hora de joc i Joel Montero va posar la màgia al minut 85 quan des de fora l'àrea va netejar les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava d'una llarga lesió i es mostrava satisfet per poder tornar a gaudir del futbol després d'una dura temporada.
3: Llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco. Al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está. He tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
2: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa dissabte a la tarda, els vegencs van rebre el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i van començar una festa que es va allargar fins ben entrada la nit.
0: Gràcies, Jordi. I el play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i l'Hospi, segon contra cinquè, i ahir els adonins que van superar per la mínima el Vic, en aquest cas l'Hipòlit Planàs, un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a la Lliga Elit. L'Hospi, que en va tenir prou amb un puntet sumat contra el Cornellà, que també jugarà el play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
4: Lliga regular tancada i cinquè lloc per al centre d'esport l'Hospitalet. No és la posició imaginada a principi de temporada, però l'equip ho valora positivament després de la irregularitat mostrada, sobretot durant els primers dos terços de la competició. L'empat contra el Cornellà, 0-0, va tenir més incertesa que per l'Irreal. L'Hospi va ser superior i aquest fet s'agafa en cos tècnic i plantilla. L'altra visió, menys optimista, és que l'Ospi suma 2 empats i 4 derrotes contra els equips que disputen el play-off. Cap victòria durant la Lliga. L'entrenador de l'Ospi és Sergio Juste.
5: Jo no estic gens preocupat. Al final penso que competim bé, sí que pues, aquests partits pues, ens ha costat, però estem aprenent. Penso que avui l'equip ha fet una passa endavant amb tot, amb lo defensiu sobretot, i està pues, més sòlids i que l'altre dia a Badalona. Penso que ho hem aconseguit.
4: I com deia Sergio Juste, el primer rival de l'Ospi serà el Badalona. No cal anar gaire lluny per trobar l'últim precedent, de fa 2 caps de setmana. Aquell dia, els riberencs no van estar bé a la primera part, i la reacció a la segona només va servir per ajustar el marcador fins al 3-2 final. El davanter de l'Ospi, Ignasi Kerr, repassa les opcions del seu equip en aquesta primera eliminatòria.
6: Jo crec que no hi ha favorits, és un partit on qui prengui millor la toma de decisió, sobretot quan arribes a l'àrea, quan a l'hora de defensar, estratègia, pues serà el que s'emportarà. Fer un partit seriós i a partir d'allà jo crec que ho farem de superbé segur.
4: El partit entre l'Ospi i el Badalona serà aquest diumenge a l'estadi municipal de l'Hospitalet a 1:45 PM.
0: Gràcies, Andrés. A l'altra semi del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins que van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant el temps afegit amb 2 gols per aconseguir aquesta promoció històrica. Finalment, a la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure a la final per la permanència contra el Cerdanyola per 1-2, un resultat que fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. Escoltem l'entrenador del Cerdanyola, Alberto Aibar, Peque.
7: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria, aquest any teníem un pressupost molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Això pel que fa a la permanència, tornant al play-off, expliquem dates. Aquest diumenge anada i a cap setmana següent la tornada d'aquesta primera eliminatòria, Badalona, l'Hospitalet i Cornellà-Vilanova, els dos que passin jugaran també a doble partit la final catalana, i recordem que el guanyador s'enfrontarà a la final per l'ascens al vencedor del play-off gallec, el grup 1, amb la tornada a Catalunya. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off per títol de Lliga. Després d'un gran partit, molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, en mans de Mariam Koulibaly, l'MVP de la Lliga aquesta temporada, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Les gironines van competir fins al final i van tenir la classificació a les seves mans. Amb 5 segons per jugar i el marcador empatat, Koulibaly va tenir la cistella per passar a la final, però no va poder anotar. Un final d'allò més agònic que tanca una temporada marcada per les lesions i la falta d'efectius. Ainhoa López lamentava com havia arribat físicament l'equip a final de temporada, però destacava l'orgull que havien mostrat sobre la pista.
8: Que quan jugues aquests partits no estàs cansat, no?, mentalment, perquè els vols jugar i vols passar i vols guanyar, però òbviament, si som realistes, es nota. Però tot i això, molt contenta i molt, bueno, amb tot l'equip, amb l'esforç que hem fet, inclús jugadores lesionades jugant aquesta eliminatòria, i això demostra, no, el gran equip que som i com totes ens hem anat adaptant a aquestes circumstàncies i ho hem anat traient endavant i molt bé.
2: Malgrat l'eliminació, les gironines han aconseguit una plaça per disputar la fase prèvia de l'Eurolliga de la temporada vinent.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina hi vam jugar 2 dels catalans a la CB, amb victòria molt important del Jaio Posella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao. Encara no ho tenen fet els lletans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En parlava el tècnic Gerard Encuentra.
9: Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat, que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: El Lleida, que té 2 triomfs de marge sobre un descens, que marca l'Andorra, que ahir va superar 104-94 el Baxi Manresa. I en hoquei patins, el Barça ho va tenir a tocar, però va acabar perdent ahir la final de la Champions masculina a Coimbra, a Portugal. Feia anys que el conjunt blaugrana, no, que és l'equip amb més títols europeus de la història, no arribava ni tan sols a la final d'una competició que no guanya des del 2018. Després de superar molt de mèrit Sporting de Portugal a quarts i Benfica a semifinals, ahir el Porto va començar millor, es va avançar amb 2-0, que ja va ser molt complicat de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio de la Barta. Final 3-1, però orgull per part d'un Barça que ha tornat a Europa, segons explicaven els mateixos protagonistes. Escoltem el mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo.
10: És un orgull el competir fins a l'últim segon, és un orgull el que hem fet el dijous amb l'Sporting, un orgull el que hem fet ahir amb el Benfica, i avui hem arribat justos de forces i s'ha competit amb l'orgull, amb l'ADN que toca del nostre club. Però no s'ha guanyat, lamentablement no s'ha guanyat. Crec que hem donat un missatge de que hem tornat, el Barça ha tornat a Europa. Hem aconseguit amb aquesta final el competir la Copa Continental l'any que ve i ara a descansar un parell de dies i a preparar la final del play-off, que realment fa molta il·lusió també.
0: Ara, com sentien, toquen els play-offs del títol de l'hoquei Lliga. També ahir Coimbra, per cert, del Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa després de superar el Benfica a la final. Les fragatines ja havien superat els penals de les semis al Vilassana, que encara se li resisteix al títol europeu. I abans d'acabar en tenis taula, aquest cap de setmana ha acabat la temporada de la Superdivisió i en fem balanç a la masculina, en aquest cas, amb el Ser l'Escala, que baixa després de molts anys a la màxima categoria estatal. Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: S'acaba definitivament l'etapa a la Superdivisió masculina per al Club Tenis Taula Ser l'Escala. Després d'una temporada exigent, l'equip necessita ara respirar, agafar aire i carregar piles per la pròxima temporada a la Divisió d'Honor. Ho agrairà també l'economia del club. Joan Ferràs, membre de la Junta Directiva.
12: A un primera pala s'ha doblat, pràcticament. Sí. S'ha doblat el cost en aquests anys. Però aquest any haguéssim pogut... Haguéssim fet bestieses, però l'actitud, la serietat i el rigor de tota la Junta, i jo crec que ja que reconeixeu, va ser la de no estressar ni el pressupost ni els jugadors. És a dir, perquè, clar, també en una situació com la de l'Iker, com t'explicava ara el David, tampoc el que no podem fer és pressió. I per això nosaltres ara estem fent plantejaments pel futur de fer coses importants, però des de la il·lusió, no des de la pressió.
11: L'últim resultat de la màxima categoria ha estat de 4-2 a la pista de l'Irun Leca Enea. En aquest duel, els dos punts escalencs van anar a càrrec d'Iker González i Xavi Peral, que no van disputar els seus enfrontaments contra Daniel Palacios a causa de la lesió del palista local. Amb aquest resultat, el Ser l'Escala tanca una etapa difícil a l'elit amb la il·lusió intacta de tornar-hi ben aviat.
0: Gràcies, Ivan. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
15: Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
15: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
16: 93 792 0440.
15: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
16: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
17: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
18: Com pot ser, si sempre feu fotos?
17: Sí, però no són de veritat.
18: I si li regalem un reportatge?
17: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
19: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
20: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
21: Buena Onda Frankfurt.
20: a la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Campuig i moltes opcions sense gluten ni veganes.
21: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
20: I els caps de setmana a Buena Onda, Frankfurt,
21: vermut de 12 a 14.30.
20: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_Frankfurt.
21: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
14: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
22: Bon dia, són les dues.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
22: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
23: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
24: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valder. Va ser brutal.
22: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
25: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
26: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
25: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
22: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
25: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
22: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
25: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
22: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
25: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
22: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
27: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
22: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
1: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
2: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
23: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
24: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
3: Però lo ha seguido, sí, des del principi hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
2: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
4: Notícies en xarxa.
22: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
5: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
5: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
22: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser els contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
5: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
7: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
5: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
22: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
8: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
0: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
22: Per cercar l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
25: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
9: La xarxa de comunicació local.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
7: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
7: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. D'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde, Manel Bustos. Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
7: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
3: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
0: No hem entrat bé al partit. Ells, un equip amb molta qualitat, que han culminat dos gols, i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final, i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
5: He tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
3: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, Lampisteria General.
7: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
6: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
7: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
6: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
7: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
9: Sabies que...
10: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
13: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
14: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valder. Va ser brutal.
11: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
15: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
16: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
15: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
11: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
15: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
11: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
15: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
11: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
15: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
11: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
17: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip tot i la mort del seu pare.
11: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
17: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
18: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
13: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
14: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
19: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
18: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
8: Notícies en xarxa.
11: Tenim novetats respecte del creuer on dius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena a un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
21: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
20: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
11: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
20: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
22: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
20: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
11: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE.

0: nacionales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
2: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saïfa Boukeshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
3: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
6: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
5: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
7: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
5: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
2: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Mentre la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
12: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop

0: culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
0: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
2: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
0: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
4: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
5: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
4: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Terradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
6: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que el genera la compra de la planta per part de Casa Terradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
7: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
6: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
8: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
3: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
8: El jutge conclou que hi ha tres autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica, amb dades administratives, i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
8: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per abús del mercat, per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
10: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
9: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis. I què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: Hi ha en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
12: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat, la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
11: Aquest dilluns, l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb 2 caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mart.
3: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
13: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés i necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
14: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
13: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
15: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievic y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
13: El Lima Horta, que estava disputant el play-off de Sens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
3: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
18: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
19: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
18: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
19: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
18: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
19: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
16: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
20: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
16: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli.
1: Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
21: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
22: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
5: I és que els productes catalans són salut. Amb nom propi.
1: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho dèiem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa, i sabem que els qui són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria, comple qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. També és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
6: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
1: I que duri. I dic això perquè m'assabent que se'n jubila en breu.
6: Bueno.
1: Catxins
6: un accident.
1: Però això ho hem de decidir entre tot el sector. Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé. Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dóna la sensació que el relleu és molt bo, i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
7: Hola, bon dia.
1: Tu, allò, si toca fer el relleu, tindràs allò complicat, eh?
7: Difícil.
1: Però bueno, parlem fora de micròfons, i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país. Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, des de l'IRTA, i doncs anirem entrant a cadascuna d'aquestes coses. Fica't a prop del micròfon.
7: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos. Intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
1: Claro, y ahora nos posarem de seguida amb aquestes eines. Però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació per poder certificar doncs, requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions per buscar aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi empreses que se'n facin càrrec, a vegades sou l'Irta mateix, doncs qui podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs, en moments d'estrès hídric.
6: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema, i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs pues, vinga, va, mirem, pues, llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc a poc, les hem d'anar tenint. I si hi en tenim algunes que en el passat hem fet i, per tant, ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però, està clar, hem de seguir perquè en el futur, però si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard. Per tant, s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general. I davant d'una situació d'estrès, a vegades, el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú, en general, és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, doncs, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
1: I, a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant, doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que la apunten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
6: Exactament.
1: I, a més, suposo que, no sé si amb no sé, especulo, si amb la part positiva d'haver patit sequeres, en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de què passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està defendent la investigació. Això és així?
6: Sí, amb això que tu dius està clar. Només portem 45 anys treballant amb això.
1: No només?
6: Només, 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
1: I per fruita dolça.
6: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situacions noves.
7: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también es nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTE en general tiene una implicación muy alta.
1: Diem a veces que la gent som de memòria curta en tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això... Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, i te us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda y después todo ya corre. ¿La pagesía le pasa eso? ¿No tan?
7: Yo creo que hay una sensibilidad mayor, ¿no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe. Y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga porque, como digo, es una realidad que va a haber una sequía. No fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
1: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
6: Molt bé, doncs mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després, una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
1: Jo amb això, perdó, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina de l'IRTA és... el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs els edificis tirem, quan ens dutxem, aquella aigua, li diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així.
6: Evidentment que no.
1: Val? Llavors, com aquella aigua acaba amb una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar, aniria de Marte, que veiem que aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica. Bueno, però clar, està a la Lluna o està a Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
6: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un valor importantíssim, jo crec, en el sentit de que no, bueno, en principi, la nostra tasca seria dir, miri, escolta, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí, no, tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan, des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigua ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, escolti, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? Si aquesta aigua és bona. Després què hem de fer? Desalinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu ja has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
1: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exemple és que aquest...
6: Sí, l'aigua és això, és país, eh?
1: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber la contesta, però en l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant per la sequera?
6: En general tenim un
1: contacte... No s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, però jo he de dir, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, què cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple, ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades, doncs això costa una tira. Per això però faig aquesta pregunta. Últims 2 anys, 4 reunions, allò específicament... Escolta, què estem fent? Què necessiteu? Que ens ajudem?
6: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem, però el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera i des de la sequera cap aquí, diguéssim, que ha baixat el to. Afortunadament, no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això ho hem de fer i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués en una sequera, la prioritat de lo que fèiem era 100, i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
1: No és zero, però quan seria? Aquest és el dubte.
6: No, home, jo encara diria que...
1: Amb un altre potser no li portaria, però com que el Joan se mulli, mira, sí, ara parlem d'aigua.
6: Sí. No. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però, hosti, no és zero. Vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran, però, ostres, jo veig que com a mínim ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar. Però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
1: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor podeu entrar els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que estigui extint com a mínim el debat públic, de que parlem del rec del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
6: rec deficitari controlat i el rec de suport.
1: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou concepte. L'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal, també penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres... Sí. Quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència. quin punt es troba?
7: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánta es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible. Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, o cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
1: I també comparant d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i diem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua a aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera. Municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals, regadius, finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit. Però, clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores s'aglutina, doncs, i van en un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, eh? Però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
6: Home, a veure, ja dic que això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produeix i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot amb temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Caix del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya. Perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès, típicament, la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allò al costat? bueno, pues això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, pues llavors es necessita una miqueta... El que necessitem també és una interconnexió per poder portar les aigües allà, allà on se necessiten.
1: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso amb l'antiga Iniciativa per Catalunya dels Verds, el primer tripartit, que vos parlàvem de captació. Per no dir trasbassament, també. Penseu que, segurament això és una mica d'opinió personal, i, però suposo que us heu trobat també al dia a dia, que això de connectar, tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
6: sí,
1: que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
6: Penseu, ja, evidentment, evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, eh? No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? I llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada tres vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, és, doncs tothom... coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua i que, a més, l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
1: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
6: Correcte, correcte.
1: Sí,
6: un bon alumne.
1: Por ahí anava les xifres, ara no les he clavat, però era de 70 alt...
6: Sí, sí, de 60 a 27.
1: Ah, sí.
6: Era però... el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
1: És un gran què.
6: Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua. I, per tant, s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després, amb la tecnologia, ja passarem dels 70 als 35.
1: Sí, sí, sí.
6: Però amb 5 no ho farem. I llavors, la gent comença a ser conscient de que això és una realitat. I, per tant, aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions... que abans, a la millor, no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen. I, per tant, quan diem una Catalunya interconnectada hídricament, ens referim, a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta, millor, ah, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
1: És que és just on anava. Clar, insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim. I amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb unes restriccions per mig, que no havia el trasbassament però després hi era, etcètera, etcètera, clar. I la sensació, i a última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava el 3.000%, què creus que era? Crec que recordar, no me'n recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua de les piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no?, paral·lelament.
6: Jo
1: I llavors,
6: crec,
1: perdona, sí. Llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, No sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politania i les seves de cor, la que arriben a les llars. Però, amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sàpiguis en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, doncs és això que, si es fa alguna cosa, serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és això és per donar aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament, com que això hi és al cap, segurament, políticament, ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre. Però si no fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre, perquè si no, no ens mourem. El Víctor es toca la barba dient té raó aquest xaval o no, penso el contrari. Clar, te passo la patata calenta, sí, preguntes ja complicades veu. Amb aquest programa.
7: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así. Y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en el caso ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración o que no tiene muy claro de dónde viene la pera. Pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, quieres saber de dónde vienen las cosas.
1: És a dir, si aquest pensa, això se n'anirà cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, eh? M'ha fet...
6: No, però jo crec que
1: encara que tingui tota la raó del món, eh? Però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina és investigar i dir, nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim, burinots, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui com es que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorós i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
6: Sí. No, evidentment, el tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal, no només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment se... Sí. Home, jo t'he de dir una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans. Com estàvem... La sensibilitat, no? La sensibilitat de fa uns anys, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0... A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant, Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això, però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I, per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho voldran fer d'una altra. Escolti'm, doncs discutim. Quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
1: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que sortir del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira de Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser, no sé quants...
6: Des del 2015.
1: Doncs fixa't. I que allà també doncs permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació, n'hi ha moltes, a mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important, i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades. És a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només, sabem no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
7: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
1: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja m'ajudeu, que sembla que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota, que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi. Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etcètera, etcètera, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant, per allò de... És com una atenció personalitzada, planta per planta, clar, i això fa que si... Entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap amunt de despendir d'aigua,

0: i ha estat, doncs, com a tota la seva temporada regular, o sigui, regular amb, vull dir, amb l'estabilitat emocional i tot el que necessita poder estar en un rànquing espanyol. La competició no va ser fàcil, sabíem que era Vigo, Vigo és un camp de regates que pot ser de marees, ho vam estar comentant, també les condicions de vent no els han acompanyat totes les jornades, però al final el Lucas, doncs, amb la prova descartada, doncs, ha aconseguit estar al top 5, o sigui, ha millorat la seva posició que va fer el Campionat d'Espanya, això era una Copa d'Espanya, i això li ha donat, doncs, el bitllet per poder anar a l'europeu, i aleshores, doncs, bueno, doncs molt, molt, molt contents perquè, bueno, tot i que sempre deia jo vaig a passar-m'ho bé, tots teníem en ment que això podia ser un objectiu de la temporada, sent el millor esportista català del rànquing ja des de l'any passat, que ho va guanyar el Campionat de Catalunya, i la consolidació o el domini absolut que ha tingut aquesta temporada aquí a Catalunya.
1: Sí, sí, ara ho deies, Mònica, anava amb aquests bons números, de ser el millor de Catalunya, de portar ja en el Campionat d'Espanya, doncs, també un bons registres, una bona puntuació, això s'ha consolidat, i dèiem, clar, no és per afegir-li pressió, és petit, és molt jove, per tant, doncs, no es tracta de posar-li pressió, ha de gaudir d'aquest esport,

0: Però bé, evidentment, doncs sí que contents per aquest resultat i sobretot perquè ell, tot i haver aconseguit aquest resultat, s'ho ha passat molt bé.
1: Sí, sí, sí, el Lucas és un nen alegre, un nen que jo sempre li dic, Lucas, no canvis i no perdis el somriure, no? Perquè el dia que el nano pues, deixi de somriure, alguna cosa vol dir que no funciona, no? I llavors jo crec que tots li estem donant a l'espai perquè ell no se senti pressionat, perquè gaudeixi de l'esport, que al final és quan arriben els resultats. I bueno, jo, evidentment, quan estàs al nivell, i els que hem estat anant al nivell sabem, passar-ho bé ho passes quan acaba el resultat i tens quasi la medalla o el d'això, perquè mentre estàs competint, vulguis que no, aquesta tensió, vull dir, la portes i la responsabilitat la te senten, però vull dir, gaudir molt més a vegades entrenant que competint per aquesta responsabilitat alta que a poc a poc vas assumint amb edats tan tempranes com la del Lucas, no? Però jo crec que un cop ja has acabat, pues, evidentment ja gaudeixes i has sigut condicions difícils, poc bé, no? Amb la qual sempre més ben, pues, no sé, més han gaudit aquest cap de setmana que hem competit aquí a Arenys que el diumenge, que tots estava veient doncs, la garbinada que teníem, sí. Pues, alguns em deien, m'ho he passat superbé, evidentment, quan ja ven i poden planejar, però bueno. Sí, el Lucas sempre intenta passar-s'ho bé i nosaltres sempre diem, surt i passa-t'ho bé, una mica de la frase del Johan Cruyff, no? Calia jugar i disfrutar.
0: Sí, exacte, sortiu i disfruteu. Què t'anava a dir, Mònica? Doncs ara aquest europeu d'Optimis ens l'apuntem a l'agenda per estar-ne pendents. Quan és i on és?
1: Bueno, l'època no te la sabria dir exactament, és estiu segur, és quan acaben els col·les, no estàs ja dir si és el juliol o l'agost, perquè no m'ha donat temps, des que hem aconseguit la classificació no he pogut mirar on ens hem classificat, però sí que és a Polònia.
0: Polònia?
1: Sí, Polònia. I bueno, i ja, em sembla que és el juliol, però no em vull equivocar, o sigui que després ja si en pròximes connexions parlem de l'europeu del Lucas, doncs ja us donaré les dates exactes perquè podem anar seguint. I sí, bueno, és un, ja li deia, estava, això sí que parlava amb el seu pare i bueno, pues, parlàvem una miqueta doncs, si jo havia competit a Polònia o no, des del Mar Bàltic, són aigües menys salinitzades que les que estem acostumats nosaltres, però bueno, ja comencem a fer el focus amb l'europeu, però bueno, sí, és veritat que serà la seva primera participació internacional, però també és veritat que bueno, per països, Espanya... Mm-hmm. Vull dir, perquè una cosa és com estigui al rànquing nacional, doncs després vas sabent, això és com tot, no? Com el futbol, com el tennis, doncs com estan els teus pilots o com està la teva nació com a potència amb aquella categoria, com a l'Optimis. Mm-hmm. I la veritat és que el termòmetre és bo. Vull dir, els nens que més o menys a nivell nacional estan entre els al davant, quan anem a nivell internacional doncs ens podrem trobar grecs, italians o altres nacionalitats, però els espanyols sempre estem sortint. Mm-hmm. O sigui que a veure que no ens posem a somiar massa aviat, però aviam quin campionat pot tenir el Lucas, però sabem que també és la primera vegada que té una competició internacional. Mm-hmm. No competició, perquè ha competit pues, a Palamós, que són regates internacionals, a Torrevieja, però sí amb el títol de campionat d'Europa, que al final les altres competicions internacionals són obertes i aquestes només estan reservades exclusivament, que per això la dificultat sempre de poder anar a un europeu està reservat per rànquing. Només van els millors de cada país.
0: Exacte. Sí, sí, no? És un campionat europeu, per tant, ha hagut de fer els mèrits per arribar-hi i, a més, que el disputarà a l'estranger, fora del país, a Polònia, sense anar més lluny. Vull dir que, déu-n'hi-do, només això ja serà una experiència seguríssim.
1: Sí, sí, els nanos quan viatgen ja van sumant experiències, però, bueno, jo crec que el Lucas, ja et dic, no és la primera vegada que està competint amb regates internacionals i a vegades, doncs, no sé, l'armilla salvavides de cop el veig que porta una armilla doncs, amb un logo d'un altre país, no? Perquè es fan intercanvis, és un nano obert i despert i el seu nivell d'anglès de tots els nanos avui en dia va millorant i al final es poden fer amics amb, no només amb els espanyols sinó amb regates dels altres països.
0: I tant. Doncs bé, li desitgem tota la sort del món al Lucas Garrido en aquest europeu i n'estarem pendents durant l'estiu d'aquest campionat d'Europa, d'aquest campionat europeu d'Optimist. Això és on teníeu els ulls posats des del Nàutic, però que també teníeu competició a casa, eh? Teníem la primera part de la regata del trofeu Emili Lladó aquí al Nàutic, que també, Mònica, et vull preguntar com ha anat això.
1: Bé, ha anat molt bé. És la primera part perquè seguim la setmana vinent i si teníem poc ambient, tindrem més ambient la setmana que ve perquè coincidirà l'Emili Lladó, que a més va ser Emili Lladó, és campionat de Catalunya i el de 4 i el de 7 i 4-20, i el proper cap de setmana tenim, seguim el mamiliador i a més incorporem el Jacinto Ballester als creuers. Mm. Així que la setmana que ve tindrem un complet de màxim nivell català a nivell de les embarcacions Ilka 4, Ilka 7 i 420 i després també els creuers. O sigui que, però aquest cap de setmana ha anat molt bé. Avui sé que hem tingut dos vents molt diferenciats, núvol i vent del nord-est s'ha llevantat el dissabte i tot el contrari, més despejat però molta ventada del sud-oest el diumenge.
0: Sí, sí, ja, diumenge a la tarda, déu-n'hi-do la garbinada que feia, banderes vermelles en alguna platja d'aquí del Maresme, per tant, déu-n'hi-do el vent, clar, això a vosaltres us va bé.
1: A nosaltres ens va bé, sí, sí, la veritat és que els directors esportius, en el meu cas la directora esportiva, doncs quan veus els partes, perquè avui en dia doncs, hi ha moltes aplicacions que pots preveure més o menys quina intensitat i quina direcció de vent, doncs estàs més tranquil, perquè dius, bueno, com a mínim el programa el podrem completar. Mm. I estàvem pendents d'això, de no passar-nos d'intensitat el diumenge, perquè hi havia partes que ens donaven, de fet els creuers van haver d'anul·lar, ens donaven puntes per sobre de 25, 27, apropant-se als 30 nusos, que això ja és molt. Però bueno, al final vam poder fer tres proves, ahir n'hi vam fer dos, i el que et dic, la tercera prova estàvem allà al migdia, que ens donaven alguns partes que podia haver una pujada, també va entrar una mar molt grossa, llavors vam decidir només fer-ne dos. Podríem haver fet potser la tercera, però ja vam considerar que potser era una miqueta arriscat si ens pujava més la intensitat i els esportistes començaven a estar cansats, i llavors hem acabat el cap de setmana en 5 proves, 5 de 6 pel primer cap de setmana, està superbé, i seguim la setmana que ve. O sigui que el que seria la viabilitat del campionat, que normalment és que tenim un mínim de proves, ja l'hem superat, i ara, a més, els nens amb 5 proves ja tenen un descarte, amb el qual ja estem bé, i amb podis dels nanos d'Arenys al davant, també.
0: Clar, això és el que et volia preguntar ara, de moment, com estan els resultats per als de casa, per als regatistes del Nàutic?
1: Bueno, tenim el Sergio ben col·locat, el Sergio Roldán, que està quart, de Milka 7, i evidentment el Joan Camats, que també competia, però el Camats és més petit físicament i ha patit més la ventada que va fer aquest cap de setmana. Esperem que el Joan, en menys d'en, pugui demostrar més les seves prestacions i tant de bo tots dos puguin situar-se amb opcions de podi. Però ara mateix, a Milka 7, que és la categoria olímpica, no estem al podi, estem fregant posicions de podi, però no estem al podi, i sí que estem en posicions de podi amb el Milka 4, on tenim el Marc Avara, que és un sot 16, que també que està liderant, està primer del rànquing, tot i que és sot 16, o sigui que és un nano molt jove, que si tot va bé la setmana que ve i segueix així, doncs podria programar-se doncs, segurament campió de Catalunya de la seva categoria, perquè en sot 16 està molt ben col·locat, però també podria ser absolut que la categoria Ilka 4 és sot 18.
0: Perfecte, doncs home, si pot fer-ho i pot fer-ho a casa, res millor, no?
1: Sí, l'any passat ja vam gaudir de la victòria del Lucas a casa, doncs evidentment si al final un esportista nostre, també tenim les nenes molt ben col·locades, vull dir, els estan fent molt bé els nanos, si al final ho pots celebrar a casa, doncs és, bueno, celebres un campionat de Catalunya, però a casa doncs, el que fa més il·lusió, perquè al final et sents més acompanyat de tot el teu entorn i dels teus companys també, perquè som el club que més esportistes estem tenint a la competició, perquè també, evidentment, a competir a casa la logística se'ns fa més fàcil per nosaltres.
0: I tant, home, això de guanyar campionats a casa, guanyar lligues a casa, digue-li al Barça, va molt bé això.
1: Per això, va bé pels esportistes i va bé per l'afició, perquè al final tots estem involucrats. Quan parlem d'un campionat només parlo jo, però penseu que al darrere doncs, tenim tota la part administrativa, tenim tota la marineria, tenim tots els entrenadors de la resta de les seccions, i llavors poder-ho disfrutar a casa és molt millor, és el que he vist tu. O sigui que no és el mateix que hi hagués sigut un Madrid-Barça com Barça-Madrid, perquè al final estàs a casa, ho pots celebrar amb tota la teva instal·lació, amb tot el teu equip, i l'equip i aquí, no només són els que competeixen, sinó tots els que estan al darrere de l'esport, que amb una victòria així doncs, se senten que ho estan celebrant també al mateix moment.
0: I tant. Doncs així ha anat, amb aquestes bones notícies. Acomiadem avui aquesta xerrada, però la setmana que ve hi tornarem, Mònica, perquè hem d'acabar de parlar d'aquesta regata Emili Lladó, d'aquest trofeu Emili Lladó, amb aquestes bones posicions que de moment tenen els regatistes d'Arenys, i amb aquesta Jacinto Ballester, de creuers, que també s'hi sumarà la setmana que ve, que també puntua per la Copa Raesi. Per tant, tenim tema també per comentar la setmana que ve, o sigui que de moment ho deixem aquí, però dilluns que ve en tornem a parlar, Mònica.
1: Perfecte, doncs tornem a parlar el dilluns que ve i espero que amb tan bones notícies com aquesta setmana.
0: Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
8: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
7: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de vi i de muntanya. Després passejarem per Camarles i ens explicaran quins actes ens han preparat. I acabarem el programa d'avui també passejant, però concretament per un museu, per l'espai Far a les costes del Garraf. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: Deixarem ara una estoneta al mar i parlarem de muntanya, de natura i concretament de vi. Fa pocs dies que Jaume Balaguer és el nou president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat i de tot això en volem parlar amb ell. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com han anat aquests primers dies? Ara ho parlàvem fora de micròfon, dues setmanetes aproximadament al càrrec.
1: Sí, recent arribats.
0: Com han anat aquests primers dies?
1: Bé, bueno, després de la sotregada que va ser que el nostre president mos deixés...
0: Sí, sí, explica-m'ho bé. El president fins fa res era Salustià Álvarez.
1: Sí.
0: Va morir sobtadament.
1: Exacte.
0: I vas arribar al càrrec.
1: Sí, bueno, vam tindre de el grup que som dins de l'ADO, doncs me van demanar que posés al davant i, bueno, mos han posat al davant, però realment... ha sigut una miqueta així... Sí que portàvem molt temps treballant dins de l'ADO, tot el grup que hi som, però, clar, hi ha moltes coses del dia a dia que se t'escapen perquè realment hi ha algú que els fa per tu, no?
0: Uh-huh. Ja, han sigut dies de posar-se al dia, d'alguna manera?
1: Sí, sobretot poses al dia i mirar a veure com organitzem aquest any i escaig que queda fins a les eleccions al Consell, que seran l'any que ve.
0: Uh-huh. Hem de dir, però, que... Ja fa temps que treballaves amb la DO, ja fa temps que hi formaves part i que hi estaves involucrat, no? Vull dir que no ha vingut de nou res.
1: No, porto 7 anys treballant dins de la DO, amb comissions, al ple també, evidentment, i sí, no mos ha vingut de nou, no? Uh-huh. Però no estic sol, gràcies a Déu.
0: Ara ho llegia abans i una de les línies de treball que voleu és atreure més els joves.
1: Uh-huh. A veure, és un dels problemes que penso que tenim és que s'ha anat incorporant gent jove a la comarca, però no s'han integrat dins del funcionament de l'ADO. L'ADO fa molta feina per diferents coses relacionades amb el vi, com poden ser tant la promoció com especificar... Estem treballant molt en el tema de territori, perquè el vi no és una cosa isolada, estem dins d'una societat que també hi ha olivera, que també hi ha boscos, que... bueno, i volem que aquesta gent, que segurament tenen idees que nosaltres no arribem a tindre, doncs s'incorporin a l'equip i ajudin a créixer el nostre DO. Uh-huh.
0: Quan parles que han arribat al municipi però no s'han incorporat a la dinàmica de la DO, fa referència a gent que produeix vi, que és més jove i que es manté més allunyada de la DO, o simplement de gent que desconeix la feina que fa o que no té interès per la feina que fa?
1: Bueno, podria ser les dues coses. Jo penso més aviat que és que, a veure, quan tu engegues un projecte així com a pagès, que realment del que tenim més socis és com a pagesos, que tenim més de 300 socis que són pagesos, o comences un projecte com a celler, segurament no estàs per altres coses que per engegar allò que t'ha costat tant i que et costa tant de tirar endavant, i més amb un de traves burocràtiques que hi ha i això. Llavors... segurament, doncs... I després també potser no ho han fet prou atractiu, també potser és una falta nostra. Uh-huh.
0: Per què creieu que és important atreure joves? Creieu que falten idees o falta d'alguna manera esperit de renovació?
1: A veure, l'ADO és un ens que no és estàtic. L'ADO és un ens per promocionar el nostre territori, per promocionar els nostres vins, i això jo ho deixaré i darrere meu n'ha de vindre una altra i si Déu vol una altra i així. Evidentment, mos interessa que gent nova, idees noves, un punt de vista diferent, doncs s'incorporin. Parlem de la gent jove, però també hi ha gent que potser no s'han acostat a l'ADO fins ara, no són tan joves, però potser també tenen idees que poden ajudar a diversificar una miqueta el punt de vista que tenim els que som dins ara mateix.
0: Uh-huh. És també una forma d'atreure la gent, sigui jove o no tan jove, a l'ofici?
1: Aquest és un altre objectiu. O sigui, realment... És que, clar, aquí hauríem de parlar de què és una DO. Vale? L'ADO Priorat, en aquest sentit, és molt diferent de la resta de DOs. La majoria de DOs se dediquen a una promoció de territori, però més enfocada a la comercialització de vins. Nosaltres ens hem enfocat sempre a tenir cura del patrimoni que tenim, que és el territori. Perquè per mi és molt important d'on surt el vi, més que el vi que es fa. I aquest punt de vista, que seria un punt de vista, si comparéssim amb França, més bourguignon, més de la Borgonya, contrasta molt amb el punt de vista que podrien tindre des de La Rioja o des de Bordeaux, vale? Que veuen més lo celler. No?
0: Mm-hmm. Per quin moment diries que passa al sector?
1: A veure, el sector en general és un moment complicat, però bé, nosaltres des de la nostra idea potser tenim una mica una sort, és que tenim un prestigi que l'hem anat treballant durant molts anys i que fa que, a més, per la estructura d'empreses que tenim, que són empreses molt petites, el que és l'impacte sobre la nostra zona és inferior a altres zones, no? O sigui, patim menys que altres zones, però en general no deixem de pensar que l'oví és una cosa, tu pots deixar de beure-hi però no pots deixar de menjar. I tal com està l'economia, doncs, evidentment, pues, si he de triar entre menjar o beure vi, pues, menjaré, no?
0: Sí, sí, és evident.
1: I mai de pagar un pis, i això. Llavors, moltes vegades se parla de que el jovent no beu vi, i així. Potser el que hauríem de procurar és que el jovent pogués viure, pogués tindre una casa, pogués tindre un salari digne, pogués... I llavors potser beuríem vi, potser... Jo, vas a altres zones i veus que la gent consumeix vi perquè són països que tenen un altre nivell de riquesa, per exemple, Suïssa. Uh-huh. I, en canvi, a Alemanya ara estan deixant de beure cervesa. Però no és per un tema de salut, és per un tema, simplement, de que els salaris no arriben. Uh-huh. Un 30% de caiguda del consum de cervesa a Alemanya, que no és poc.
0: Déu-n'hi-do. Uh-huh. Ara parlarem del tema del jovent no beu vi, però abans d'arribar aquí deies que és un moment complicat. Creieu que aquest moment complicat es deu sobretot a la situació econòmica actual, que la gent al final perd poder adquisitiu cada dia?
1: Jo, com a base de mirar-ho i parlar-ho amb gent i així, la conclusió que arribo és que és multifactorial, és molt difícil definir-ho només amb un factor, però aquest és un factor molt important. O sigui, jo diria que no, potser no és l'únic factor, però sí que és un dels factors potser el més important.
0: Uh-huh. Quins altres factors diries que hi ha?
1: Bueno, el que parlàvem també, això de que t'emmoda una miqueta, potser de no beure tant alcohol, que això pot ser, també podria ser, però jo crec que bàsicament és, amb essència, és més un tema, de... econòmic.
0: Ara que deies d'aquesta moda de no beure alcohol, és veritat que hi ha productors que comencen a fer vins sense alcohol? No sé com ho veieu, això.
1: Bueno, a veure, tornem a lo d'abans. O sigui, si vols expressar territori, segurament no faràs un vi sense alcohol. Nosaltres volem expressar territori, volem explicar d'on som, dins d'en cada ampolla de vi, nosaltres posem un missatge dient què és aquella vinya. Si vols fer un producte, doncs, una Coca-Cola, doncs, endavant. Hi ha gent que beu Coca-Cola, ho trobo fantàstic. Jo, de tant en tant, me n'he begut alguna.
0: Uh-huh. Ara, ho deies, el jovent no beu vi. Creieu que això està relacionat amb la pèrdua de la cultura del vi? Una cultura que també és molt nostra, que aquests dies que hi haurà Tarracó Viva aquí a Tarragona també se'n parla, vull dir que ens ve de molts anys enrere. I aquesta pèrdua d'aquesta cultura del vi, d'entendre el vi, de ser conscient del vi que tenim al territori?
1: És que això és una mica delicat, perquè això porta a una equivocació que és el següent, des del meu punt d'entendre. No? Vull dir, no sóc cap savi, però el meu punt d'entendre és així. Jo crec que un dels factors que fa que la gent no begui vi és que s'ha fet del vi una cosa sacrosanta, no? O sigui, tu has de ser... És que si no entens aquest vi, necessites el libro gordo de Petete per entendre un vi. No, un vi és una cosa molt fàcil, és part de la nostra dieta mediterrània, és una cosa que és, bàsicament, un vi és per compartir la gent que t'estimes. Ja està. Que tu després vols sàpiga més coses d'aquell vi, doncs endavant. Però per veure un vi no has de tindre l'Enciclopèdia Catalana al costat. I jo crec que això de la cultura del vi, que és veritat, o sigui, té el seu entendre, però moltes vegades deriva cap a aquesta part antipàtica, que potser som culpables la gent que fem vi, també els sommeliers, vale? Que te porten un vi i és que quasi que et tracten d'idiota, perquè...
0: Una mica de prepotència.
1: Sí, i el vi és la cosa més quotidiana que hi ha. També s'ha de saber beure amb moderació, evidentment. Però si tu eduques a beure vi, la gent... Jo, allí sempre, el meu pare, per exemple, sempre ho ha dit, de borratxos de vi al poble no se n'havien vist mai. No se n'han vist mai. En canvi, amb cervesa, sí.
0: Sí, però d'alguna manera, el que deies, de no ser expert en el vi, és un missatge que a vegades no ha calat. Vull dir, a vegades quan la gent prova el vi o estàs amb més gent i estàs bevent vi, molta gent t'explica coses que tu dius, jo tot això no en tinc ni idea del que m'estan parlant.
1: Bueno, però una cosa és... A veure, que tu t'aproximis al vi per gaudir, per passar-t'ho bé, així, és l'objectiu. O sigui, nosaltres quan fem vi... Jo, per exemple, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, i és que a vegades rebo missatges de gent que s'han begut una ampolla de vi meu, m'envien una foto per correu electrònic o a l'Instagram o com sigui, una foto de l'ampolla i gràcies per una nit fantàstica. Dic, hòstia, tu, objectiu aconseguit. Vale? Uh-huh. Després, que tu vulguis saber què més? Pues, molt bé, si vols, jo et faig la descripció organolèptica del vi. Però no és que no és el més important. El més important del vi és compartir-lo...
0: I saber si t'agrada o no t'agrada. Per molt que no sàpiga si jo té gust més àcid, més no sé què. No?
1: Ah, és que tu et diran, aquest vi val, jo què sé, 4.000 euros, per dir alguna cosa. I després a mi no m'agrada. Pues tens tot el dret del món a dir que no t'agrada. A mi, per exemple, els cotxes esportius no m'agraden. Jo tinc una furgoneta. Per què? Perquè així puc carregar. Doncs, no sé, són... Ja t'ho dic, jo crec que és culpa en part nostra. Eh? El món del vi ha fet una mica antipàtic el vi. Penso, també. Això és, abans que parlem de motius, per mi aquest és un dels motius. Amb altres sectors t'han fet veure que era una cosa per passar-s'ho bé i ja està, pum, pum. Aquí potser hauríem de baixar una miqueta el llistó i dir, escolta'm, passa-t'ho bé així, i si llavors vols saber alguna cosa més, escolta, jo et puc explicar històries, però el vi és una cosa que és part de la nostra dieta i que ha de ser pues, propera, perquè és propera.
0: Uh-huh. Com es pot baixar o aterrar una miqueta això, el tema del vi? Perquè entenc que d'alguna manera també treballeu en aquest uh-huh. sentit.
1: Aquest és una cosa difícil. A veure, jo que la gent que em visita al celler i nosaltres també tenim botiga de vins, la gent que mos visita la botiga, sempre els hi faig la mateixa reflexió que t'he fet a tu ara. O sigui, el vi és per passar-t'ho bé, per compartir amb la gent que t'estimes i ja està. Si aquest missatge l'anem donant als cellers, pues segurament ho farem molt més fàcil. I si sumen los sommeliers, pues també. I si sumen los de les botigues de vins, pues també. Però és això, vull dir, és que és part de la nostra dieta. És com si em diguessis ara, en sec l'oli... Oh, és que si no saps diferenciar un oli d'arbequina d'un de picual, és que ets...
0: Oh, que broma amb això, que també hi va haver una època que...
1: Ja. Per això he tret aquest exemple, no? Pues, escolta'm, vull dir, jo vull un oli que amaneixi l'amanida, que m'agradi o que pugui cuinar i m'agradi com me queda que em respecti el gust dels aliments, que tal, i amb un altre agradarà un més picant, a mi m'agrada menys picant, pues ja està, no passa més.
0: Uh-huh. Per fer-nos una idea, quanta gent o quantes persones formen part d'ara del Consell Regulador de la denominació d'origen qualificada Priorat?
1: Nosaltres som entre cellers i cooperatives i pagesos, som uns 400 i pico.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, som una DO amb molt poca àrea, però amb molts socis, perquè realment...
0: També és una zona molt històrica, en aquest sentit.
1: Sí, sí. Nosaltres tenim una història, tenim... Mira, aprofito que estic als micròfons per felicitar la DO Tarragona, que fa 80 anys, no?
0: Des d'aquí et felicitem, també.
1: Però bueno, sí, nosaltres tenim un patrimoni de terrer, també tenim un patrimoni humà. I aquest patrimoni humà és el que hem de cuidar. Perquè, al final, nosaltres som vigilants d'unes vinyes que mos superaran en temps. O sigui, jo em moriré i al darrere meu hi haurà algú que cuidi aquella vinya, si no se n'anirà. No? Nosaltres simplement som, pues, això, custodis durant un temps determinat d'aquella vinya. Pues és la feina que fem.
0: També una cosa particular que teniu és que... Entre valtros, formeu part de la mateixa DO, però entre valtros, per així com és el territori, sou molt diferents. La producció de vi sí. És molt diferent.
1: Bueno, nosaltres, hi ha un projecte que ja va començar el Salustià, temps enrere, amb tots nosaltres, que és el projecte dels noms de la terra. I nosaltres, dins del Priorat, treballem molt amb la diferenciació dels diferents paratges, viles que en composen el nostre territori, perquè tenim molt clar que no és el mateix un vi que surti, ni millor ni pitjor, l'expressió és diferent, ¿vale? Que no és el mateix un vi que surti d'un paratge de Gratallops, o d'un paratge d'Esclavell, o d'un paratge de Torroja, o fins i tot dins del mateix poble de dos paratges diferents. Llavors, aquesta obsessió que tenim nosaltres per ensenyar el territori va amb això.
0: Precisament, volia parlar d'aquest projecte, en quin punt està tot això?
1: Bueno, això és un work in progress. Vull dir, això no s'acabarà mai. Perquè realment... Pensa que tenim una sort, i és que al Priorat som terra d'acollida. I ara t'ho matiso. Nosaltres som... Per exemple, a Gratallops hi ha una associació de cellers. Dins de l'associació de cellers, si féssim les reunions en les llengües que som allà, pues hauríem de fer reunions en 5 o 6 idiomes, perquè tenim gent de Finlàndia, gent de Suïssa, gent dels Estats Units, gent de França, ¿vale? Llavors, això també dona punts de vista diferents. Llavors, del mateix territori, de la mateixa de parcel·les que estan una al costat de l'altra dins del mateix paratge, és una visió calidoscòpica. Cadascú li aplica el seu fons cultural. I nosaltres allà el que hem fet és que, en vez de dir tu t'equivoques, el que hem fet és dir explica-m'ho. I això fa que tinguem, que creixem junts. O sigui, jo tinc amics francesos que em diuen com pot ser que tu parlis tan bé del teu veí? Dic, bueno, és que ho fa molt bé. Diferent de mi, però ho fa molt bé.
0: Però, tot i ser diferents, hem de dir que la garnatxa és la reina, és la vostra reina.
1: Bueno, és que... Ara m'has tocat la fibra. A veure, la garnatxa és el raïm que més produïm. Uh-huh. Vale? Jo a casa, al nostre celler, només fem garnatxes. Vull dir que a casa meva, si em dius això, clar. Però, bueno, tenim la carinyena, tenim la garnatxa peluda, tenim lo picapoll, tenim en blancs varietats que són nostres, com lo verdiell, com l'escanyavella. Estem mirant de recuperar una varietat que és el trepat blanc, que només ha estat al Priorat històricament.
0: Ja fa temps, no?, que mireu de recuperar-lo. Bueno, això em sona que s'havia parlat ja.
1: Nosaltres treballem per recuperar varietats contínuament. I més, en aquest moment que... Evidentment, a part del tema econòmic, nosaltres tenim un hàndicap molt gros, que és el tema climàtic. I el fet d'estudiar varietats que s'havien mig perdut o així, ens pot ajudar a entendre com lluitar contra el canvi climàtic, a lo millor amb varietats que recuperades, o a lo millor també estem treballant amb estudiant com hem de treballar les vinyes, cada pagès té la seva d'això, però... Després, des de l'ADO també s'investiga una miqueta la resiliència de les nostres vinyes a aquest canvi, no?
0: Uh-huh. Això t'anava a preguntar, no sé si esteu pendents o us està ja afectant tot el tema del canvi climàtic, l'augment de temperatures, la sequera prolongada que hi va haver ara fa un any i pico, que ara enguany no ens podem queixar de sequera perquè Déu-n'hi-do,
1: no.
0: Déu-n'hi-do, però vam tenir 2 anys molt durs de sequera prolongada.
1: 3 anys.
0: Sí, concretament 3 anys.
1: Bueno, ha sigut un moment complicat en els pagesos, perquè clar, això vol dir reducció de producció, algunes vinyes que també han mort. Bueno, són moments complicats i són moments per mirar, per entendre, per mirar de comprendre com hem de treballar. Jo no sé què ha fet cadascú, però per exemple a casa nostra no treballem de la mateixa manera ara que fa 6-7 anys. Ja vam veure que hi havia temes com l'espollar, que és el que en diuen poden verd, els que són vinguts de fora, doncs treballem d'una altra manera. Abans s'espollava molt, ara espollem menys.
0: Uh-huh. Per anar acabant, no sé si a vegades quan parlem amb diferents sectors en aquest programa que estan molt relacionats amb el medi ambient, amb el sector primari, etc., tots pateixen molt pel relleu generacional. No sé si el vostre cas també patiu per aquest relleu.
1: Sí, i aquesta és una de les claus. Abans que parlàvem dels joves, aquesta és una de les claus. O sigui, nosaltres estem en un procés que vam començar anys enrere amb la idea de l'ADO, de com, per això et deia que la nostra ADO és molt diferent al concepte de Deus. Amb altres zones, com la Borgonya, que també l'he anomenat abans, el tema dels vinyerons no està relacionat amb tindre un celler. Llavors, si jo et dic a tu, vine al Priorat, que faràs vi i tal, i has de fer un celler costa molts calés, costa molt d'amortitzar.
0: No és fàcil.
1: I hi ha hagut molts projectes, tant al Priorat com en altres zones, que clar, els costos d'haver fet un celler, això. Però això ve molt d'una tradició una miqueta espanyola, això del cortijo, no? De tindre un celler per poder fardar. No, tu has de tindre un vi que ensenya el territori per poder fardar. On fas aquest vi? Pues hem de buscar la manera d'articular la manera de que els vinyerons, aquests pagesos... Clar, si et dic que t'has de gastar 2 milions per poder fer vi, pues no ho faràs. Però si et dic que, mira, amb aquest tros de terra, que potser podem trobar un banc de terres que hi ha, o potser podem trobar gent que s'està jubilant que te pot arrendar la terra, i pots trobar un lloc per fer el vi sense tindre aquesta despesa tan bèstia, pues potser t'animaràs a fer vi. I això és... Aquest és una miqueta un dels punts en què estem treballant. Però, bueno, tot va a poc a poc, eh?
0: D'alguna manera, sempre intentes unir territori amb vi, eh?
1: És que no té sentit sense... El vi sense territori no té sentit. O sigui, hi ha d'haver vins comercials, bé, tots els vins són comercials perquè els fem per vendre, eh?
0: Exacte.
1: Però hi ha d'haver vins que siguin més assequibles, que siguin cada any iguals, que tot, perquè la gent s'atenci el vi i tal, però hi ha d'haver vins que tinguin aquesta capacitat de transmetre. Que el que vulgui gaudir només del vi gaudeixi, i el que vulgui anar més enllà, només rascant una miqueta, trobi tot un món que se li obre, no?
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per venir aquesta tarda aquí amb nosaltres, Arran de Mar.
1: Moltes gràcies, ha sigut un plaer, i bueno, us desitjo molta sort.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Canviem ara radicalment de tema. Anem fins al Delta de l'Ebre, en concret a Camarles, per parlar sobre l'agenda que tenen preparada el municipi per aquest cap de setmana, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Sergi Curto, regidor de Festes de Camarles, sobre l'agenda que tenen preparada el municipi per este cap de setmana amb el Tas de Vins i la Gala de Quintos i Quintes 2008. Sergi, benvingut a Arran de Mar.
3: Hola, bon dia.
2: Si et sembla, comencem parlant del Tas de Vins. Què teniu preparat per este dissabte?
3: Bueno, tenim preparat una mica el format de l'any passat, que ens va anar molt bé, la veritat. Se va omplir el centre d'arròs, donava goig, i enguany hem buscat modificar la marca de vins, no?, perquè la gent pugui tastar uns altres vins, i modificar la persona que donarà acompanyament al Tas de Vins. I la veritat que, bueno, és una mica repetir el model, perquè quan les coses funcionen, doncs, no cal tocar-les molt.
2: Mm-hmm, i tant que sí. Si ja sabeu que va bé, endavant. Enguany estarà Pilar Ferrando.
3: Sí, vam contactar en ella mitjançant els tècnics de l'Ajuntament i ens va agradar la proposta que ens va fer, i decidirà la que guiarà una mica la cata de vins.
2: Uh-huh. I tot se celebrarà al Centre d'Interpretació de l'Arròs.
3: Sí, és un lloc que, claro, ja mos lliga després en la presentació de les pubilles i hereus, en l'elecció, de reina major i de hereus majors, de les festes majors, tant de Camarles com de Lligallos, i així ho fem allí, tenim la gent que es podrà quedar. I són uns actes que van lligats perquè poguessin potenciar l'afluència de gent.
2: Uh-huh. I este Tas de Vins, clar, entenc que és un espai limitat, i hi ha d'haver inscripcions prèvies.
3: Sí, vam obrir inscripcions farà 15 dies aproximadament. Teníem 110 places, perquè al final el que hem contactat i el vi que ens porta, això era per a 110 places, que és aproximadament el que vam fer l'any passat, i quasi que estem a punt de tancar inscripcions, perquè quasi que estem ja al límit, i bé, sí, ha tornat a ser un èxit perquè hi ha molta gent apuntada.
2: Uh-huh. I a part del vi, que per cert és de dir d'on és d'aquí del territori?
3: Sí, nosaltres sempre apostem per vi del territori. Seran tres vins, més un altre, o sigui, en total seran tas de quatre vins, i després hi haurà tres tapes que aniran acompanyades de... O sigui, les tapes acompanyades dels vins, i també entrarà una copa per a poder degustar-ho.
2: Mm-hmm. Molt bé, vull dir que entre beure, en aquest cas vi, i menjar, la tarda està clar que sortirà redona.
3: Sí, al final, ja et dic, com he dit abans, l'any passat mos va anar molt bé. És un acte que és bastant bonic, al final, l'elecció de la reina i dels hereus majors, i és un acte que fa poble a un lloc tan emblemàtic com nosaltres, com el centre de l'Arròs, que mitjançant efectes de llums i l'ambient que dona, dona molta caliu, dona molt de caliu. És un lloc que es pareix, al final és un centre d'interpretació de l'Arròs, però quan hi fiques els vins dins d'això, pareix una massa de vins o una fàbrica de vins, i la veritat que està molt bé. Està molt bé perquè li dona molt de caliu.
2: Uh-huh. Sergi, has dit que queden poques places, però per qui mos estigui escoltant, fins quant té temps d'apuntar-se? I, bueno, que no us encanto tampoc, perquè igual se quedarà sense. I per on mos hem d'apuntar?
3: Bueno, les inscripcions estan obertes fins al dia 13 de maig, a les 2 del migdia. Se poden apuntar a un telèfon, que és el WhatsApp de l'Ajuntament, que és 621-244-582, i s'han d'enviar un WhatsApp allí, en el nom de les persones, reservant la plaça. Ja de temps, està el dimecres a les 2, el 14 de maig.
2: Apuntat. I clar, és el que ens has avançat abans, que quan s'acabi este tast de vins, clar, la festa continua, no?, en la gala de Quintos i Quintes 2008 i l'elecció de les reines hereus, pubilles i hereus infantils, per les festes d'enguany de Camarles i Lligallos. Com funcionarà aquest acte?
3: Bé, aquest acte ho fem així de tot bastant lligat, perquè mos va molt bé centrar-ho, fer unió, i és un acte que és molt bonic perquè també és, al final ho fem al lloc on va començar a créixer el municipi nostre, que és allí al Sequers, a l'edifici de la Granadella, i és un acte que és, bueno, molt bonic, atrau moltes famílies, perquè és l'elecció de la reina, de les festes majors, al final això pues, sempre acaba generant una il·lusió, i és un acte que s'esdevé després de la cata. La cata comença a les 8 i mitja i aquest acte comença a les 11 de la nit.
2: I jo tinc una pregunta. Com s'escull? És a dir, és per votació? Com funciona?
3: Ho fem a sots. Abans havia poca, quan vam entrar nosaltres, miràvem, hi havia poca emoció perquè es feia aquí l'Ajuntament, així amagat, i es traia un paper i ja està. I ara nosaltres pues, ho vam intentar canviar una mica, ho fem juntament amb la gala de Quintos i de Quintes. Primer es farà l'elecció dels petits, pugen i els interessats dipositen el seu nom a les urnes i després allí in situ se trau un paper i la persona que surt escollida és la que és.
2: És la que serà la representació. Començareu pels petits. I després, en los grans, en los quintos, pujaran tots los quintos d'enguany?
3: Bueno, los que al final nosaltres hem anat fent reunions en la quinta i les persones interessades seran les que podran pujar i les que podran dipositar la papereta. No tothom ens ha confirmat, per tant, hi haurà gent que potser no es tirà, però bueno, la voluntat nostra ha sigut d'invitar a tothom que vulgui participar i a veure si irem el màxim possible de gent.
2: I clar, perquè això és, cada poble funciona d'una manera diferent. És a dir, hi ha una reina, entenc, després hi ha les altres que són més pubilles i són representants de cada entitat? O com funciona a Camarles i a Lligallos?
3: Pues quan vam entrar nosaltres vam trobar un petit problema, no? Que al final hi havia anys que la quinta pot ser molta gent o pot ser poca gent. Entitats sempre són les mateixes i llavors pues, l'any que són molta gent ens trobàvem que hi havia associacions o entitats que havien de doblar i l'any que la quinta era menys gent ens trobàvem associacions que es quedaven sense poder apadrinar. I llavors vam fer una reunió amb totes les entitats i associacions i vam fer votacions a veure si volien que les pubilles restants i les reines i hereus i ho féssim des de l'Ajuntament. Ens van dir que sí i des de llavors que ho fem així. Les pubilles i hereus són de l'Ajuntament i les presentem totes des de la Corporació Municipal.
2: Molt bé. I clar, com dies abans, entenc que és un moment bueno, d'emoció, de nervis, i a part de, bueno, pues estan allí tant los infantils com los que tenen 18 anys o faran 18 anys, en les famílies allí suposo que és un goig, aniran tots de gala mudats, no?
3: Clar, al final és això, no? És un temps, tres actes diferents, que és la càtedra de vins, és l'elecció, i després està també la gala de Quintos i Quintes, al final, per suposo que és un orgull, no?, per als pares, mares, iaios, iaies, padrins, veure els seus fills, no?, que arriben a la majoria d'edat, si els fa un reconeixement davant del poble, si els fa una festa per a ells, però això al final és el futur nostre, és el futur que ens puja, i és el que hem de fer ser importants perquè realment dins de la societat pues, són una peça fonamental i ho hem de fer sentir així.
2: Correcte. I després estos xics i xiques que surten escollits tindran un paper fonamental a les festes majors, seran los representants.
3: Sí, això és una tradició que a poc pues, se va com a perdre una mica, però no l'hem de deixar de banda i no l'hem d'oblidar, que és això, no? Al final són les persones que protocolàriament representen a les festes majors, que ara, pues, bueno, degut a la societat, pues, les festes ja no, la gent ja pot fer festes més dies, però abans eren unes dates superesperades i superespecials, i hem d'intentar inculcar i involucrar això, no? Que al final són representants de les festes majors del poble, que n'hi ha unes a l'any, i això, doncs, clar, això és especial, al final no és una diada, no? Són unes festes majors que són representants d'això i de diferents actes que fem al municipi durant l'any.
2: Uh-huh. I en acabar tota esta gala i ja tancada l'elecció, després també la festa continua i hi haurà música amb DJ?
3: Sí, després de la gala tindrem un DJ i fem una miqueta de festa, perquè al final, com diem, no? Gent jove, gent que vol festa, consensuat en ells i una mica, i pues, el que fem és això, no? Donar-los una mica de festa, que tinguin un dia complet per a ells, que el disfruten, que al final els 18 anys se fan una vegada i quan te'n vas fent gran, pues, penses o penses a agrair, no?, el que van fer per tu quan eres més jove. I al final la idea nostra és generar bons records i que tinguin el millor dia possible.
2: Mm-hmm. Sergi, l'entrada és lliure i oberta per a tothom?
3: Sí, l'entrada és lliure, hi haurà cadires per al públic assistent. A la casa de dins no, però el que és la gala, sí. La gala és lliure per a tothom.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs crec que ja tenim més que repassat aquesta jornada, que serà intensa, no?, este dissabte, en aquests dos actes que heu ajuntat molt bé, no?, que quadraran un després de l'altre, i crec que igual només queda, bueno, convidar a la gent a que vinguin, sobretot a l'acte de després, que és l'obert, la gala, per a fer poble i fer unió i comunitat.
3: Sí, al final el que es busca és això, no? Fem un puesto cèntric, un puesto bonic, un puesto atractiu. Esperem que el temps ens acompanya, que de moment fa bona previsió, perquè és a l'exterior. I res, esperem per això, no? Que al final les persones que surtin escollides representin el poble de la millor manera possible, que la gent que vingui pugui estar orgullosa del que veurà, pugui fer-se fotos per a guardar bons moments, i esperem, pues, que els tres eventos siguin un èxit total.
2: Uh-huh. Perfectíssim, Sergi, moltíssimes gràcies i que vaigo molt, molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, Marina, sembla que jo ja tinc plans per este dissabte.
1: Doncs estarem pendents d'aquests plans. Moltes gràcies, Cel. I ara sí, recta final del programa d'avui. Anem fins l'Espai Far perquè celebrarà una nova edició de la Nit dels Museus, Carla.
4: Doncs sí, Marina, i per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Blanca Giribet, coordinadora d'aquí de l'Espai Far. Blanca, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Mira, com dèiem, aquest dissabte arriba una nova edició de la Nit dels Museus, que és una de les cites culturals més especials de l'any a tot Catalunya. Aquí, a Vilanova en concret, vosaltres a l'Espai Far torneu a obrir portes, no?, com feu cada any, amb unes activitats especials i gratuïtes, que això també és important de remarcar. No sé si ens pots explicar una miqueta què teniu preparat.
5: Uh-huh. Sí, doncs, a veure, el que tenim preparat és una jornada d'entrada, una jornada de portes obertes al llarg de tot el cap de setmana, com la resta de museus municipals i com la resta de museus que també s'assumen, la resta de museus de Vilanova que també s'assumen a aquesta Nit dels Museus, el Museu del Ferrocarril i la Masia en Cabanyes, no? Però el que nosaltres, el que es farà és una jornada de portes obertes, tant dissabte com diumenge, dissabte de 10 a 2 i de 5 a 7, i a partir de les 7 fins a les 12 de la nit ja comença, donem el tret de sortir d'aquesta Nit dels Museus, que és quan comencen les activitats, i també el diumenge tenim jornada de portes obertes de 10 a 2. Les activitats que tenim programades, doncs, és un any més gràcies a la col·laboració de l'Escola Conservatori de Música Mestre Montserrat, doncs tindrem l'actuació de la formació musical La Latin entre les 7 i quarts de 9 del vespre, però després es complementarà amb una altra activitat musical que en aquest cas ve de la mà de Temps de Vi, que fem, ens organitza l'Enjoy, aquesta activitat que ja fem des de fa uns anys als diferents museus de Vilanova.

0: estan fent precisament un esdeveniment i gaudint d'aquest espai.
1: Sí, sí, un espai que és meravellós i que, bueno, sempre que podem i sempre que està dins de les nostres possibilitats, doncs, organitzem coses o el deixem per tal de que s'organitzin coses des de l'Ajuntament, no? Aleshores, la idea és això, que la gent pugui gaudir d'aquest jardí, pugui visitar els museus. També hi ha una activitat familiar perquè els nens i les nenes també puguin gaudir de la nit dels museus i no sigui una nit avorrida en la que han de visitar el museu d'una manera com els adults. I aleshores hi ha un joc, que és un joc que ja venim fent des de fa temps. Relleu als museus de Vilanova. És un dia en què tothom vol aprofitar per visitar els museus. És cert que és gratuït i és cert que aquell dia hi ha més gent que mai als museus, però és increïble com pots veure la quantitat de gent que visita el museu i que, per tant, té un interès per la cultura de Vilanova. Que, a més, és que tenim museus de totes les tipologies. Tenim l'Espai Far, que és un museu dedicat a la vida marinera, però hi ha el Museu del Ferrocarril, un dels museus més importants de Catalunya, no? en relació al tren. Tenim el Museu Romàntic Can Papiol, tenim, en aquest cas, el Museu Balaguer també fa portes obertes, però tindrà una activitat menys important perquè estan obres la Casa Santa Teresa, hi ha la sala, hi ha a la Masia d'en Cabanyes i també hi ha el jaciment arqueològic de Darró, que també s'assuma amb una recreació històrica sobre un mite romà. Per tant, moltes activitats que es poden consultar a la web de museusdevilanova.cat.
0: Sí, d'aquesta recreació, justament, l'altre dia vam estar aquí al programa parlant amb en Joan García, que ens va il·lustrar molt bé tot el que és aquest jaciment i que, si algú vol recuperar-ho, pot buscar-ho al podcast del programa. Escolta'm, ara parlaves de la gent que s'apropa als museus mitjançant aquest dia tan especial. Vosaltres noteu que hi ha gent que potser s'apropa per primera vegada aquí a l'Espai Far, aprofitant que és una ocasió especial?
1: Sí, sempre hi ha gent que és la primera vegada que el visita. I bé, és una ocasió important, és el seu punt d'entrada, no?, aquest dia gratuït, però això serveix perquè després descobreixin l'espai i un altre dia amb calma doncs ja vinguin a veure les sales, doncs això, amb més tranquil·litat.
0: I el fet de veure aquest museu de nit, que és una cosa poc habitual, què creus que aporta a l'hora de viure aquest espai mariner que teniu aquí dins tan important, des d'una altra perspectiva i un altre moment del dia?
1: Bé, en aquest cas tenim el far encès. Aquesta és una de les coses que podem trobar a la nit dels museus, no? El far, clar, sí que està funcionant. La gent pot veure que el far funciona al llarg del dia, és a dir, va girant, però clar, la llum la podem veure doncs a la nit, no? I per tant, doncs, és molt més especial veure-ho encès que no pas veure'l sense llum.
0: Sí, sí, està clar.
1: Haig de dir una cosa, Carla, perdona, que he oblidat que hi ha una activitat nova també d'aquest any que es repeteix a tots els altres museus municipals, que és una exposició que, en aquest cas, el col·lectiu d'art Aiguacuit ha preparat expressament per aquesta nit dels museus. I a cadascun dels museus doncs, hi haurà una intervenció artística feta per ells.
0: Conjunt entre tots els museus.
1: Sí.
0: Una raó més encara per fer la ruta, no, sí, dels museus durant la nit. I escolta'm, una cosa que em sembla molt interessant, com ho viviu vosaltres des del museu, el fet d'alterar el vostre dia a dia, no, treballant de nit, preparant aquestes jornades, aquesta jornada nocturna en què vindrà molta gent i serà molt diferent del vostre dia a dia.
1: Bé, la organitzem amb il·lusió, és molta feina. La veritat és que sí, perquè a nivell d'organitzar les activitats, de tot el tema, aquest tema no el porto directament jo, però vull dir el tema de premsa, el tema de les gràfiques, no, de tot el material de difusió, tot això és feina que porta temps fent-se, però després el resultat és estar aquí, no? Estar aquí, en aquest cas doncs, jo estic a l'Espai Far, i amb molta il·lusió perquè el temps passa volant, perquè passa tanta gent i la gent pregunta tantes coses que no te n'adones, és un moment. Entre les 6, 7 de la tarda i a les 12 de la nit dius, bueno, ja està això, no? I bueno, és molt bonic, la veritat és que és molt bonic. Sí.
0: I si hi ha algú que encara no ha decidit què farà dissabte, què li diries perquè val la pena reservar un moment per venir aquí a l'Espai Far?
1: Bé, val la pena perquè, primer, veure els equipaments, però veure els equipaments plens, realment, és molt espectacular i, a més, de gent molt jove, que això és el que últimament estem veient en els últims anys, no? Que ve molta gent adolescent

0: a visitar el museu, perquè, clar, és diferent, és nit, no? És després de sopar, és com més festiu. I aquest pot ser l'element que fa que els adolescents, que sempre volem, no?, que s'apropin al museu, doncs ho facin. I bueno, doncs aleshores això, trobaran música, trobaran exposicions, trobaran doncs, que poden prendre alguna cosa, trobaran en algun museu, doncs, com dèiem, el Jaciment Arqueològic de Garro, alguna recreació, al Museu de Ferrocarril la gent també anirà vestida d'època, a la Masia d'en Cabanyes hi haurà titelles, hi haurà gastronomia a tots els llocs, vull dir que, bueno, penso que és, trobaran moltes coses, segur que els hi agradarà.
1: I en aquest sentit que parles dels adolescents, i això és una pregunta que et volia fer, vosaltres noteu que hi està venint potser un ressorgiment de l'interès en tota aquesta cultura marinera i tota aquesta cultura de proximitat, no? Uh-huh. de la tradició potser més local. Creus que això s'està notant? Perquè jo tinc una mica aquesta sensació.
0: Jo crec que sí. A veure, sempre és difícil apropar els joves als museus perquè històricament, no, la paraula museus i fa com una mica d'impressió. Però jo crec que com que els museus, en aquest cas els museus de Vilanova, cada vegada s'estan reinventant una mica més i s'estan fent coses més diferents, jo crec que sí, que està cridant l'atenció i perquè, a més, a veure, també es fa una feina molt important de difondre els museus als instituts, a les escoles, no? I, per tant, aquest servei educatiu que tenim des dels museus fa feina i jo crec que arriba als professors, professores, arriba a les escoles, als instituts i les famílies també fan la seva feina, no?, de portar els seus fills. Sí, jo crec que s'està notant. Costa, però es nota.
1: Mica en mica.
0: Mica en mica.
1: I, escolta, crec que l'anàlit dels museus no ens hem deixat res per explicar, jo diria no, que no.
0: Jo diria que no. Tenim el concurs infantil, com deia, tenim l'exposició de l'Associació Aigua Cuit Col·lectiu d'Art, tenim les recreacions, animacions teatrals en aquests espais que comentava, portes obertes dissabtes i diumenges, tenim la Torre Blava, que no ho hem comentat, també espai municipal, que el diumenge també obrirà les seves portes, amb jornada de portes obertes. Bé, en tot cas, si em deixo alguna cosa, si alguna cosa no està clara, consultant la web dels museus, allà està tota la programació, amb horaris, amb els grups musicals que tocaran a cada museu, amb tot el que hi haurà a cada museu, així que es pot consultar tranquil·lament.
1: Perfecte. Llavors, si et sembla, tanquem aquest capítol de la nit dels museus, perquè m'agradaria parlar una miqueta també de les cosetes que teniu preparades de cara als proper mes, proper dos mesos, aproximadament, perquè esteu on fire, que dirien alguns, no?
0: Sí. Sí.
1: Perquè aquesta última setmana vau fer una activitat molt xula, que és el Puja a la Barca,
0: sí,
1: no?, de visitar in situ a una barca d'encerclament, si no m'equivoco.
0: Sí, exactament.
1: Amb posterior tastet de peix fresc, que això, ojo,
0: sí, sí,
1: amb
0: sí.
1: Això, jo no hi era, però hagués vingut amb aquesta oferta. No sé si ens pots explicar, no?, en aquest sentit, què teniu preparat pels dies que venen.
0: Molt bé. A veure, encara no ho tenim publicat al web, en breu ho publicarem perquè la gent ho pugui consultar amb calma, però el primer que tenim de cara al mes de juny serà, que això és molt important, és la cerimònia d'entrega dels Premis Roig Toqués. Això ho organitzem des de l'Espai Far, però se celebrarà el dijous 4 de juny al Teatre Principal a les 7 del vespre. D'acord? I es farà entrega dels premis d'enguany, que bé, crec que ja són públics, perquè per una banda pensàvem que no, però crec que es va publicar a xarxes socials al ple de l'Ajuntament i ja es va dir quins eren els guanyadors, per tant crec que no desvetllo res i dic que en aquest cas el premi a categoria local serà otorgat a la família Verdí per la seva tradició de pescadors d'encerclament i per mantenir viva aquesta tradició pesquera i aquesta història marinera de Vilanova. I per part de la categoria nacional se li otorgarà a l'ecòleg Enric Sala i Gamito, que doncs, és un resident del National Geographic i una de les seves de les treballs més importants que està portant a terme és la recuperació dels oceans. L'any 2030 ha d'haver recuperat 30 espais del fons marí, no? Té aquest
1: perquè,
0: objectiu.
1: Per qui no conegui els Premis Roig Toqués, si li pots fer un resum?
0: Sí. Bueno, el Premi Roig Toqués és un premi anual, honorífic, que s'organitza des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i des de l'any 2010, que l'any 2015 va incloure una categoria local i bé, que és un premi que el que vol és, per una banda, la categoria local, doncs, reconèixer la feina de gent de Vilanova que vetlla per aquesta vida marinera, no? per la tradició marinera de Vilanova i la Geltrú, i per altra banda la categoria nacional, doncs, a institucions o persones que porten a terme una recuperació important o temes vinculats al món marítim i mariner, no? I aleshores és una cerimònia que es fa, doncs, això, al mes de juny, que consisteix en otorgar un trofeu, no és un premi econòmic, no? Però que es dona aquest reconeixement i que es fa al Teatre Principal, i que a més també dins d'aquest Premi Roig Truqués s'inclou un concurs escolar que es diu El Món del Mar, i que el que vol és que les escoles, instituts de Vilanova i de la comarca, doncs, presentin treballs que facin a classe, no?, vinculats a coses marineres, a qualsevol temàtica i des de qualsevol àmbit, des de ciències naturals, des de literatura, des d'on sigui, i que presentin aquests treballs. Aleshores poden guanyar un premi que és una sortida al Museu Marítim de Barcelona, una activitat de les que ofereix el Museu Marítim, que és gratuïta, i des de l'Institut de Patrimoni Cultural el que oferim és aquest trasllat fins allà. Aquesta és la primera activitat que tenim al mes de juny.
1: La primera.
0: La primera.
1: I llavors, si ja mirem les activitats, a quin situ el museu, què ens portes?
0: A quin situ tenim la jornada de portes obertes, el primer diumenge de mes, com sempre, que inclou la visita a les 11 del matí, visita gratuïta, però que cal que la gent s'inscrigui a la nostra web, perquè sempre és més fàcil, per després també tenir un control sobre les persones que tindrem. Després, durant les festes de Sant Pere, d'acord, que tenen un programa molt ampli, que nosaltres també entrem dins d'aquest programa de les festes de Sant Pere, fem l'activitat infantil que es diu Anem per feina, que és una activitat autoguiada en la que se'ls entrega als nens i les nenes un llibre, una petita llibreta, on han de descobrir a través de desxifrar codis els oficis del barri de mar. D'acord? Per tant, és una manera molt diferent de visitar el museu, divertida, en la que han d'anar descobrint i han d'anar fent reptes, no? I després obrir una petita caixa amb un cadenat, d'acord? És una activitat que es farà durant les festes de Sant Pere. Després també, bé, en aquest cas, nosaltres com a Espai Far també som un espai que l'Ajuntament utilitza per organitzar altres activitats, no? Com poden ser la que estem celebrant avui, el Far Gastronòmic, o com pot ser el Temps de Vi, o com pot ser un futur projecte que no puc parlar-ne gaire ara, però que es diu Llum de Mar i que celebrarem també, començarem a celebrar a finals de juny.
1: Sona molt bé aquest nom.
0: Sona molt bé. Sí, però no puc desvetllar encara moltes
1: coses. Ho mantenim en secret, llavors.
0: D'acord. I després també el que farem és el 26 de juny, dins de les festes de Sant Pere, farem una visita a la subhasta a les 3 de la tarda, a la subhasta de les 3 de la tarda, però, a més, si no m'equivoco, i si no que consultin bé el programa de les festes de Sant Pere, després, a les 7 de la tarda, se celebrarà la subhasta cantada a l'antiga. O sigui que estem celebrant una subhasta automatitzada, és a dir, la subhasta actual, no?, s'està visitant, i després la gent podrà veure aquesta subhasta tal com es feia abans.
1: Tota una experiència, eh? Perquè jo l'he vist un parell d'anys, això, sí. I és molt xulo de veure.
0: Realment és molt bonic perquè a més, no sé, vull dir, la gent pot comprar, la gent ha de saber que pot comprar, i a més se n'adonarà de lo difícil que és poder comprar sense que abans se t'avanci algú altre, no? Sí, sí. Així que és una experiència molt, molt xula i molt recomanable. I per últim, també, el diumenge 28 de juny, doncs fem jornades de portes obertes també a l'Espai Far, en homenatge, doncs, a Sant Pere.
1: Perfecte, okay. Doncs ja hem repassat tot fins a finals de juny, tenim un bon tou d'activitats. El que no tenim ara és gaire més temps per seguir, però em sembla que hem pogut tancar-ho tot. Recordar simplement, no?, que es pot consultar tota aquesta programació que parlàvem de la nit dels museus, que se celebra aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit. Tota la dels Museus de Vilanova es pot consultar a la web dels museus, i particularment la de l'Espai Far també es pot trobar a la web de l'Espai Far, juntament amb totes aquestes activitats de les que ens parlava la Blanca. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui, i fins la propera, i que tingueu molta sort i vagi molt bé tot el que us ve ara.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. I ja saps, quan vulguis estàs convidada al Puja a la Barca i a totes les activitats que vulguis.
1: Això sí que m'ho apunto.
0: Molt bé.
2: I així arribem al final d'Arran de Mar d'aquest dilluns 11 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
3: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
10: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració. I això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
9: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentim, anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
11: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
9: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant per la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Radio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Aranyencs.
12: English Center patrocina aquest programa.

0: amb el tercer xiste.
1: Papà, para de ponerme guacamole en la cabeza. Cállate, Nacho.

0: que parlarà d'algú de geometries.
1: Hola a tothom i benvinguts a una nova edició de Martín al País dels Videojocs. Avui anem a veure totes les coses que han recentment passat a Geometry Dash. Perquè sí, han passat moltes coses avui. Bé, per començar anem a veure el que s'ha conegut com la verificació que té més diners en joc. I és que segur que la gent que no juga molt Geometry Dash està en comú amb el nivell Heliopolis, un nivell ambientat en una ciutat abandonada. I és que Minecap, el creador de Heliopolis, va pujar un vídeo titulat Heliopolis, The Last Straw, o sigui, Heliopolis, la gota que va colmar el vas. En el vídeo, Minecap deia que qui es passés Heliopolis primer guanyaria $10,000. Així és, $10,000. Brutal. I per ara, 6 persones estan verificant el nivell. Pablo, Thundercat, Draft, Garbag, manté el rècord mundial per ara, i Afdiel Devil. Jo poso els meus diners en Garbag, però no sé, bueno. I ara passem a Wondercraft. I és que molts demons, tant mítics com desconeguts, s'han verificat. El primer amb el que començarem és Ashley Wave Trials, verificat per Soink. I el següent és Based After Based, verificat per Diamond Splash. El següent és Sorin, per Snow Fox. I el següent és Voltage, verificat per Phantom 7KS. I el següent és Through the Gates, verificat per Septagon 7. El següent és Nomad, verificat per Aliakea. I el següent és el mític Stellar Knight, verificat per Tugi. Un altre és The Catacombs, verificat per Cosmo. I el següent és Chroma Cave, verificat per Geodome 85. El següent és Track Ains, verificat per Mariner. El següent és Diabolic Cluster, verificat per Savant. I aquests serien tots. I ara parlarem de la controvèrsia de la versió extendida d'Esquelet als Shenanigans. I és que aquest nivell es va tornar popular perquè aquest nivell va costar $100,000 per crear. Uau! Però el que passa és que el que va crear crec que té una miqueta de gana, perquè en una part va posar un codi QR per promocionar els seus peluixos. I a més diuen que el nivell no és tan bo com s'esperava, però no sé. I ara posem a una nova secció, que són youtubers creixents, o sigui, youtubers que estan subint de popularitat i també memes creixents, que són també memes que estan subint de popularitat. I el primer youtuber que veurem és GeoYD, que s'ha fet tornar bastant popular per al seu meme, Accurate Hitboxes, en el que provava diferents nivells de Geometry Dash amb les hitboxes de les, dels nivells precisos. I el següent és Larius Darius, un youtuber que s'ha fet famós per als seus shorts de GeoYD. I un nou mem és Impossible Timing, un meme que ve d'un vídeo de Doggy on jugava a Cycles, un nivell de Geometry Dash, i es moria per la primera moneda, i deia aquesta mateixa paraula. I això seria tot. Adéu.

0: ara amb el Simone, que parlarà de One Piece, una de les millors sèries del món.
1: Hola, sóc en Simone i avui us parlaré del top 10 per a frutes de paramècies a One Piece. Les paramècies et donen poders sobrehumans. El top 10, la Kira Kira no Mi. Aquesta fruita et permet convertir-te en diamant. I la té en Josu. El top 9, la Hori Hori no Mi. La Hori Hori no Mi et dona el poder de transformar tot el que toques en joguina. La té la Sugar. Top 8, la Baru Baru no Mi. Et permet crear barreres només creuant els dits, però quan descreues els dits es desfan les barreres. Les barreres són indestructibles. La té en Bartolomeo. El top 7, la Noro Noro no Mi, que et permet tirar uns rajos que ralentissen les coses i les persones. La té en Foxy. El top 6, la Mochi Mochi no Mi. Et permet produir i transformar-te en Mochi. La té en Katakuri. Top 5, Fua Fua no Mi. La té en Shiki. Aquesta et permet fer levitar els objectes i que toquis. Per molt pesants que siguin, i els pots fer levitar. La té en Shiki. Top 4, Sushi Sushi no Mi. Aquesta et permet, és una mica semblant a l'altra, però et permet controlar la gravetat i produir forces gravitacionals. I pots fins fer caure un meteorit del cel. I de tot. I la té en Fugitora. Top 3, Doku Doku no Mi. Et permet controlar i generar qualsevol verí i qualsevol tipus de verí i et fa immune al verí. La té en Megagen. Top 2, Ope Ope no Mi. Aquest et permet crear una cúpula on pots fer tot el que vulguis, però tot. La té en Traflagar Lau. I el top 1, la més forta de totes les paramècies, la Gura Gura no Mi. Aquesta et dona el poder de generar vibracions superfortes i pots crear i amb això pots fer tsunamis i terratrèmols. La té en Marshall D. Teach, però abans Barba Negra, però abans la tenia en Barba Blanca, en Shirohige. I fins aquí la meva secció. Adeu i viva los otakus! Hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I'm proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever...

0: i us explicarà coses de Minecraft.
1: Hola a tothom, sóc l'Eric i ara explicaré què és Minecraft. Minecraft és un videojoc de tipus món obert, sandbox, on els jugadors exploren un món infinit generat procedimentalment, compost per blocs. El nom prové de la combinació o de les paraules angleses mine, que és excavar, i craft, fabricar. Fins aquí la meva secció.

0: Ara ve el Max, que parlarà de les, dels menjars preferits de cada de nosaltres.
1: Hola, sóc el Max i avui parlarem del millor menjar. Li preguntarem a tots a Casa Digital a veure què diuen. I abans de tot, el meu menjar preferit és el sushi.

0: Benito, quin és el teu menjar preferit?
1: El meu menjar preferit és el sushi.
0: Ah, molt bé. Hola, Laia, quin és el teu menjar preferit?
2: A mi m'encanta la pasta, la pizza, les croquetes, però si et quedo munt, segurament la pasta.
0: Vale, molt bé. Hola, Enzo, quin és el teu menjar preferit?
3: Doncs el meu menjar preferit és la pizza o la pasta, però no em puc decidir, si és possible.
0: Hola, Simone, quin és el teu menjar preferit?
4: El meu menjar preferit és el menjar japonès en general.
0: Ah. Hola, doctor Gebatrides, quin és el teu menjar preferit?
5: El meu menjar preferit és l'hamburguesa.
0: Bona tarda, Lloren. Quin és el teu menjar preferit?
6: El meu menjar preferit és la pizza.
0: Bona tarda, Sol. Quin és el teu menjar preferit?
7: L'enciam.
0: Que raro. Hola, noi, Flani. Quin és el vostre menjar preferit?
8: El sushi. I el meu menjar preferit és la milanesa con puré.
0: Hola, Víctor Brolestars. Quin és el teu menjar preferit?
9: És el meu menjar preferit. Són les croquetes o la pasta, però me quedaria amb les croquetes.
0: Hola, Pitufin, quin és el teu menjar preferit?
10: Els nachos amb formatge i carn picada.
0: Doritos.

Compartint la música de Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: Hola, som la Franny i la Inoa.
1: I avui farem un test de què faries si...
0: Ok. Què faries si et roben el mòbil?
1: Jo.
0: Sí, tu.
1: Primer de tot, cauria en depressió i segon, em compraria un altre per intel·ligència.
0: Però no intentaries tipus buscar-lo, trobar-lo o
1: sí,
0: algo?
1: Sí, segurament ho tindré metido en la lavadora. Vale, a tocar.
0: Vale.
1: Què faries si de sobte el teu cantant preferit està a la teva casa?
0: Sincerament, em posaria a plorar perquè és una sorpresa així de boom i pues, em ficaria a plorar, parlaria amb ell i pues, això. I faríem TikToks i totes aquestes coses.
1: Ai, que satisfactorio.
0: Vale. Què faries si et perds en una ciutat molt gran?
1: Primer de tot...
0: Però imagina que no parles aquell idioma i que aquell idioma tipus, no l'entens i... No sé, saps?
1: Foter-me? No sé. Tipo, intentaria primer agafar un transport?
0: A veure, però... Tipo, imagina, tens el teu bolso, les teves coses, el mòbil...
1: Sí.
0: Però els que paguen són els teus pares i no estàs amb ells. Com pujaries el transport si no parles ni aquell idioma ni això?
1: No sé. Primer intentaria comunicar-me amb els meus pares. I si els meus pares no estan en aquella ciutat... 4. Si se't declara el noi que et cau malament.
0: Si se't declara el noi que em cau malament... la veritat, pues, si estic rodejada de nens... Pues,
1: sí.
0: Me'n vaig directament perquè em va passar una vegada.
1: A mi també.
0: Que li agradava un nen i es va declarar.
1: A
0: llavors
1: mi també.
0: Estava, tipo, totes les nenes al rada de... Com es diu?
1: Al
0: voltant meu. eren, tipo, 7 nenes i llavors li vaig dir que no i em vaig anar i pues, faria el mateix.
1: Em va passar el mateix, però era només un noi. Havia anat a preguntar-me a mi perquè aquell noi li dava vergonya i li vaig dir que no. Vale.
0: Vale. Què passaria si et hackegen a l'ordinador?
1: Anar a la tenda de l'ordinador com ho té d'anar a clar. I si no, tiro l'ordinador i em compro un altre. Vale. I què faries... Vale. I, bueno, sé que està. Què faries si anessis al jutjat perquè sí?
0: La veritat, estaria molt espantada perquè no sabria ni què fer ni què dir.
1: Però.
0: Perquè imagina que entres així i per la cara et diuen tu no sé què, i llavors et quedes molt així, no?
1: Tipo, what the fuck? Què coño hago aquí? Tipo.
0: Sí, sí. Tipo. Llavors, pues, diria tot en veritat.
1: Sí.
0: I, pues, eso. Diria que no he sigut jo i pues, que tinc les proves i això. O sigui, imagina que... Pues això...
1: Ja, ho entenc molt bé. Doncs, bueno, això ha sigut la nostra mega secció superxuli.
0: La millor.
1: Exactament.
0: I ens veiem en una altra.
1: Exactament.
0: Adéu.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a pels Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament esperem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè hem guanyat la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
1: L'Ondius ha d'amarrar el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
1: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar positiu molt confús.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible el desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
1: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
1: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
1: I en esports, al marge del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment, tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. No és una tarda, afortunadament, excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Repassem àrea metropolitana de Barcelona, extrem sud, l'autovia A2, sí que presenta uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan Despí, en sentit Martorell, això l'autovia A2 sortint de Barcelona. I l'autopista B23, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres també de lentitud i retencions entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Extrem nord, les dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, carregades, com és habitual a aquesta hora, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I l'AP7, com us dèiem, en principi tira prou bé. Si hi ha retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Seguirem la rua amb la meva filla, que està...
3: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla.
3: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara, a aquesta hora, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua, tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda, doncs com dèieu, ha començat un pèl tard aquesta rua, estava previst que comencés a les 5 de la tarda, finalment s'han endarrerit uns 20 minuts, però avança força ara mateix. De fet, aquesta rua que ha passat primer per Travessera de les Corts ha baixat per Numància cap al carrer Berlín, doncs en aquest moment ja ha girat doncs al carrer Balmes avall. Recordem que hi ha alguns punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. El primer a l'avinguda Josep Tarradellas en Berlín, el segon és precisament aquí al carrer Balmes, a baix de tot, amb Gran Via. Escoltem què dèiem als aficionats que han vingut a celebrar aquests títols amb el Barça. Escoltem què dèiem.
2: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins a que ens cansem i tornem a casa.
7: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
8: Visca el Barça i visca Catalunya.
9: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè hi ha la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
10: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquestes són algunes de les persones que s'han apropat avui a Barcelona a celebrar aquests dos títols del Barça, la Lliga aconseguida ahir davant del Real Madrid i també la Supercopa fa uns dies precisament també davant el Real Madrid.
3: Gràcies, Anna, i gràcies, Jordi, també. De seguida tornarem amb tu amb la resta de l'actualitat esportiva.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: L'altre titular de la tarda, l'Ondius amarra finalment al port de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al Port Canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
3: I paral·lelament, l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
3: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i a la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no com contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
1: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
4: Tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
3: I pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
4: Ho ha confirmat el cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
3: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
13: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
4: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que fan Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
3: Encara en plan educativa, la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell.
15: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera, un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
15: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
17: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
18: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
15: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: I encara un darrer apunt. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. Carina Bellbé.
19: La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
20: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
21: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
19: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: El PSC i Esquerra asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aconseguir-ho abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament de Trapero a la negociació pressupostària. Mont Carvajal.
22: Per als republicans, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir o ser cessat per les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents, però això no condicionarà la negociació per als pressupostos. El portaveu Isaac Albert situa el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès com a clau per l'èxit dels comptes.
23: Que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
22: Aquesta línia de tren s'afegeix a la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures. I tot plegat podria segellar-se en una reunió bilateral a Estat Generalitat, segons el portaveu del PSC, Lluís Amoret.
24: Que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
22: Moret ha dit que el PSC no té opinió sobre la infiltració de Mossos i ha evitat defensar explícitament Trapero, com sí que ha fet amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: I en clau judicial, Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes pels acusats del cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració a l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la fiscalia reclamava 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
3: I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcals i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos a presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies a presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'educació, Montserrat Capdevila.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Nissan planteja 211 acomiadaments als tres centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
4: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis al Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i en l'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors.
3: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Terradellas.
4: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
3: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals...
2: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
5: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per algú. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? I per què fem un festival?
2: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els espera un únic, els separa un únic punt de la zona d'ascens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la permanència. Mitchell és el tècnic gironí.
3: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
2: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanc i blau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
4: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: A Monchi l'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. El cap de setmana ens deixa la disputa de la Lliga de Campions, tant masculina com femenina, a Coimbra, a Portugal, però sense cap títol català. A la masculina, feia 8 anys que el Barça no disputava una final d'aquesta Champions i ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
2: En aquesta final a 8, el Reus havia caigut als quarts de final. I en la final a 4 femenina, el Vila-sana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, parla d'aquesta final a 4.
6: Ha tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
2: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit en l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. I un últim apunt també de bàsquet, el Lima Horta, que està disputant el playoff d'ascens de Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de...
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Nou Confort, lampisteria general.
3: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
4: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
3: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
4: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
3: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició, amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
8: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols al 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
9: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
10: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
11: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
12: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: L'Ondius amarra el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
8: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
6: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França.
8: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
13: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
6: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
6: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Vival.
8: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
6: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
15: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa com és per què el festival? I per què fem el festival?
6: I en esports, més enllà del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
16: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem gairebé d'absoluta calma ja en aquesta xarxa viària, en una tarda força tranquil·la, la veritat. Quedarien aturades puntuals, bàsicament zona carregada, aquesta de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, o la B30, també amb una mica més de volum de trànsit, res de l'altre món, tram de Barberà en direcció nord. Les rondes de Barcelona també estan millorant molt ràpidament, queden alguns punts de lentitud, però vaja, aquesta hora, com et deia, en general, parlem ja de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Futbol Club Barcelona celebra aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha de sortir de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya per les obres a la Rambla.
0: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats. Però ara, a aquestes hores, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda. Doncs ja ha fet part del recorregut, podríem dir que aproximadament ja està cap a la meitat d'aquest recorregut. Recordem, ha sortit del Camp Nou, ha passat per Travessera dels Corts, Numància. El primer punt d'animació de tres que n'hi ha al llarg d'aquest recorregut era Avinguda de Tarradellas, en Berlín, i aquí, en aquest punt d'animació, com en la resta, en els altres dos que hi ha, doncs es repartien tot de banderetes perquè els aficionats doncs poguessin rebre els jugadors quan arribessin amb l'autobús de la millor manera i de la millor manera era més colorida, podríem dir, perquè moltíssimes banderes rebien els jugadors en la seva arribada amb l'autobús. Hi ha moltíssima gent arribada d'arreu de Catalunya que està acompanyant aquest autobús del Barça amb els jugadors, amb les dues copes, i ara l'autobús ja està arribant al tram final del carrer Balmes, on hi haurà el segon punt d'animació. Després pujarà per Passeig de Gràcia on a la Pedrera s'espera que sigui un dels punts importants d'aquest recorregut. Això deia la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquest recorregut.
7: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquesta rua, com dèiem, està aproximadament a la meitat. S'espera que aproximadament duri unes 5 hores i arribi finalment al Camp Nou per allà a les 10 de la nit.
5: Gràcies, Anna. També hem vist en aquest autocar dels jugadors com, per exemple, Robert Lewandowski o Chesney es menjaven un gelat, però gairebé tota la comitiva estava agafant forces perquè resta de rua, l'Ali, gairebé 2 hores i mitja per endavant fins a les 10, on l'equip espera tornar al Camp Nou pels vols de les 10 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. Deu fer calor, que amb el gelat està bé que se'l mengin. De seguida tornem amb tu, però amb la resta de l'actualitat esportiva. Gràcies, Jordi.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, el MV Ondius ha hagut d'amarrar el port finalment de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al Port Canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
0: I l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, 2 casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa, que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
0: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, que en breus moments tornarà a compareixer, ha assegurat abans que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
12: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: Sentíem a la ministra Mònica García. Insistim que estem a l'espera que torni a compareixer d'aquí breus moments per explicar aquesta decisió d'última hora, precisament d'amarrar el vaixell a port, finalment, per les condicions meteorològiques. Pel que fa, mentrestant, a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí 7 dies.
4: Ho ha confirmat José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
13: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
0: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
14: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol

0: puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
2: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
3: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, José Luis Trapero.
2: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
3: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
2: I encara en plan educativa, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català a causa de l'envelliment progressiu de les plantilles i de l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
5: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
6: Davant d'aquesta insuficiència extrema, d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
5: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
7: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
5: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
3: La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i el d'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total dels treballadors.
2: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb, de l'Etxe Pascual, s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas.
3: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
2: El nou FM, Guillem Rico.
8: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de l'Etxe Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de l'Etxe Pascual.
9: Lo importante es manifestarnos lo que estamos pidiendo.

0: Es que nos sentamos en una mesa a negociar. El viernes, jueves, perdón, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está Recursos Humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. Queremos es negociar ya en mesa y ya está.
1: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: En territori, el govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Tronja Noia, Sergi Lladó.
3: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que seria les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals i tenim 5 trams de prioritaris que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal o on hi ha molta població.
3: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
2: I l'aparició de restes arqueològiques del cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa.
5: La Diputació de Barcelona ha confirmat aquest matí la troballa de restes de 14 persones de l'antiga necròpolis. De només dues o tres hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Maica Carmona és arqueòloga i directora tècnica de la intervenció.
6: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
5: Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpolis i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin.
2: I en cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, encetat avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
8: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per algú? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
7: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
2: I l'Auditori acull demà el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat.
9: Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. El concert començarà a les 8 del vespre de demà dimarts i el cost de l'entrada és de 35 euros. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert. El director artístic de la Fundació, Marc Busquets, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor que altres anys.
10: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
12: Bona tarda, Lali. Més enllà de la Rua de Campions del Barça, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Mitchell és el tècnic dels gironins. L'escoltem.
13: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls. I no més, preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
12: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
14: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
12: En bàsquet, l'Espar Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar ahir a 73 amb el València en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho valorava així.
15: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
12: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a la Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I el cap de setmana també ens deixava les finals a 8 i a 4 de les lligues de campions masculina i femenina, respectivament. A la masculina, el Barça disputava la final i la perdia davant el Porto per 3-1, mentre que a la final a 4 femenina, el Vilassana va caure a les semifinals davant un Fraga que es va acabar proclamant campió amb 5 jugadores catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila.
2: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
11: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat. Amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre.
17: Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
16: 93 792 0440.
17: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
16: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
18: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
19: Com pot ser, si sempre feu fotos?
18: Sí, però no són de veritat.
19: I si li regalem un reportatge?
18: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
20: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
21: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
22: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
21: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
23: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat comparegui per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit al vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
2: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
3: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
4: Bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis d'aquesta casa, de Ràdio Arenys. 11 de maig, ja un nou dilluns, passen uns minuts de les 8 del vespre. Aquest programa és l'Arenys en joc. Com cada dilluns, el primer que farem, sempre ho fem, repassar els resultats esportius del cap de setmana. Tenim bons resultats per tots els equips que encara tenen coses en joc. Ha guanyat el bàsquet, tant masculí com femení. I elles, per cert, estan a un pas de guanyar la Lliga i els nois d'acabar segons. Repassarem tots els resultats del bàsquet i dels altres esports. Parlarem també de vela, perquè Lucas Garrido anirà a l'Europeu d'Optimist. Ha aconseguit el bitllet de la Copa d'Espanya. Ens ho explicarà en aquest programa la Mònica Font. I ens quedarem una estona més al mar, perquè hem tingut campionat de Catalunya de rem en llagut mediterrani. Ha estat a Sant Feliu de Guíxols i hi han anat tres tripulacions d'Arenys. Sabrem com els ha anat trucant al Dani Ribó, president del rem. I acabarem avui parlant de bàsquet, però parlant d'un torneig del Costa Daurada Bàsquet Cup, on per primera vegada l'Arenys ja ha participat en una expedició de 43 jugadors, també amb staff i 4 equips, el júnior, el cadet 2010, el cadet verd i el mini verd. El millor resultat, el del mini verd, que ha acabat segon, ens ho explicarà l'entrenador d'aquest equip, l'Oriol Pérez. Doncs vinga, som-hi, aquest és el menú que tenim preparat. Comencem, com cada dilluns a aquesta hora, l'Arenys en joc.

0: Arenys en joc.
1: Doncs som i repassem els resultats d'aquest cap de setmana. Avui començarem amb bàsquet, perquè tenim les noies del sínior femení a punt de ser campiones de Lliga. De moment, l'Arenys Bàsquet femení ha guanyat a casa contra la Garriga 56-44 i això les manté líders de la taula, una victòria per davant de Sant Celoni i de Canet. Per ser campiones, què ha de passar? Doncs les noies han de guanyar la setmana vinent contra Cabrera. Això ho destaca Miquel Mateu, que és l'entrenador.
2: Aquest cap de setmana hem tingut partit a casa, com a local, partit contra el Club Bàsquet La Garriga, amb una victòria per 56-44. Recordem que La Garriga va ser un dels dos equips que la primera volta ens varen guanyar. Aleshores, aquesta victòria encara té molt més valor. El partit va ser molt intens per en dues parts, amb incerteses en el marcador, i ens va costar molt intentar ampliar o tenir un marge que ens donés tranquil·litat, perquè fins als últims minuts de partit que guanyàvem de 7-8 punts no teníem res assegurat. Elles van intercalar diferents tipus de defensa i ens va costar molt. Ens va costar molt. Sabem que elles eren molt intenses i així ho van demostrar, amb encert exterior, i nosaltres, bueno, doncs, mica en mica, vàrem consolidar el resultat positiu que vam assolir a l'últim quart, i això va fer que la victòria es quedés a Arenys de Mar. Ara ens queda un partit de Lliga, anirem a jugar al camp de Cabrera i a veure si aconseguim una bona victòria per acabar la classificació en primer lloc d'aquesta temporada, que és l'objectiu que tots busquem.
1: Doncs a veure què passarà la setmana que ve amb aquest partit contra el Cabrera, a la pista del Cabrera. I, de fet, aquesta pot ser la primera de les dues lligues que expliquem i cantem la setmana vinent aquí a l'Arenys en joc, la que aconsegueixi l'Arenys Bàsquet femení. L'altra és la del masculí d'hoquei, que en aquest cas l'aconseguirà si guanya a casa el proper partit.
0: Arenys en joc, el 91.2 de la FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.
1: I ara parlem del bàsquet masculí, que en aquest cas no poden guanyar la Lliga, perquè és una Lliga que ja té campió, però van segons i molt ajustats amb el tercer. De moment, ells, el seu partit d'aquesta setmana, l'han guanyat. El sènior masculí de l'Arenys Bàsquet ha guanyat per 70-54 contra Santa Perpètua. Això és un bon pas en el camí per ser segons. Ara l'entrenador Xavi Zarn resumeix aquest partit.
3: Últim partit que teníem a casa i que traiem amb un resultat positiu. Una victòria important que ens permet assolir la tercera plaça, o que ens dona la tercera plaça matemàticament, passi el que passi a l'última jornada. I és una de les possibles places que, bueno, el tercer lloc et pot donar l'oportunitat potser de pujar de categoria. Pel que fa al partit, doncs va ser un maig que vam començar molt fluixos, tant en atac com en defensa, i això es reflecteix en el marcador, que acabem perdent el primer quart de 3 punts, 13-16. A partir d'aquí, a partir del segon quart, doncs, ens posem les piles, tornem a desenvolupar el nostre joc, sobretot en defensa i també en atac, i acabem agafant avantatges de 18-20 punts que ens permeten controlar el partit i no patir en cap moment. En resum, molt content per l'equip, ja que tot i els entrebancs de les últimes setmanes, doncs ens hem sabut sobreposar-nos i arribem a l'última jornada, doncs, amb opcions de quedar segons i tenir l'ascens a tocar.
1: Doncs bé, l'Arenys segueix segon, empatat ja només amb els Salesians de Badalona, que són justament el seu proper rival en l'últim partit de Lliga. L'Arenys jugarà en camp contrari i havent de guanyar si vol ser segon en aquesta Lliga i pujar de categoria.
3: Doncs bé, aquesta setmana ens toca visitar la pista dels Salesians de Badalona, que en aquests moments és el tercer classificat perquè quan vam jugar contra ells a la primera volta els vam guanyar de 10. Tots dos equips arribem empatats de punts. Llavors, qui guanyi doncs, quedarà segon i l'altre quedarà tercer classificat. És un partit molt important perquè qui guanyi, el fet de quedar segon, tindrà un 90% de probabilitats de que l'any que ve pugui pujar de categoria. I si no, qui quedi tercer, llavors ja sí que hi ha possibilitats, però ja s'ha d'esperar que hi hagi alguna vacant o així. Tot i així també hi és, l'opció. Doncs dit això, doncs, se'ns presenta un partit molt dur, molt dur, on el caràcter, el gen competitiu i així es farà que sigui un partit molt, molt complicat, molt disputat. Potser ells arriben amb una mica més de frescura. Fa dues jornades van guanyar en el Sant Pol quan encara no havien guanyat la Lliga i se la jugaven. Doncs els van guanyar de 20 i pico. És un equip que apreta molt, juga molt amb moltes combinacions defensives. Tant et poden fer zona com et poden fer individual o pressionar tota pista. Tot depèn de si fan cistella o no fan cistella, o quan se saca de banda o se saca de fondo. Per tant, haurem d'estar molt, molt atents durant els 40 minuts. I, sobretot, doncs pensar que és l'últim partit i donar-ho tot. Ens hem de deixar la pell allà i lluitar cada pilota si volem tirar aquest partit endavant.
1: La setmana vinent, doncs, últim partit i importantíssim per les aspiracions de l'Arenys Bàsquet.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc.
1: I ara parlem de futbol. Comencem per el Cinera United, de quarta catalana, que ha guanyat 0-2 al camp del Juve Sport i s'ha posat cinquè a la classificació. Té 41 punts i amb aquests punts es quedarà, perquè la setmana que ve hi ha jornada, però ells no juguen. Ja han acabat la Lliga i ara esperen la darrera jornada per veure què fan els equips que sí que juguen. Si queden cinquens, podran jugar al play-off d'ascens. Ho destaca Cristian Pajuelo, l'entrenador.
4: Era un partit que per nosaltres era molt important sumar els 3 punts, ja que per poder seguir lluitant en aquestes places de play-off, doncs era de vital importància sumar els 3 punts i esperar què feia la verdiblanca en el seu partit de la jornada i veure si continuàvem tenint aquestes opcions. El partit doncs, no va ser un bon partit de l'equip, ens va costar molt entrar en el partit, estàvem lents en circulació de pilota, molt previsibles en jugades d'atac, ens va faltar intensitat, ens vam contagiar potser una mica de que el rival era un rival de la zona baixa de la classificació i el seu ritme pues, potser era més lent i nosaltres no vam estar fins. Tot i així, doncs bé, a la primera part trobem dos gols, que sí que són dos gols amb bones jugades i després ja coincideix amb un temporal de pluja a Mataró juntament amb les condicions del camp, que són pèssimes, perquè no sé com la federació doncs, permet que es juguin partits federats en aquell camp, doncs va fer que la segona part fos una mica una part de tràmit, sense gaire futbol i poc més. Amb aquests 3 punts, doncs ara estem cinquens, empatats a punts amb la Verdi Blanca, que va sisena, que va perdre el seu partit, per tant, anem empatats a punts, això sí, nosaltres amb un partit més. La setmana que ve nosaltres no disputem partit i la Verdi Blanca rep a casa el líder i campió de la Lliga, el Calella. Si la Verdi Blanca empata o guanya el partit, doncs ells seran el cinquè classificat i l'últim equip que entra en plaça de playoff. Si la Verdi Blanca perd, doncs automàticament, empatats a punts i per gol a veràs amb la Verdi Blanca, doncs Cinera serà equip de playoff.
1: Per tant, doncs, està clar el que s'ha de fer. Tots els aranyencs aficionats al Cinera, la setmana que ve, animar el Calella, el líder i ja campió, per tal que guanyi a la Verdi Blanca i l'Arenys pugui ser equip de playoff d'ascens a tercera.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc, amb tot el que necessites saber sobre els equips i esportistes aranyencs.
1: I també hem de parlar ja de futbol, per un resultat intranscendent, en aquest cas, a tercera catalana. El club de futbol Arenys A, que és on milita aquest equip, ha perdut contra el Tiana l'últim partit que han jugat a casa. Han caigut per 1-2, són cinquens i així quedaran, ja que tenen el quart a 7 punts per davant i el sisè 9 punts per sota. Només en queden 3 en joc. Per tant, és una posició ja consolidada. Escoltem la valoració que en fa Juan Maguedes, auxiliar del primer equip.
5: Esta semana vino a casa el Tiana, que se jugaba de ganar para entrar en el playoff. Nada, un partido muy, muy disputado. La verdad que estuvimos muy bien en la primera parte. Incluso marcamos un gol que no nos anulan. Nos vamos al descanso con 0-0. Un partido, como te dije, muy disputado entre los dos equipos, dos buenos equipos, Tiana y nosotros. Y nada, en descanso corregimos un poco lo que estaba fallando un poquito y nada, salimos bien en la segunda parte, los cambios nos dieron también mucho ritmo y nos adelantamos 83, gol de Jaume, el 1-0 y nada, partido controlado, parecía que la victoria iba a ser nuestra, pero solo sacar de centro de ellos no hace el gol rápido a los 10 segundos de marcar nosotros, que nos venimos un poquito abajo, empatar el partido 1-1. Ellos se buscan arriba, se juegan todos, nosotros no jugamos nada ya, sino ya acaba la temporada en quinto puesto. Y la última jugada del partido, un córner a favor nuestro, nos hace una contra y nos marcan. Y nada, el Tiana gana 1-2, se mete en playoffs el Tiana. Nada, suerte para el Tiana para playoffs y nosotros pues a seguir trabajando para conseguir 3 puntos en la última jornada de liga ya y preparando la próxima temporada.
1: És l'objectiu preparar ja la següent temporada, perquè aquesta per a Club de Futbol Arenys està dada i beneïda. Només queda un partit i, com hem sentit, doncs són cinquens i així quedaran sense opcions de playoff.
0: Arenys en joc.

0: Passem al futbol sala. En aquest cas, ja tampoc hi ha res en joc per l'equip arenyenc, el futsal arenc ja. Tot això ha guanyat, Ha guanyat per 4-2 a casa contra el Lesseps Atlètic Català en el penúltim partit de la Lliga. De fet, el Lesseps Atlètic era l'últim de la classificació, el futsal arenc era el penúltim. Doncs bé, ara en aquest cas han guanyat, ha guanyat l'arenc per 4-2 i ho ha fet sense l'entrenador, sense el Cristian Martínez a la banqueta, perquè ha deixat de ser l'entrenador de l'equip aquesta passada setmana. Amb aquesta victòria, l'Arenys ha pujat fins a la 11a posició de la taula, però queda un sol partit, estan molt lluny de les places d'ascens, per tant, també ha estat un resultat ja del tot intranscendent.
1: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc.

0: I, per últim, un apunt de vòlei, perquè tenim encara en joc les fases del vòlei, on hi juga el senyor femení del vòlei Arenys. També estan pendents de poder fer una bona classificació per entrar a fases de descens. Doncs bé, les noies del sènior han guanyat i ho han fet per 3-1 a casa contra el Sant Pere Pescador. I amb aquest resultat pugen un graó a la classificació. Eren terceres i ara són segones. Ocupen el segon lloc a la taula. Han superat el Llars Mundet. Per tant, una molt bona notícia de cara a les aspiracions d'aquest equip del vòlei femení d'Arenys.
1: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs. Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, vòlei, rem, atletisme... Arenys en joc.

0: Seguim al Garenys en Joc, obrim ara el ventall. Esports que també anem seguint tota la temporada. En primer lloc, vela, perquè tenim una gran notícia. Lucas Garrido anirà a l'Europeu d'Optimist. Amb aquesta gran notícia volem començar la conversa amb Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic d'Arenys. Mònica, bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
2: Doncs bé, contents, contents, d'entrada contents, perquè hem vist aquesta notícia, que Lucas Garrido, doncs bé, anirà a l'Europeu d'Optimist. Ha aconseguit, per tant, un bon resultat que li ha permès tenir aquest bitllet per anar a una competició internacional, Podia ser mundial, podia ser europeu. Finalment, doncs, serà a l'europeu. Mònica, en volem saber detalls. Com ha anat tot plegat?
1: Doncs bé, si vosaltres esteu contents, podeu entendre que des de la nostra entitat, des del Climàtic Arenys de Mar, estem molt, molt, molt contents i pràcticament el mateix adjectiu de content se'l pot resumir ahir quan estava... no per telèfon, perquè els nens avui en dia es comuniquen més pel WhatsApp que per telèfon, però amb el Lucas l'estava felicitant i ell també al final va dir estic molt content, em va posar el Lucas, no? Llavors jo crec que aquesta alegria la tenim, jo crec, compartida tots els que estem a prop i coneixem el Lucas, no? Vull dir, un nano del planter, d'aquí d'Arenys, amb el seu pare tècnic de tota la vida també de la nostra entitat, llavors, doncs, bueno, és com aquella alegria màxima de veure com un esportista doncs, és capaç d'anar creixent poquet a poquet amb els valors que sempre diem del Lucas. I ha estat, doncs, com a tota la temporada regular, o sigui, regular vull dir, amb l'estabilitat emocional i tot el que necessita poder estar en un rànquing espanyol. La competició no va ser fàcil, sabíem que era Vigo, Vigo és un camp de regates que pot ser de marees, ho vam estar comentant, també les condicions de vent no els han acompanyat totes les jornades, però al final el Lucas, doncs, amb la prova descartada, doncs ha aconseguit estar al top 5, o sigui, ha millorat la seva posició que va fer el Campionat d'Espanya, això era una Copa d'Espanya, i això li ha donat doncs, el bitllet per poder anar a l'europeu. I aleshores, doncs, bueno, doncs molt, molt, molt contents perquè, bueno, tot i que sempre deia jo vaig a passar-m'ho bé, tots teníem en ment que això podia ser un objectiu de la temporada, sent el millor esportista català del rànquing ja des de l'any passat, que ho va guanyar el Campionat de Catalunya i la consolidació o el domini absolut que ha tingut aquesta temporada aquí a Catalunya.
2: Sí, sí, ara ho deies, Mònica, anava amb aquests bons números, de ser el millor de Catalunya, de portar ja en el Campionat d'Espanya doncs, també un bons registres, una bona puntuació, això s'ha consolidat, i dèiem, clar, no és per afegir-li pressió, és petit, és molt jove, per tant, doncs no es tracta de posar-li pressió, ha de gaudir d'aquest esport, però bé, evidentment, doncs sí que contents per aquest resultat i sobretot perquè ell, tot i haver aconseguit aquest resultat, s'ho ha passat molt bé.
1: Sí, sí, sí, el Lucas és un nen alegre, un nen que jo sempre li dic, Lucas, no canvis i no perdis el somriure, no? Perquè el dia que el nano pues, deixi de somriure, alguna cosa vol dir que no funciona, no? I llavors jo crec que tots estem donant a l'espai perquè ell no se senti pressionat, perquè gaudeixi de l'esport, que al final és quan arriben els resultats. I bueno, jo, evidentment, quan estàs al nivell, i els que hem estat anant al nivell sabem, passar-ho bé ho passes quan acaba el resultat i tens quasi la medalla o el d'això, perquè mentre estàs competint, vulguis que no, aquesta tensió, vull dir, la portes i la responsabilitat la te senten, però vull dir, gaudir molt més a vegades entrenant que competint per aquesta responsabilitat alta que a poc a poc vas assumint amb edats tan tempranes com la del Lucas, no? Però jo crec que un cop ja has acabat, ja, pues, evidentment ja gaudeixes i ja són condicions difícils, poc bé, no? Amb la qual sempre més ben, pues, no sé, més han gaudit aquest cap de setmana que hem competit aquí a Arenys que el diumenge, que tots estava veient doncs, la garbinada que teníem, pues, alguns em deien, m'ho he passat superbé, evidentment, quan ja ven i poden planejar, però bueno, sí, el Lucas sempre intenta passar-s'ho bé i nosaltres sempre diem, surt i passa-t'ho bé, una mica de la frase... del Johan Cruyff, no? Salia a jugar i disfrutar.
2: Sí, exacte, sortiu i disfruteu. Què t'anava a dir, Mònica? Doncs ara, aquest europeu d'Optimist, ens l'apuntem a l'agenda per estar-ne pendents. Quan és i on és?
1: Bueno, l'època no te la sabria dir exactament. És estiu segur, és quan acaben els col·les. No estàs ja a dir si és el juliol o l'agost, perquè no m'ha donat temps. Des que hem aconseguit la classificació, no he pogut mirar on ens hem classificat, però sí que és a Polònia.
2: Polònia.
1: Val? I, sí, Polònia. I bueno, i sembla que és el juliol, però no em vull equivocar, o sigui que després ja si en pròximes connexions parlem de l'europeu del Lucas, doncs ja us donaré les dates exactes perquè podem anar seguint. I sí, bueno, és un... ja ahir li deia, estava... això sí que parlava amb el seu pare i bueno, doncs parlàvem una miqueta doncs, si jo havia competit a Polònia o no, des del Mar Bàltic, són aigües menys salinitzades que les que estem acostumats nosaltres, però bueno, ja comencem a fer el focus amb l'europeu, però bueno, sí que és veritat que serà la seva primera participació internacional, però també és veritat que, bueno, per països, Espanya, vull dir, perquè una cosa és com estigui al rànquing nacional, doncs després vas sabent, això és com tot, no? Com el futbol, com el tennis, doncs com estan els teus pilots o com està la teva nació com a potència en, aquell, en aquella categoria, com a l'Optimist. I la veritat és que el termòmetre és bo. Vull dir, els nens que més o menys a nivell nacional estan entre els al davant, quan anem a nivell internacional, doncs ens podrem trobar grecs, italians o altres nacionalitats, però els espanyols sempre estem sortint. O sigui que a veure que no ens posem a somiar massa aviat, però aviam quin campionat pot tenir el Lucas, però sabem que també és la primera vegada que té una competició internacional. No competició, perquè ha competit pues, a Palamós, que són regates internacionals, a Torrevieja, però sí amb el títol de campion, bueno, campionat d'Europa, que al final les altres competicions internacionals són obertes i aquestes només estan reservades exclusivament, que per això la dificultat sempre de poder anar a un europeu està reservat per rànquing. Només van els millors de cada país.
2: Exacte. Sí, sí, no? És un campionat europeu, per tant, ha hagut de fer els mèrits per arribar-hi i, a més, que ho disputarà a l'estranger, fora del país, a Polònia, sense anar més lluny. Vull dir que, déu-n'hi-do, només això ja serà una experiència seguríssim.
1: Sí, sí, els nanos quan viatgen ja van sumant experiències, però, bueno, jo crec que el Lucas, ja et dic, no és la primera vegada que està competint amb regates internacionals i a vegades, doncs, no sé, l'armilla salvavides de cop el veig que porta una armilla de, doncs, amb algun logo d'un altre país, no? Perquè es fan intercanvis, és un nano obert i despert i el seu nivell d'anglès de tots els nanos avui en dia va millorant i al final es poden fer amics amb, no només amb els espanyols, sinó amb regatistes d'altres països.
2: I tant. Doncs bé, li desitgem tota la sort del món al Lucas Garrido en aquest europeu i n'estarem pendents durant l'estiu d'aquest campionat, d'Europa, d'aquest campionat europeu d'Optimist. Això és on teníeu els ulls posats des del Nàutic, però que també teníeu competició a casa, eh? Teníem la primera part de la regata del trofeu Emili Lladó aquí al Nàutic, que també, Mònica, et vull preguntar com ha anat això.
1: Bé, ha anat molt bé. La primera part, perquè seguim la setmana vinent i si teníem poc ambient, tindrem més ambient la setmana que ve perquè coincidirà l'Emili Lladó, que a més de ser Emili Lladó és campionat de Catalunya Ilka 4, Ilka 7 i 4-20 i el proper cap de setmana seguim amb l'Emili Lladó i a més incorporem el Jacinto Ballester, els creuers. Així que la setmana que ve tindrem un complet de màxim nivell català a nivell de les embarcacions Ilka 4, Ilka 7 i 4-20, i després també els creuers. O sigui que, però aquest cap de setmana ha anat molt bé. Avui sé que hem tingut dos vents molt diferenciats, núvol i vent del nord-est s'ha llevantat el dissabte, i tot el contrari, més despejat però molta ventada del sud-oest el diumenge.
2: Sí, sí, ja, diumenge a la tarda, déu-n'hi-do la garbinada que feia, banderes vermelles en alguna platja d'aquí del Maresme, per tant, déu-n'hi-do el vent. Clar, això a vosaltres us va bé.
1: A nosaltres ens va bé, sí, sí. La veritat és que els directors esportius, en el meu cas la directora esportiva, doncs quan veus els partes, perquè avui en dia doncs, hi ha moltes aplicacions que pots preveure més o menys quina intensitat i quina direcció de vent, doncs estàs més tranquil, perquè dius, bueno, com a mínim el programa el podrem completar. Mm. I estàvem pendents d'això, de no passar-nos d'intensitat el diumenge, perquè hi havia partes que ens donaven, de fet els creuers van haver d'anul·lar, ens donaven puntes per sobre de 25, 27, apropant-se als 30 nusos, que això ja és molt. Però, bueno, al final vam poder fer tres proves, ahir n'hi vam fer dos, i el que et dic, la tercera prova estàvem allà al migdia, que ens donaven alguns partes que podia haver una pujada, també va entrar una mar molt grossa, i llavors vam decidir només fer-ne dos. Podríem haver fet potser la tercera, però ja vam considerar que potser era una miqueta arriscat a si ens pujava més la intensitat i els esportistes començaven a estar cansats i llavors hem acabat el cap de setmana en 5 proves, 5 de 6 pel primer cap de setmana, està superbé i seguim la setmana que ve. O sigui que el que seria la viabilitat del campionat, que normalment tens que tenir un mínim de proves, ja l'hem superat i ara, a més, els nens amb 5 proves ja tenen un descarte, amb la qual ja estem bé, i amb podis dels nanos d'Arenys al davant, també.
2: Clar, això és el que et volia preguntar ara, de moment, com estan els resultats per als de casa, per als regatistes del Nàutic?
1: Bueno, tenim el Sergio ben col·locat, el Sergio Roldán, que està quart de Milka 7, i evidentment el Joan Camats, que també competia, però el Camats és més petit físicament i ha patit més la ventada que va fer aquest cap de setmana, esperem que el Joan en menys d'any pugui demostrar més les seves prestacions i tant de bo tots dos puguin situar-se amb opcions de podi. Però ara mateix, a Milka Set, que és la categoria olímpica, no estem al podi, estem fregant posicions de podi, però no estem al podi, i sí que estem en posicions de podi amb el Milka 4, on tenim el Marc Avara, que és un sot 16, que també que està liderant, està primer del rànquing, tot i que és sot 16, o sigui que és un nano molt jove, que si tot va bé la setmana que ve i segueix així, doncs podria programar-se doncs, segurament campió de Catalunya de la seva categoria, perquè en sot 16 està molt ben col·locat, però també podria ser absolut que la categoria Ilka 4 és sot 18.
2: Perfecte, doncs home, si pot fer-ho i pot fer-ho a casa, res millor, no?
1: Sí, l'any passat ja vam gaudir de la victòria del Lucas a casa, doncs evidentment si al final un esportista nostre... També tenim les nenes molt ben col·locades, vull dir, els estan fent molt bé els nanos. Si al final ho pots celebrar a casa, doncs és, bueno, celebres un campionat de Catalunya, però a casa doncs, el que fa més il·lusió, perquè al final et sents més acompanyat de tot el teu entorn i dels teus companys també, perquè som el club que més esportistes estem tenint a la competició, perquè també, evidentment, a competir a casa la logística se'ns fa més fàcil per nosaltres.
2: I tant. Amb això de guanyar campionats a casa, guanyar lligues a casa, digue-li al Barça, va molt bé això?
1: Per això. Va bé pels esportistes i va bé per l'afició, perquè al final tots estem involucrats. Quan parlem d'un campionat, només parlo jo, però penseu que al darrere doncs, tenim tota la part administrativa, tenim tota la marineria, tenim tots els entrenadors de la resta de les seccions, i llavors poder-ho disfrutar a casa és molt millor, és el que he vist tu. O sigui, no és el mateix que hi hagués sigut un Madrid-Barça com Barça-Madrid, perquè al final estàs a casa, ho pots celebrar amb tot la teva instal·lació, amb tot el teu equip, i l'equip, ja et dic, no només són els que competeixen, sinó tots els que estan al darrere de l'esport, que amb una victòria així doncs, se senten que ho estan celebrant també al mateix moment.
2: I tant. Doncs així ha anat, amb aquestes bones notícies. Acomiadem avui aquesta xerrada, però la setmana que ve hi tornarem, Mònica, perquè hem d'acabar de parlar d'aquesta regata Emili Lladó, d'aquest trofeu Emili Lladó, amb aquestes bones posicions que de moment tenen els regatistes d'Arenys, i amb aquesta Jacinto Ballester, de Creuers, que també s'hi sumarà la setmana que ve, que també puntuava per la Copa Raesi. Per tant, tenim tema també per comentar la setmana que ve, o sigui que de moment ho deixem aquí, però dilluns que ve en tornem a parlar, Mònica.
1: Perfecte, doncs tornem a parlar el dilluns que ve i espero que amb tan bones notícies com aquesta setmana.
2: Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, vòlei, rem, atletisme, Arenys en joc.
0: I ens quedem al mar, perquè també aquest cap de setmana hi ha hagut Campionat de Catalunya de rem de llagut mediterrani a la Costa Brava, i hi han anat tres tripulacions del rem d'Arenys. Volem saber com els ha anat, saludant el president de l'entitat, el president del rem Arenys, Dani Ribó. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Bé, Dani, com ha anat això? Estàvem esperant aquesta cita, ja aquesta darrera de la temporada, aquest Campionat de Catalunya, després de la Lliga Catalana de Llagut Mediterrani, ara tocava Campionat de Catalunya, i bé, volem saber doncs, en primer lloc, com ha anat per als diferents tripulacions d'aquí del rem d'Arenys?
4: Doncs estem contents, perquè bueno, creiem que els resultats són bons, però en cap cas hem fet podi.
2: Com va anar això?
4: Doncs, Campionat de Catalunya té una singularitat, que tu jugues tot en un dia, llavors, clar, hi ha diferents proves i hem d'anar passant una a l'altra. Llavors, només que fallis en alguna o que no t'acabi d'anar bé, o que algú ho faci millor que tu, que a vegades el que ens passa, no? Que baixem de l'embarcació supercontents perquè ho hem fet el millor possible, però hi ha algú que ho ha fet millor. Llavors, doncs clar, vam quedar a la final bé.
2: Clar, a la final bé ja no tens accés a podi, no?
4: Ja no tens accés a podi, correcte. En veterans i veteranes ens ha passat més o menys el mateix, tot i que els temps nostres són bons i estem contents perquè hem fet el que estem entrenant, val? Per tant, molt correcte. Algú ho ha fet millor. I com que tu jugues una carta, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja no hi ha possibilitat d'esmenar ni de tirar endavant en la progressió. I el mixte, que van anar directes a final, perquè només hi havia quatre embarcacions, per molt poc van entrar quarts. Doncs clar, que jugaven tot en aquella carta, en aquella regata. I llavors, doncs... contents perquè hem fet el que sabem fer i el que ens agrada, que és anar a remar no? I els temps que hem fet són correctes, etc, no? Tot superbé, però algú ha fet millor que nosaltres. Llavors, bueno, tornem a casa amb les mans buides, però contents.
2: Bé, doncs és important, això. Mira, sempre els resultats no sempre acompanyen com un voldria, però bé, en qualsevol cas, doncs això, és important haver-hi estat i haver-hi pogut participar. I mira, si és per això, perquè un altre ho ha fet millor i tu has donat el màxim i has fet doncs tot el que podies, doncs res a dir, no?
4: Sí, sí. També cal afegir, que això va generar una mica d'estrès, perquè es preveien pluges diumenge. Cap a la tarda. Llavors, del primer horari, no, que van treure, que, si no recordo malament, el mix remava com a les 4, a les 5 de la tarda, van anar reduint i van remar a les 2. Això què vol dir? Que no tens temps ni pràcticament de respirar. Que no acabes d'una regata i tornes a pujar a la següent. Val, amb aquesta idea de poder fer el Campionat de Catalunya concentrat amb el mínim temps possible per evitar que haver-lo d'anul·lar per pluja, doncs, clar, la cosa va anar una mica pim-pam, pim-pam, pim-pam. I potser, no?, aquí sí que, bueno, i s'entén, ens va fallar una mica, ens va faltar, més ben dit, perdó, una mica de descans entre una prova i l'altra, saps? Que dius, hosti, poder recuperar una mica per afrontar la següent.
2: Clar.
4: Val? Però, bueno, això ens va passar a tots els clubs, val? I s'entén que es fes per això, no?, perquè realment es va poder fer el Campionat de Catalunya i quan va acabar va començar a ploure.
2: Sí,
4: quan estàvem recollint va començar, llavors dius, bueno, com a mínim, no, vist aquesta temporada que s'han hagut d'anul·lar i canviar i modificar coses per qüestions meteorològiques, doncs es volia salvar sí o sí el Campionat de Catalunya. Clar. I agrair Sant Feliu que es va poder remar, doncs, que tampoc no les teníem totes perquè hi havia una mica d'onatge, i van muntar el camp de determinada manera que només una petita part del camp quedava una mica exposat, que és just la part de la boia. On havíem de fer la virada. Però, bueno, prou bé.
2: Clar, perquè estàveu, això, a Sant Feliu, per tant, Costa Brava, per tant, el mar, mar obert, normalment amb aquest llegum mediterrani, a vegades diem que és millor, doncs, remar, clar, en el riu Ebre, o remar en el canal olímpic, que no hi ha onada, clar, aquest campionat era el mar.
4: Sí, però ja et dic, l'estar ubicat a la badia, que és molt tancada, perquè hi ha el port, etcètera, realment parava molt l'onatge i només hi havia la part final, no? La boia estava una mica exposada, que també tenia el seu punt de divertimento, de risc, no? Perquè fer la boia en mala mar també té, no?, un ai-ai, a veure què passarà, i que és xulo. Bueno, portant el timó m'agrada una mica, no? Perquè no tot és massa fàcil. Ens, allò, si la boia la tens tranquil, arribes allà i sempre fas el mateix, i, uf,
2: sí,
4: no? I una mica de posar-hi una mica d'emoció. Mal, però això, bueno, tot i així, doncs, no s'ha pogut fer el campionat i tenim el resultat que tenim. Contents, perquè, bueno, això, són temps bons per nosaltres, però algú ha fet millor.
2: Sí, sí, no.
4: Una mica, és... clar, tornar amb les mans, tornar amb les mans buides, per tant, ja sí que hi ha una mica de desil·lusió o així, però, bueno, si analitzes una mica els resultats, llavors que nosaltres hem fet el que ens toca, val? I ja està. I
2: tant, no? I quan parlàvem d'aquesta jornada, d'aquest campionat de Catalunya, Dani, dèiem que el que es volia era això, era fer el Campionat de Catalunya i fer-ho amb dissabte, perquè així després podia haver-hi, doncs, més germanor, podia haver-hi una mica de festa, ballaruca... Sí. Això, encara que pogués, es va poder fer?
4: Sí. Després es va anar... Van canviar també la ubicació, fins a Sant Feliu, déu-n'hi-do, el club organitzador, déu-n'hi-do.
2: I tant.
4: Perquè van canviar la ubicació per tenir un espai cobert, val? Perquè poguéssim estar més o menys tranquils, i molt bé. Bé. Després ja, sí, vam estar una estoneta allà fent una mica tots els clubs. Força gent va marxar, perquè, clar, si plegues al migdia, això també va ser una mica... va anar contra l'organització una mica, per dir-ho així. Clar. Plegar al migdia, pràcticament, on hi ha gent que ja va marxar cap a casa, sobretot si vas a Deltebre o així més lluny, no et quedaràs tota la tarda allà esperant per fer una mica de festa, val? I després haver de tornar. Però, bueno, bé, la gent que es va quedar bé, supercontenta, i em consta que remarenys alguns, el mix es van quedar a dormir i tot.
2: Ah, molt bé, m'hi van aprofitar.
4: I també van fer una mica de cohesió de grup, i l'endemà estaven per allà donant voltes, van estar aprofitant el dia a la Costa Brava, que sempre és xulo. Ja que hi som,
2: que
4: doncs
2: sí.
4: Ho disfrutem.
2: Clar que sí, home, l'esport també dona aquestes excuses, el poder anar, doncs, a competir aquí o allà, més enllà, doncs també fas una mica de turisme, i si pots aprofitar-ho i quedar-t'hi, doncs, un dia més, bueno, benvingut sigui.
4: Ah, exacte.
2: Perfecte. Sí, sí. Doncs aquest ha estat el final de temporada, no, Dani? Podríem dir, ara què?
4: Doncs ara, pues, una mica de descans, reorganització i pretemporada.
2: Perfecte.
4: Una mica de descans, que seran dos dies. Ara hem de canviar el llagut, hem de començar a preparar-ho tot, guardar el Mediterrani, treure, recuperar el nostre estimat llagut català, tornar-lo a col·locar a l'aigua, i el que vam comentar l'últim cop que vam parlar, no, entrar en pretemporada. I tothom, bueno, obrir una mica les portes aquí... Bueno, vulgui provar competició per veure si s'hi sent còmode, si pot estar, no? li pot interessar, doncs anar incorporant gent nova per tal de reestructurar els equips i tornar a preparar la temporada que ve. Llagut català,
2: sí.
4: Que començarà, suposo, sempre comença el primer cap de setmana d'octubre, últimament.
2: Ah, val. Perfecte.
4: Llavors, suposo, bueno, ja ens ho diran, això encara queda una miqueta ara.
2: I tant, no? I ja està, i ja hi tornarem a ser, a preparar una nova temporada i vinga, a seguir remant.
4: Sí, sí, sí, ara comencen a sortir com bolets totes les regates de rem lúdic. Clar, com que s'acaba una cosa, no, i ve el bon temps, clar, i així, i doncs allò aquí no es para. Ara ja han publicat la llarga de Badalona, un clàssic, la de Colera ja tenim data, la de Colliure ja tenim data, i dius, vinga...
2: Perfecte.
4: Que això no pari.
2: Exacte. Bé, aquestes ja són així lúdiques, ja no són d'una lliga, sí. Ja no són d'una... Però també deuen tenir la seva gràcia guanyar-les, no?
4: Sí, home, i tant, això sempre, clar, sempre fa il·lusió guanyar, però això ja sí que està obert a tots els socis, no? I llavors és aquest moment també d'anar més de gaudi i de sortir de casa i anar, bueno, això, conèixer món, conèixer costa i conèixer gent i xerrar i passar una mica bé. Remar i, evidentment, intentar guanyar, això sempre, sempre.
2: Sí, sí, home, ja que t'hi poses, doncs almenys clar. intentar guanyar, fer-ho...

0: multitudinària, perquè et pots imaginar, bueno, i no sé com s'ha de fer, fa anys que ho diuen, però ahir em comentaven que hi ha algun soci que diuen, pues, que està començant així una mica d'iniciativa per...
1: A moure fils.
0: Bueno, per això, perquè hi podem anar.
1: A veure, i és una regata per als canals de Venècia?
0: Sí. Oh. Bueno, no sé si és una regata, perquè he vist alguna foto d'altres edicions, hi ha tantes embarcacions a l'aigua que no sé si es pot ni remar.
1: Ja, pot ser.
0: Però bueno, això és el de menys, jo crec, en aquest moment.
1: No, la qüestió és anar-hi, no?
0: Sí, la qüestió és anar i posar-te allà al mig del canal i fer, bueno, i ja està, i anar donant voltes per allà. Si és regata o passejar, ja no ho sé.
1: És igual.
0: Però només amb això ja serà divertit.
1: I després deixar el llagut o deixar el que sigui i agafar una góndola d'aquelles i que et portin. Això també té la seva gràcia.
0: Això també, veus?
1: I tant. Bé. Doncs res, Dani, et agraïm moltíssim que ens hagis atès ja no només avui, sinó tota aquesta temporada que hem anat parlant, que hem anat comentant, doncs, després de cada jornada, hem estat comentant els resultats. I bé, felicitats per la temporada, perquè doncs, bé, ha sigut una bona temporada, malgrat no haver pogut fer ara podi en el Campionat de Catalunya. La temporada ha estat bona, amb els seus alts i baixos, això com sempre passa, però ho hem pogut comentar aquí a la ràdio, sempre puntualment, i això, Dani, és molt d'agrair.
0: No, gràcies a vosaltres per estar-hi al cas i per això donar una mica de veu al rem, que és un esport, mantenem que minoritari, no sortirà enlloc, ningú en fa massa promoció, a vegades pensa, ostres, TV3, no? Es traurà el Campionat de Catalunya de rem?
1: Què va?
0: Pel motiu que sigui, ells sabran. I això, per tant, d'alguna manera, poder-ho fer, no? Com a mínim en entorn local, és xulo i està bé, no? I fer conèixer l'activitat i fer una mica de promo, si em permets, perquè qualsevol persona vingui a treure el cap i pregunti, ens enviï un correu i vulgui fer un tast i vulgui veure si és un esport que li pot agradar i fer créixer la família del rem.
1: I tant. Doncs mira, ara encara és millor moment per fer-ho. Es pot fer tot l'any, això de preguntar-vos, acostar-se al rem. Però vaja, ara que heu acabat la competició i que comença doncs, aquest període més de descans i de regates lúdiques i d'entrenament i tot plegat per la temporada, és un bon moment per acostar-se i provar-ho, per què no? Provar-ho, a veure, potser algú descobreix que, mira, és el seu esport i potser no ho sabia.
0: Correcte, així, per tant, portes obertes sempre, i això, si algú té ganes de provar, doncs que ens enviï un correu a info@remarenys.org i atendrem.
1: Perfecte. Doncs, Dani Rebo, president del Rem d'Arenys, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Igualment, bona tarda.
2: Arenys en joc. El 91.2 de la FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Radio Arenys.

0: Doncs seguim endavant el programa d'esports Arenys en Joc, i ara parlarem de bàsquet, d'un torneig del Costa Daurada Bàsquet Cup, on hi han anat quatre equips del bàsquet Arenys, concretament el Júnior, també ha anat el Cadet 2010, el Cadet Verd i el Mini Verd, i el que millor resultat ha fet és justament el Mini Verd, i per això podem parlar amb el seu entrenador, amb Oriol Pérez. Oriol, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Doncs bé, ho hem explicat bé, això, Vau anar en aquest torneig, en el Costa Daurada Bàsquet Cup, i bé, amb un bon resultat, i ja més enllà de l'esport, segur que també una gran experiència, no?
1: Sí, correcte, com bé comentes, bueno, per parts, a aquests quatre equips del club Arenys Bàsquet, que vam poder disfrutar d'aquesta experiència de bàsquet i de convivència. I bueno, la veritat que els quatre equips que amb bastants bons resultats, dos tercers, un quart, i com bé has comentat el Mini, una segona posició, que la veritat que es van guanyar ells mateixos a la pista, demostrant el que venim fent al llarg de la temporada, i molt content per aquest resultat a la segona posició obtinguda.
0: Perfecte. Amb quins rivals us vau haver d'enfrontar? Una miqueta com va anar aquest torneig?
1: Bé, doncs en el cas del Mini era categoria oro, vale? I llavors eren dos grups de quatre equips. En aquest cas nosaltres estàvem en el grup de tot el que eren equips de 2015, i a l'altra banda del quadre, diguéssim, anaven 2014, és a dir, un any més. Uh-huh. I en el nostre grup ens van tocar tres equips de Madrid, que, bueno, que al final en la

0: seves lligues internes i domèstiques, diguéssim, estan també a la màxima categoria, igual que nosaltres, i la veritat és que molt content, perquè al final sí que nosaltres era una experiència on els dèiem als nanos que s'havia de disfrutar i gaudir, no? I que el resultat una mica era la part menys important, però bueno, un cop estàs allà i veus que els nanos tenen ganes de competir i de jugar a bàsquet, que al final és el que els agrada, trobes que bueno, trobes molts bons rivals davant i que fent les coses ben fetes acabes traient els resultats, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí, sens dubte, quan parlem d'esport base, sempre ho diem, que els resultats no són el més important, que el més important és gaudir de l'esport, però, home, quan jugues, quan competeixes, doncs, a veure, vols guanyar, això està clar.
0: Exacte, bueno, al final ells tenen aquesta mentalitat de jugar a bàsquet, d'entrenar bé, de una mentalitat guanyadora, no? I al final és el que no et deixen ells mateixos, no et deixen descansar, que els dius, ei, baixeu una marxa, ells en pugen dos més. I quan estan, que veuen que poden competir els partits i tot, doncs sempre donen aquest plus extra per ja que ens agrada competir, però també ens agrada guanyar. I això és un tret característic de tots els nanos de l'equip.
1: I tant, home, i quan veus l'equip, quan veus aquests resultats, quan, imagino vosaltres, tu mateix com a entrenador, veus aquests talents joves que teniu en aquest minivert i també a tot el bàsquet Arenys, aquesta base que teniu, veus que aquí hi ha futur i que aquí hi ha molt talent, aquí a Arenys, en bàsquet.
0: I tant. Com bé dius, ja no només és qüestió del mini verd, sinó de tot el club, de tota la base verda, diguéssim. Al final s'està fent una feina molt bona des del club, des de la base, no? Amb bons entrenadors que estan ensenyant les parts bàsiques, no? I com sempre diem, que els entrenadors fiquem el granet de sorra, però és ells que han d'anar construint, no? Tot aquest, diguéssim, fer la... el símil al castell de sorra, i la veritat és que ja no només la nostra generació, moltes altres estem traient bons resultats, i això es nota perquè ja no només en els partits, sinó en els entrenaments, que venen amb ganes, amb ganes d'aprendre, amb molta dedicació, amb molta passió, i al final això, tots aquests punts donen els resultats.
1: Sí, sí, i per aquest torneig de la Costa Daurada es va aprofitar el cap de setmana llarg de l'1 de maig, per tant era una bona ocasió per poder tirar endavant aquest torneig.
0: I tant, no, la veritat és que va ser un torneig bastant intens, com altres anys hem fet, no? Que arribes el dijous a la tarda a vespre i has un no parar fins a l'hora de tornar a agafar el bus que parens, és de... Bueno, els moments lliures de piscina, els moments d'anar poder animar els altres equips del club, dos partits el divendres, et lleves aviat, vas a esmorzar, vas una mica amb els horaris molt, molt controlats per l'organització, però bueno, molt, molt satisfactori. Al final tot, tens temps de fer de tot i sobretot, que també és el més important, també poder descansar per poder afrontar el dia següent.
1: Sí, sí, i unes jornades que sobretot, imagino, Oriol, que fan pinya, no? Fan club, fan germanor, ja no només entre cadascun dels equips que hi vau anar, dels quatre equips, sinó també entre tot l'Arenys Bàsquet, entre tot l'esport, i més enllà, fins i tot amb els altres rivals, han de ser jornades on això, on la pinya, la germanor, la convivència, també és un aspecte molt important quan parlem d'aquestes edats.
0: Exacte, no, mira, al final, cada torneig que he pogut viure jo com a entrenador, com a jugador, i en especialment a aquest últim, tu veus que el bàsquet al final és un esport molt familiar, no? Vull dir, jo me'n recordo que jo era petit i encara segueixo tenint amics d'altres equips o d'altres llocs o parts d'Espanya, i no es menja en aquest cas. Vull dir, al final els nens van per l'hotel, es troben a un equip, es troben uns altres, potser has jugat contra ells o vols que guanyin perquè tens un altre cruce amb un altre equip, i llavors són moments i vivències, no?, que al final són... Fora de l'àmbit de casa, fora de l'àmbit de l'escola, que òbviament s'han de respectar entre tots, que nosaltres és el que sempre diem, respecteu a tothom, però a partir d'aquí són experiències que ells viuen diferents al dia a dia, que bueno, són 4-5 dies a l'any que tens aquest torneig, tens unes vivències diferents i la veritat que sí que es fa molta pinya, inclús... Ja no només d'això, no només amb el propi equip, que veus bueno, celebrar, cantar, jugar a la piscina, tirar-se en cubells d'aigua, bueno, un cubell gegant, que ara em ve la imatge, que estaven tots allà disfrutant i saltant. I després, en aquest torneig, a part, no, l'organització muntava una petita festa cada nit on tu veies a tota la gent, pues, ei, una festa disfressa, una foto amb aquests, una foto amb els altres, i a part entre el club se venien molt bé, perquè al final en el bus d'anada pues, allà estaven assentats uns amb els altres, després a l'hora del menjador també veies que els grans es preocupaven pels petits. Bueno, la veritat és que són experiències que enforteixen molt la riquesa vital del dia a dia i de les persones, a part de tot el que comporta el bàsquet.
1: I tant, això pel que fa als jugadors, però també per vosaltres, per al cos tècnic, diguem-ne, per l'staff, per als entrenadors, perquè hem vist les fotos a l'Instagram, éreu uns quants, també, de tècnics, d'entrenadors, tot això també reforça, no?, aquesta base, aquest vincle de l'Arenys Bàsquet, més enllà dels jugadors, entre vosaltres, entre els tècnics, que també sou una part molt important.
0: Correcte, correcte, com bé dius, al final nosaltres en aquest cas érem 7 entrenadors i bueno, al final ja no només per al torneig sinó pel dia a dia durant la temporada som equips que entre uns i altres ens podem anar ajudant, no? Pel que fa el tema de lesions i això, doncs un equip puja a ajudar l'altre, l'altre ajuda l'altre i sempre hi ha molt bona cohesió, al final... nosaltres intentàvem no, estar cadascú amb el seu equip, però després del final del dia reunir-nos al set, explicar-nos com havia anat el dia, com havia anat la jornada, planificar una mica el dia següent i també teníem aquesta part no, de, bueno, de una mica els nens ja s'han anat tots a dormir, doncs ara és el nostre moment per relaxar-nos, per disfrutar, per, bueno, per explicar-nos el dia a dia i les vivències d'aquest torneig. Uh-huh. I la veritat que amb tot l'estat, diguéssim, que vam anar al torneig, aniria amb ells a qualsevol lloc.
1: I tant, amb això és bonic i fa després que tot vagi bé, no? Que tot vagi rodat, quan hi ha aquesta bona sintonia a tots els nivells. Ara parlàvem de la sintonia a nivell de tècnics, però és a tots els nivells, a nivell de club. Després això, d'alguna manera o altra, es nota la pista, es nota les grades, es nota en tots els àmbits.
0: Exacte, i al final, bueno, penso que, ja ho hem dit algun altre cop, no? Que com a Arenys Bàsquet no deixen de ser un equip petit... però amb maneres de fer d'equip gran, no? Diguéssim, de fer les coses ben fetes, pas per pas, de no voler anar adelantat al que els hi toca als nanos o als entrenadors, no? I tot això, tota aquesta equació i fer les coses pas per pas, al final fa que les coses funcionin, no? Perquè al final tu si et vols saltar 3 esglaons per endavant, hi haurà un moment que, ostres, potser et caus, mm-hmm. no? I tot aquest pas a pas que s'està fent des d'allà fa uns anys... bueno, creiem que està donant molt el rendiment que vol l'Arenys Bàsquet de ser un club petit, de poder competir amb equips grans, no? I altres competicions i altres categories, sempre sabent que som la base, que és tot això el que farà empujar tots aquests èxits.
1: Doncs un d'aquests èxits de participació, de companyerisme i també de resultats ha sigut aquest Costa Daurada Bàsquet Cup, a la qual doncs, hi heu anat amb 4 equips des de l'Arenys Bàsquet. Oriol Pérez, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona aquí al programa Arenys en Joc i sort, i que aquesta màquina, que aquest engranatge de l'Arenys Bàsquet i d'aquesta base d'esportistes joves que juguen aquest esport tan bonic no s'aturi mai.
0: Moltes gràcies. Sí, esperem ara aquest últim mes de competició que ens quedi poder seguir celebrant cosetes.
1: Doncs aquí estarem, per comentar-les. Moltes gràcies, bona tarda.
0: Perfecte, bona tarda.
2: Arenys en Joc, amb Oriol Leo.
1: Coldplay, viva la vida per celebrar també des d'aquí aquesta lliga aconseguida per al Barça. Moltes felicitats a l'equip blaugrana i a tots els culers. Personalment, deixem-me desitjar també una mica de sort al Girona, que avui se la juga contra el Rayo i en aquests 3 partits que li quedaran, que es pugui quedar a primera. Va, fins aquí el programa d'avui. Us hem acompanyat Joan Bosch des del control tècnic, jo mateix, Oriol Leo. Ens trobem dilluns vinent a les 8 i ens escoltem a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passeu una molt bona nit. Adéu-siau.

0: tota l'actualitat esportiva de dilluns a diumenge a Ràdio Arenys.
1: Escoltant Ràdio Arenys.
2: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
3: Buena onda, Frankfurt!
2: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
3: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
2: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
3: vermut de 12 a 14:30.
2: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
3: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al guió anonespana.org.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Punt final a l'evacuació del vaixell on es va iniciar el brot d'antivirus. El desembarcament de l'MV Ondius ha acabat poc abans de les 8 del vespre al port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb cap als Països Baixos amb 26 tripulants. L'amarrada ha tingut lloc poc abans de les 7 i ha tardat una hora. Després han pujat els autobusos que els han dut a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarratge per garantir la seguretat. Mònica García, ministra de Sanitat, ha qualificat l'operació d'èxit.
8: Capitania Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
7: Les properes hores farà la desinfecció del port de la Granadilla per on han passat els passatgers. I el govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Els 14 eixos sumen 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius cal fer contenció en 34.000 d'aquestes, tot i que portarà anys completar els treballs, ja s'han començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que són prioritaris. I la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat. I milers de persones han sortit als carrers de Barcelona des de les 5 de la tarda d'aquest dilluns per seguir la rua dels jugadors del Barça, com ja és tradicional, perquè han celebrat la consecució del títol de Lliga, aquesta 21ena, a bord d'un autobús.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.
9: Nou Confort, lampisteria general.
10: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
9: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
10: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
9: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
10: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.

0: Ràdio Arenys. La primera també amb bona música.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 17 de maig a les 7 del vespre, teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.

like everything's surreal. When I get old.

0: Ràdio Arenys, primera.
1: En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer que es va infectar amb el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger que està aïllat ha donat positiu a la PCR que li han fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. A les properes hores se sabran els resultats definitius en d'altres 13 passagers que sí han donat negatiu. I poc abans de les 8 del vespre s'ha donat l'evacuació del vaixell on es va iniciar aquest brot d'antivirus. El desembarcament de l'Òmnius ha deixat el port de la Granadilla després que el vaixell hagi hagut de ser amarrat a la infraestructura canària pel mal temps a la zona. Un cop ha baixat la quarantena de persones que quedaven a bord, la nau ha pres rumb als Països Baixos amb 26 tripulants. Després han pujat autobusos i els han dut cap a l'aeroport. Capitania Marítima havia recomanat l'amarrat per garantir la seguretat. La ministra Mònica García ha qualificat l'operació d'èxit.
2: Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Les properes hores es farà la desinfecció de les zones del port de la Granadilla per on han passat els passatgers i les embarcacions que han participat. I demà serà el primer dia dels 3 de vaga de mestres a tot Catalunya, convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que fan una crida a sumar-se a la manifestació unitària. Parlen de recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios en les aules i reivindicació de currículums. I l'Auditori acull demà el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport a projectes de construcció de pau de Creu Roja. Darrer punt, milers de persones han sortit avui als carrers a Barcelona des de les 5 de la tarda per seguir la rua dels jugadors del Barça, que han celebrat el títol de Lliga, la 29a, a bord d'un autobús.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Benvolguda audiència, sou a la tercera temporada de La Línia Vermella, aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Benvolguda audiència, us convidem a escoltar el nostre programa. Avui parlarem d'assetjament i tenim un testimoni que ens explicarà el seu cas en primera persona.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: A l'estat espanyol, una de cada dues dones majors de 16 anys ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Això és un 57,3% de dones. D'aquest total, un 19,8% l'ha patit en els últims 12 mesos. Potser pensareu que no n'hi ha per tant, però el cas és que només es denuncia aproximadament l'11% dels casos reals. Benvolguda audiència, Avui a la Línia Vermella, a Ràdio Arenys, tenim el testimoni d'una persona que ha patit assetjament. Aquesta persona, la Verònica, ha volgut deixar aquí el seu testimoni. Ella viu al País Valencià. És una dona independent i actualment no té parella. Com diu la dita, gat escaldat de l'aigua tèbia fuig. Ella treballa i estudia en el que a ella li agrada. Hola, Verònica. Moltes gràcies per voler-nos deixar aquesta experiència tan agra a la Línia Vermella i moltes gràcies també per la teva valentia de fer-ho.
4: Hola, moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu. Jo penso que aquestes coses es tenen que visibilitzar per ajudar a altres dones i per a començar a conscienciar a la gent, perquè és algo que, com me dius, sofrim totes, la majoria, en major o menor grado, i és algo que, pues, que hay que posar blanc sobre negre, que se té que començar a saber i se té que començar a luchar contra ell perquè és un destrossar persones.
3: Començo preguntant. Aquesta experiència teva, a on, com i quan va començar?
4: Pues va ser, jo llevava ja 10 anys en aquesta mateixa empresa. Aquesta mateixa empresa va ser la que me va permetre a mi el ser independent econòmicament. Després de molts de treballs precaris, perquè era joveneta quan vaig començar. Entonces, quan ja llevava 10 anys, i després de veure coses rares, de no havia ninguna xica en l'equip, per exemple, el que era el meu marit en aquell entonces va sofrir un accident greu de treball. I com és normal, pues això va repercutir en el meu ànimo. És normal. Entonces, aquesta persona, que jo estava molt ben mirant l'empresa, jo sempre sacava els millors resultats i era valiosa per a l'empresa, pues va començar, sense que jo me donara compte, a anar medrant. Com a ficar el ditet poquet a poquet, hasta que ja la cosa se va fer bastant insoportable.
3: I què és el que vas notar realment?
4: Pues al principi res, simplement hi m'ajuava, jo m'ho prenia com a que, bueno, pues a estar jo baixa de moral, com a que era una bona persona, perquè jo s'aprofiten d'aquestes coses. Normalment segueixen un patró. Vale? Això està estudiat i qualsevol persona pot estar a l'alcance de qualsevol persona que siga curiosa i que vulgui interessar-se. Entonces, claro, al principi tu no te dones compte quan ja ha anat avançant i ja és quan s'acaba, quan ja passa de ser una simple persona que te vol ajudar desinteressadament, pues, a començar en puntetes i en, pues, que volia tirar la canya parlant, clar.
3: Vale, vale.
4: O sea, el tio volia ligar.
3: Imagino que el teu feedback que no era envers el que aquesta persona imagino que buscava, clar, ell, aquesta persona no hauria de deixar de ser tan amable amb tu, no?
4: Ja va passar d'amabilitat a ser un poc asquerós. Vale, entonces sí que és veritat que jo per aquestes coses soc bastant seca i tinc el meu caràcter i s'ho vaig deixar clar. Sí que és veritat que era el meu jefe, entonces s'ho vaig deixar clar educadament. Però quan arriben ja a aquest punt, com a que no paren, com a que s'ho prenen ja com si tu fores un premi ja tan cosificat,
3: sí.
4: Ja no eres una persona, ja no eres una treballadora, que ja t'he dit que era la millor de tot l'equip. I ells comencen a medrar, evidentment, conforme van avançant, tu més voltes li dius que no. I aquí inclús un parell de vegades inclús va ser bastant maleducada. És més, inclús el vaig a empujar una vegada que ja volia tocar-me.
3: Ja.
4: O sea que tal. O sea, ja eren coses graves.
3: Això dintre de la mateixa empresa?
4: Sí, dintre de la mateixa empresa i tot el món ven-lo i fent cas omissó, perquè ja era més que evident. Al principi és normal que ningú notara res, ni siquiera vaig ser jo la que ho va notar, que pensava que era una ajuda desinteressada per el que m'havia passat.
3: Sí.
4: Però sí, bueno, i va arribar inclús a l'extrem de que una vegada que anàvem a una visita conjunta,
3: sí,
4: per l'autovia, jo anava de copiloto de ficar-me mà i de, claro, te veus en una incomoditat tremenda, o sea, perquè no te pots escapar si te meneges, pots tindre un accident i va ser un moment molt agobiant i el que me va decantar a mi anar a parlar amb ja el que era la direcció comercial d'ahir, el que manava, Vamos, saben que no me anaven a fer cas, perquè aquestes coses és com a... Ai, pobret, és un empatxós.
3: Ja. Sí, que el següent que vas fer, el següent pas és anar a l'alta direcció, com si diguéssim.
4: Sí, sí, doncs pues mira, estava en un poblet d'aquí d'Alacant, i per anar sí que me'n vaig anar en ell, però per tornar, com era horari laboral i no podia ningú replegar-me, ningú de confiança, perquè estava supernerviosa, vaig pagar un taxi.
3: Sí.
4: I en les mateixes, quan me va deixar en la porta del treball, vaig pillar el tiquet, li vaig dir que me farà factura, i en les mateixes vaig entrar a direcció comercial perquè m'ho pagara. Entonces ella me va preguntar que per què tenia jo que pagar això, si havia anat a un altre cotxe, i va ser quan jo ja vaig explotar, i provamos sense èxit, sense èxit, ningú no.
3: M'ha semblat entendre, no, tranquil·la, que aquesta direcció comercial era una dona o era un home?
4: No, era un home.
3: Vale, vale, vale. I o sigui que després, llavors tu li vas exposar la situació i quina, o sigui, quina va ser la seva reacció?
4: Situació que, a més, era Vox Populi, perquè ja surt el que passa en les empreses, que la gent ha començat a xismotrejar, uns diuen una cosa, altres tal, este tio ja se creixen. Sí. I ja davant de tot el món, inclús feia coses graves, evidentment, es va fer en privat, però sí, d'este era coneixedor també.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Però, vamos, que la direcció comercial no va tenir una actitud de recolzament cap a tu.
4: Què va? El que va fer primer va ser enviar un e-mail a tot... Hi havia tres delegacions, i va enviar un e-mail a tota l'empresa, un copy-past, que sacaria de l'internet, que l'únic que va aconseguir ahir és si a tres delegacions no sabien de què anava el tema, pues el crear encara més barullo i encara estar jo més senyalat. Entonces, és quan va ser la segona volta que vaig entrar a queixar-me i vaig a començar a resultar incòmoda.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Però aquest correu que era, diguéssim, de recolzament o...?
4: No, era un correo tipo de algo que encontraría ahí per internet sobre acoso laboral.
3: Sí.
4: Que día que nos insultara, que no el recordé bé, la veritat, perquè era una mamarratxada, o sea, una cosa absurda que l'únic que era que pues cada volta que es director de les altres delegacions li cridaven, pues va contava lo que passava, els altres, pues és lo que passen en els ximorreos d'empresa, que van creixent i se van fent bola.
3: Yeah.
4: Entonces, claro, aquí tenim a gent que pensava, que veia la realitat, però que no feia res, i luego altra gent que alimentava el cotilleo, claro. O sea, pa acabar de treballar més desagust de lo que ja estava.
3: Yeah. Llavors, a partir d'aquell moment, tu vas continuar a l'empresa, vas continuar treballant, bueno,
4: claro,
3: més
4: ja
3: amb la normalitat, amb la normalitat que tu podies, clar.
4: Sí, jo ja llevava 12 anys i res, estos que va ser un any i mig d'acord, hasta que se va tornar molt greu.
3: Ja, yeah, però ell va continuar molestant-te.
4: Sí, ell va continuar molestant-me, però no, només ell no, eh? El més gros d'esto és que me van enviar, o sea, quan ja vaig a començar a ser incòmoda, sí, ¿vale? Quan ja ells pensaven que jo anava a parlar en gerència, que anava a escalar jo.
3: Sí.
4: Entonces me va enviar a la guarda pretoriana que dia ell. Pues, i això ja començaren a acosar-me el que és dintre del treball.
3: Sí.
4: Jo treballava en el cotxe moltes voltes. Sí. Quan tenia que ir a visitar algú, dic jo, les coses d'oficina les faig en el cotxe o en alguna cafeteria, perquè és que ja tenia pànic a entrar a l'oficina, perquè ahí ja eren insultes de quirdar-me puta, de donar a entendre que jo estava liada en ell per aconseguir més objectius, en fi, ja us paranoies increïbles. I inclús ja una cosa que jo vaig passar ja fatal i que a partir d'ahir ja vaig pillar la baixa psicològica perquè no aguantava més, és en una reunió trimestral,
3: sí,
4: que van vindre les tres delegacions, davant de tots, que havia gent que me coneixia de fa 2 anys, 12 anys, perdó. Uno d'ells, de la Guàrdia Pretoriana, va dir que com podia estar el meu marit amb mi, amb lo puta que era. I és que silencio absoluto, ningú li va dir ni pio.
3: Yeah.
4: I mira que havia gent, que havia unes 60 persones, totes jo ja avergonyida. Antes de que arribara a això, a mi, per exemple, si jo estava parlant per telèfon, no me parlaven fort, per molestar-me, per no deixar-me treballar. Ja t'he dit que jo, en la mitja en la que podia, intentava treballar al foro.
3: Sí, perquè aquesta...
4: El teletreball no existia.
3: Ja. Aquesta guàrdia pretoriana que parles tu, que eren altres companys?
4: Sí, eren altres companys. Els tres pilotes, com diem, per aquí, de la direcció. ¿Vale? Yeah. Els que m'acusaven a mi d'estar liada i per a sacar referències, en realitat eren els que sacaven referències i beneficis per fer-li el treball
3: brut
4: ja t'he dit que al final pues un dilluns, després del fin de setmana, me va pegar un atac de pànic. Em vaig alçar, em posava el despertador a les 6 del matí, me vaig alçar i quan estava asseant-me me va entrar un atac de pànic. Jo pensava que me moria. Me va tindre que llevar el meu marit, que encara estava fotut a urgències, i d'ahir ja pues, baixa psicològica i una tortura de 8 anys fins a eixir d'ahir.
3: I vas arribar a denunciar aquest cas teu?
4: Sí. El vaig denunciar i va denunciar aquestes coses quan està en un àmbit laboral. Primer tens que passar per la inspecció de treball.
3: Sí.
4: Afortunadament, este tio m'escrivia e-mails, o sigui, tenia molta prova documental. I jo també vaig gravar algunes conversacions, perquè en aquests casos aquestes conversacions no són il·legals. ¿Vale? Quan és un tema d'acoso, aquestes conversacions sí que són vàlides, perquè hi ha voltes que pues, estàs soles, no pots... És la teua paraula contra la d'ell. Entonces, la inspecció de treball sí que me va jugar bastant. ¿Vale? Ahí no és lo normal, perquè moltes voltes el que fan és no creu-te, ja t'he dit, és que era 90 fulles de testificals, perquè l'acos va ser durant any i mig, quasi 2 anys. Primer poquet i luego molt. De cridar, de començar a cridar de foro d'horari laboral, allà e-mails guarros, ¿vale? I el meu telèfon personal, que vaig tindre que bloquejar, bueno, és que va ser una tortura. Bueno, entonces, lo que me va aconsejar la inspecció de treball és que jo pillara... ells van fer forço pa un despido improcedent.
3: Sí.
4: ¿Vale? Perquè sí, anava a juït per lo social, sí. Me podien readmitir.
3: Ja.
4: Entonces, al final, jo vaig fer això i vaig pensar, dic, pues mira, no tinc ganes de clavar-me per lo penal, ¿vale? Sí que s'ho mereixien, però no tenia ganes. Jo volia passar pàgina i buscar un altre treball, ja que tinc un bon currículum, i seguir amb la meva vida. Però, bueno, ojalà haver denunciat per lo penal, perquè ahí no va acabar la cosa.
3: No. O sigui, vas aconseguir que t'acomiadessin, que era el que realment volies i el que et va aconsellar.
4: Vale, jo ja el que volia era eixir d'ahir,
3: Sí, i vas aconseguir que
4: me pagaren el improcedent en el finiquito dels 12 anys que llevava en l'empresa.
3: Sí.
4: I a partir d'ahir sí que vaig millorar psicològicament un muntó. Vaig demanar l'alta, un mes, i me vaig posar a buscar treball.
3: I això és la línia vermella. Pel que m'ha semblat, no, allà no va acabar la cosa.
4: No. Per mi, lo fàcil és buscar treball en el mateix sector, no?
3: Sí.
4: Què passa? Aquestes coses, tu t'escalles perquè no te juzguen, bàsicament, perquè la gent te juzga i te fan encara més mal. Però ells no se callen i conten tot l'incontable. Entonces, en el primer treball on vaig estar, als 3 mesos, inclús va quedar una supervisora, perquè llevava el mateix producte que en l'altre puesto, que si era pues, de tot. Bueno, i vaig acabar. Segur que l'empresa va pensar que per 3 mesos que llevava que preferiren despedir-me.
3: O sigui que... A la nova empresa, o sigui, suposo que els hi havien arribat notícies i et van acomiadar els 3 mesos.
4: Sí, però la cosa no va acabar ahí. Me clave que en una altra empresa que tenia la sede en València, en una delegació. O sigui, estava pitjor que allí, pitjors condicions, vull dir. Ahí ja sí que jo me vaig borrar LinkedIn, res de posar res... O sigui, me vaig tindre que amagar pràcticament perquè no s'enteraren de que seguia treballant a mi, perquè per a mi lo fàcil és seguir en el mateix sector i, a més, és que m'agrava. És el que jo havia estudiat.
3: Sí.
4: I res, aquí se van donar compte els 3 mesos. No sé com se donaria en compte. Suposa que perquè jo visitava clients i en algú no vaig coincidir, o vete tu a saber, o algun company con estria, un altre... Bueno, total, que aquí van cridar directament a gerència.
3: Sí. Aquesta, en el segon lloc, diguéssim, que sí. Després de que t'acomiadessin, sí.
4: Què passa? Que aquí jo ja havia demostrat quin tipus d'animal era. Mm-hmm. Vaig treballar bé i aquí no van fer cas. Mm-hmm. Però sempre hi ha algú que te mira raro, comences a notar un ambient raro, ¿vale? Sempre, i ja se feia la cosa molt agobiant de treballar, i ja estava, començava a paranoiar-me perquè això te deixa tocar del cap, ¿vale? Mm-hmm. Lo normal és que acabes en un trastorn d'estrès posttraumàtic, això literalment canvia la forma de ser. Això per un costat, luego per exemple convencions de producte, quan anaven ells pues tot eren receptes, que si se donaven compte els meus companys, i són coses que no tenia per què aguantar, i entonces pues vaig decidir, vaig parlar amb el jefe i vaig dir, mira, arreglar els papers per anar al paro, digo que jo vaig a buscar ja en un altre sector, yeah. I vaig anar a un altre sector. Mm-hmm. Pues encara a Xina, sí. A l'any i pico, no sé com se van enterar,
3: sí.
4: Suposa que però que han vist que és també un poc poble, i uno d'ells coneixia el director comercial i li va tindre que contar tot. Aquí sí que és veritat que el gerent també va tindre la sort que me va dir bueno, que quan passava una cosa sempre havien dos parts, i jo li vaig dir, pues mira, si tens raó, jo no tinc ganes d'escarbar en este tema, digo, perquè va ser un tema dolorós per mi. Però el director comercial sí que ja va començar d'un revolto en els rareses i en les cosetes rares, no? A fer algunes preguntes que no procedien, i ja un altre revolto el mal rotllo. Què passa? Que va coincidir quan va muntar l'Euribor,
3: sí.
4: I va muntar la gasolina, uh-huh. Que jo al final vaig acabar pagant per anar a treballar, entonces pues, no me rentava. Si damunt me tocó descapitalitzar-me i tinc que aguantar al director comercial este, que era un poc masclista, uh-huh. Pues igual, un altre volto, què tal? Què passa? Que me va tornar al sector, perquè jo ahir ja m'havia divorciat i m'estic fent càrrec pues, del meu cotxe, de la meva hipoteca, que és una hipoteca des antigues, des cares.
3: Ja. Yeah.
4: I em va tornar una altra volta, pues una altra volta lo mateix, uh-huh. I en resumen me'n vaig tindre que anar al final, i ara estic en un altre sector i estudiant el que a mi m'agrada per reinventar-me. Però si no, al final on vaig també van acabar despeint o acaben dient algo o qualsevol història.
3: Bueno, ara, diguéssim, has arribat a un cert grau d'estabilitat, tant laboral com anímica, diguéssim.
4: Sí, l'alta psicològica la tinc des de fa 3 mesos. Uh-huh. Si no, no podria estar parlant d'aquestes coses.
3: Ja, és que és això el que penso que també ha de resultar dur per tu reviure tot això.
4: Sí. No, ara ja puc parlar sense que m'afecte, però sí que han sigut 8 anys d'ataques d'ansietat, de somnis, de pues, molts símptomes, perquè és una cosa que té molts símptomes. Jo era una, el que se diu, una tia tira pa davant, i me'n vaig tornar super insegura, me va afectar pues, pràcticament a tot, inclús vaig perdre d'alguna manera la parella, perquè jo no estava psicològicament bé. Sí que va ser un 50-50, perquè estàvem ell en el seu accident i jo en el tema de l'acoso, no estàvem ninguno dels dos. Clar, o sigui, que és una cosa que és que t'afecta a tot. Uh-huh. I ara sí que és veritat que el treball que tinc, que és alimentici, uh-huh. Me permetís combinar treball en estudis, ¿vale? Però sí que és veritat que pues, al final canviaré, que ara ja sí que este és un altre sector. O sea, ara va ser la segona vegada que jo vaig que me posa a estudiar, i no és fàcil estudiar i treballar, també te dic.
3: No ho és. Uh-huh. Durant tot aquest procés, vas tenir recolzament per part del teu entorn, de la teva família?
4: La meva família és una família xapal antiga i mai s'ho vaig contar. Uh-huh. Veritats a mitges.
3: Sí.
4: Els meus amics tampoc ho entenen. O sigui, me vaig encontrar que només que m'entenia la psicòloga.
3: I la teva parella, llavors el teu home?
4: El meu home, ja t'he dit, que al final es va destrossar a la parella.
3: Yeah.
4: O sea, ahí sí que va a ser un 50-50 dels dos, però és que ningú dels dos estaven psicològicament bé com per afrontar una crisi de parella i se'n va anar tot al traste. No, no, me vaig encontrar molt soles. Només en teràpia sí que vaig encontrar altres xiques en el mateix, i ahí vaig a començar a fer amigues i ahí va ser un poc on vaig encontrar un poc d'apoyo.
3: Uh-huh.
4: I ara sí que és veritat que gràcies a les redes socials
3: sí.
4: Pues he contactat amb altres xiques que estan igual i d'alguna manera pues parlem entre nosaltres i...
3: Uh-huh. Sí, sí, malauradament.
4: Pues, te sents un poc apoyada, sí, te sents apoyada i no te sents rara, perquè has tot també té una cosa, que és, jo va haver molt de temps en el que jo me sentia culpable i avergonyida i yeah. No tens tu la culpa.
3: Sí, sí,
4: però
3: no?
4: Sempre penses, què faria jo? L'haver donat a entendre algo que no dec? No, tu no has fet res. És més, és que encara que m'hagués liat en aquest tio, no té dret a seguir acosant. Si jo li dic que no, veus que no va ser el cas, però que podria haver passat. Vull dir que inclús en casos en la que sí que estàs més exposada, o que d'alguna manera no és que tu hagués buscat, perquè això no s'ho busca ningú,
3: yeah.
4: O que hagués donat pau, o que sigues una persona que no s'ha dit que no, tu busques sempre el teu cap, és que té aquesta tendència, i això ha sigut el que més m'ha costat a mi desfer-me de la culpa i de la vergonya.
3: Sí, sí. Vas tenir el recolzament de... Si menys no, de la inspecció de treball.
0: Uh-huh. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Ara mirant-ho així, ja una miqueta més en perspectiva, i pel que veus, eh? Tu creus que la justícia és justa en aquests casos?
4: A veure, a mi l'expressió de treball sí que va ser justa, però jo sé que no és justa, que sempre te van a juzgar a tu, o que ho van a minimitzar, però això també va ser una de les coses en què no vaig anar per lo penal contra ells.
3: Yeah.
4: Primer perquè volia seguir en la meva vida i no m'esperava que me'n siguin acusant fora de l'empresa, i segon, perquè sé que aquestes coses no s'ho prenen en sèrio. La gent se banalitza quan és algo bastant greu. Yeah. I luego, a part, també et diré que una cosa, no tot el món pot accedir a la justícia, ¿vale? Perquè només un informe d'un forense per demostrar els danys psicològics ja són 3.000 euros, més a part de l'abogat, més el procurador. O sigui, no és una cosa fàcil. I si damunt no guanyes, que tens bastantes probabilitats, perquè són coses que encara no se coneixen, però això li vull donar visibilitat. Com diem per aquí, damunt del Boeing, Torondo, o sigui, ja acaben d'afonar, quan no te donen la raó. O sigui, ahí ja és quan te tornen loca del tot.
3: Després d'aquesta experiència, quines recomanacions donaries a altres dones que es puguin trobar en una situació com la teva o similar?
4: Que denuncien, si poden. ¿Vale? Que ante denunciar per lo social és gratis i la inspecció de treball ho fa molt bé, ¿vale? Perquè ells el que fan és confrontar-te. En el meu cas no va fer falta, perquè jo ja llevava moltes testificals i moltes proves. Però sí, que denuncien i que no se callen, sobretot, que haven moltes i que sempre ens anem a apoyar,
3: mm-hmm.
4: i ens anem a entendre i no anem a juzgar-les. I el que diria per la part masculina, és que, per favor, no mireu a un altre costat. Hi ha alguns que sempre te van a juzgar mal.
3: Uh-huh.
4: A això no parlo. Però el que és persones com un cas de bullying en el col·le. El que acosa no seria ningú sense els que participen, i que allà és una manera de participar.
3: Uh-huh.
4: O sigui, a mi, per exemple, quan se clavaven en mi algú haguera eixit a mediar, no haguem arribat a tant i no s'haguem crescut tant. Funcionen així, eh? O sea, els psicòlegs ho tenen ja tot superestudiat i sempre van igual, són una espècie de manada. Hi ha voltes que és psicològic, com és el meu cas, hi ha tres voltes que és més greu encara, perquè és psicològic i físic. Però per favor, que no se mire a l'altre costat, tant dones com homes, ¿vale? Però sobretot és homes perquè ells no reaccionen igual ante un home.
3: Uh-huh. De tota aquesta experiència, alguna cosa que haguem deixat en el tinter, que tu t'agradaria expressar?
4: No, jo crec que us ho he contat tot, a grosso modo.
3: Uh-huh.
4: Faltarien els detalls morbosos, ¿vale? Però...
3: No, no cal. No
4: però no cal, vale? O sea, no, perquè si no desvirtuaria, vale? Però sí, va ser una cosa que havia vegades antes de que jo caiguera de baixa psicològica, que és que ho flipava, o sea, és que dius que és impossible, no pot ser que jo estigui vivint això, o sea, ara com m'hauré pres algo sense donar-me compte i estic flipant-lo, o què passa aquí, perquè eren coses ja que dius, és que n'hi ha les pel·lícules.
3: Bueno, doncs, ja per acabar, tu creus, bueno, en aquest temps que ha transcorregut des de, bueno, aquests 8 anys, tu creus que ha millorat l'educació dels homes envers el tracte de les dones? Tu perceps que hi hagi hagut alguna millora?
4: Lo que són de la meua quinta per endavant, la majoria és que no, a no ser que estiguin parlant de gent algo oculta, mm-hmm, o que estigui comprometuda. Lo que són els xics més jovenets que jo, sí que note que estan canviant i que no són així. Sobretot el major canvi està en les dones, que són les que més s'han conscienciat en el tema i en el que hi ha molta sororitat ja, i és raro que t'encontres alguna que te falli. Als homes encara es queda un poquet, però també és veritat que és que ells no ho sofreixen. O sigui, això sí que és un acos, o este tipus d'acos. El moving sí que és veritat que no va per sexes, però el que és l'acoso sexual en el treball ens passa a nosaltres.
3: Ja. Doncs res, Verònica, t'agraïm profundament que hagis pogut explicar la teva experiència i que d'aquesta manera que ens escolti la nostra audiència i se'n faci ressò i bueno, encara que sembla una utopia, doncs que aquests casos cada cop siguin els menys possibles i fins que desapareguin.
4: Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu, mm-hmm, i per permetir-me pues este temps perquè jo pues puga donar el meu missatge.
3: Pues molt bé. Moltes gràcies, una abraçada.
4: Una abraçada. Adéu.
3: Adéu.

Acomiadem el programa d'avui, com sempre, amb el desig de que us hagi agradat, encara que ens ha deixat un regust agre. Per treure'ns aquest regust, us deixem amb la cançó que ens ha suggerit la Verònica, de la banda U2, Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Qui muntarà els teus cavalls salvatges? Us esperem la propera setmana amb una altra edició de La Línia Vermella. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ràdio Arenys.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i, sobretot, escoltar junts al llarg de pràcticament 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben. I aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaç, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol. Marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència. Ask yourself this.

Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm not joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents amb estils musicals que anem escoltant cada setmana. I ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrotxí en Lleres amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

0: Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.
1: Somebody wake me, I'm just dreaming right.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

Per una cançó, aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go. Yeah.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina. De nom artístic, ja honest, i aquesta és la seva cançó, Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch. Lizzo.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana, una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquest Estrenes. Seguim endavant. Ella es diu ALP, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó d'ALP. La cantant i compositora nord-americana es diu Shelly i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Amb temps.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor. I ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó, que es diu Upside Down, i que formarà part del nou disc, després de 5 anys d'absència musical, que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down, de Natalie Imbruglia, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

creases.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Gamers. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.